0: Y sí, es Matarife. Oi? I Matarife, matador, que treballo també amb matadera.
1: Ah, vale.
0: Els meus pares eren carnissers. Vale. En el carrer Parlada, els meus pares eren carnissers. Ah. I d'allà, miri, vaig anar treballant a la matadera i vaig a Matarife. I a les tardes, com que no treballaven, vaig anant aquí a Can Cruzet, que és aquí darrere a casa, a treballar-hi. I ells, com que aquesta casa tan gran que ara aquí davant, era l'horta de Can Cordomí. I ella era filla d'aquí, el seu avi era en Cordomí. I eren aquí en aquesta horta i era en aquesta carretera, que era una carretera d'uns plàtanos molt grossos que hi havia. I jo amb la bicicleta, pues, passava. I aquí al costat hi havia un caminet i anava ja directe a Can Cruzet. Jo amb la bicicleta, des de casa, des del carrer Parlada, pues, me'n venia a treballar aquí. I un dia ella estava menjant una figa i jo vaig passar al costat seu i li vaig dir: "Ai, nena, a parar mal aquesta figa." Coses de jovent. Sí. I mira, i així, sí, i em vaig anar fixant amb ella, i fins que vaig mirar a enraonar-hi, vaig mirar allà on anava a ballar, que anava a la rata normalment. I ens en vam anar allà, vaig anar a la rata, perquè solíem anar molt al casino, nosaltres. Era més a prop de casa. I llavors vaig començar a anar a la rata i vam començar a ballar i a sortir junts. Però esclar, llavors havia d'anar a fer la mili jo. Vaig fer 3 anys de mili, que era del 43. Però vaig tenir la sort que sempre vaig estar al voltant de Figueres. Aquí Figueres mateix, a Maçanet de Cabrenys, a Portbou, a Garriguella. Sempre era aquí al voltant de Figueres i, esclar, sempre es vam anar veient i fins que en l'any 30, ai, 46, em va llicenciar. I llavors es van casar.
2: D'això apòstic, fill. El mateix et feia d'ells. Eres també un noi jove, i mira, i venia, no hi anàvem pas, també, també anàvem als que s'han segat.
1: I es van casar enamorats, molt enamorats.
2: Sí. Fins que vam arribar-nos a casar.
3: I quin és el seu secret de l'amor? Per vostè.
0: Ai, em penso cap, perquè no... És una cosa espontània.
3: No, ja.
0: Això jo ho considero una cosa espontània, que surt sense pensar.
2: No te trobes, tu que tens, te pas, i d'un dia a l'altre fem.
1: Si volen enviar algun record o alguna salutació a algú...
0: Jo, tota la meva família, perquè ens fem amb tots els meus nebots i netes i d'allò, i amb la meva germana, principalment, amb la Lluïsa Pedrosa, que sempre ens hem fet molt, i ara, pobrota, també es va trencar el fèmol, com jo. Vaig caure aquí, en el menjador, bueno, el menjador, del fet servia menjador. I... vaig caure aquí i em vaig trencar el fèmol. Tan lleuger que anava a casa, entén? L'any passat encara tenia el carnet de conduir. Me se va acabar el dia 12 de març de l'any passat, del 2020. Comprenc que ja en aquesta edat no és per portar cotxe. Ja només ho feia aquí a Figueres, eh? Però tot i això... Bueno. I això que encara em veig en condicions, diguéssim, de portar-la. Però em fa una cosa.
1: Una cosa li fa.
3: És admirable.
0: Per allò de dir, és tan gran i perquè arribaràs als 100 anys si no hi ha...

0: si no hi ha res de nou, és un compromís per la casa que et fan el carnet, eh? També, també és un compromís per ell.
1: Sí, sí, el que tu vulguis, però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra, 107 FM i punt.
2: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Girona.

0: Facebook.com.
1: I parlant d'emocions.
2: 50.
3: Exacte.
4: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
5: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolet per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
1: Funciona. Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
2: A mesura que una societat es fa més complexa, també es fan més complexes les feines i activitats que cal fer-hi. Una civilització requereix multitud de tasques per fer i béns i objectes per moure. I transportar objectes pesats, o fins i tot molt pesats, ha estat sempre un problema. Sí, ja feia anys que sabíem que podem posar una filera de troncs a terra un davant de l'altre i fer-hi lliscar la càrrega. Però aquest mètode és lent. Calia alguna cosa més. Més efectiva. Millor. Ens situem de nou a Sumèria, Mesopotàmia, bressol de la civilització. Els trineus, inventats de feia temps, només podien lliscar amb certa efectivitat sobre superfícies planes i homogènies, que són la minoria. Servien, doncs, per les zones planes de les valls dels rius. Però així que calia anar a buscar alguna cosa més enllà, a les muntanyes o als pedregars propers, i quedaven encallats i ja no servien. Cap al 3.000 abans de Crist, en algun lloc de Sumèria, algú va idear una cosa millor. La roda. Potser només va caldre tallar fi un dels troncs que fèiem rodolar, o inspirar-se veient una pedra que rodolava muntanya avall per encendre la bombeta aquella de... Això ho podríem fer intencionadament i aplicar-ho a les nostres vides. El que està clar és que els avantatges respecte dels altres mètodes eren evidents. Per començar, per la lleugeresa del que es podia transportar sobre rodes.
3: Jaume Estela, enginyer industrial.
4: Només tinc un punt de contacte entre la roda i el terra, el qual dona un fregament molt baix i em permet moure càrregues molt pesades amb relativa facilitat. Evitava, doncs, moure un tronc que ja havia quedat lliure al davant de tota la filera de troncs per seguir podent empènyer la càrrega.
2: És clar, rodant tot és més senzill, però com ens ho fem perquè la roda quedi junyida al carro que ens interessa moure?
4: Alguna casualitat, com podria ser una poma travessada per una fletxa, ens donés la idea, doncs, de que hi havia algú que podia estar estàtic, que és l'eix, o relativament estàtic, a la meva càrrega, i algú que rodava al voltant d'aquest eix.
2: Doncs queda entès. La genialitat de l'invent és indiscutible, i la utilitat encara més. És fàcil d'imaginar la quantitat de sacs de cereals, maons, bestiar o qualsevol altra cosa que es podia moure ara. Mil anys més tard arribaria la roda de radis, més lleugera i àgil. Ideal, per exemple, per als carros de guerra, que havien de ser ràpids. Però com ens ho fem perquè l'eix no surti de mare i per minimitzar el fregament amb unes rodes que inicialment eren de pedra?
4: La unió entre l'eix i la roda ha de poder moure's un respecte a l'altre amb el mínim de fregament possible. A base de greixos s'aconseguia, doncs, que la pedra amb el pal de fusta, que seria l'eix, doncs no li costés tant de girar, i més endavant, doncs, tot això va evidentment evolucionar tècnicament en algun tipus de peça ja o enginy dissenyat a fer que la roda no se'n surti de l'eix.
2: Tot i això, els primers usos de la roda van ser entorns de terrissaires, i també se la va fer funcionar en politges, sínies i molins per a moldre gra o en forma de roda hidràulica. Tot i això, la roda no va arribar a tot arreu fins molts mil·lennis més tard. Els indis d'Amèrica del Nord, per exemple, no l'havien descobert a l'arribada dels europeus. A les seves migracions arrossegaven les seves pertinences per les planúries lligades a pals. Relativament contemporanis a la roda són altres invents que van revolucionar els transports, com la navegació. Transportar càrregues per l'aigua és molt menys feixuc que fer-ho arrossegant-les per terra, oi? Les canyes que creixen a la vora dels rius suren i, aplegades en feixos, poden formar una embarcació. En això, els sumeris i els egipcis van ser els primers. I d'aquí a endinsar-se als mars, només hi va un pas, un més, en el progrés humà.
5: Els caps de setmana passen coses bones.

0: Tani.
1: Tens de tot a prop de casa.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon a través de les ones.
4: Sentiràs la diferència.
5: Aigües, arrossos, anxoves, mels, embotits, fruits secs, sofregits, recuits, olis, cerveses, cafès, infusions, vins... Els millors cuiners, enòlegs i crítics gastronòmics han posat el segell Girona Excel·lent a 79 productes elaborats íntegrament a les comarques gironines dels més de 300 aspirants a aquesta distinció. Girona Excel·lent, segell de qualitat alimentària, Diputació de Girona.
6: Sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
7: Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
6: Algú se sent com una estrella. La festa d'ofertes d'Amazon Prime només per a clients d'Amazon Prime. Uneix-te avui a Prime.

0: Uy.
1: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
2: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
3: Sendes. Coneix el territori. Trepitja la terra. Volta pel món.

0: Hola, què tal? Com esteu? Cada setmana arriba a la vostra ràdio local aquest programa, Els Sendes. Un espai de tan sols 25 minuts de durada, temps en el que hi comprimim tres continguts relacionats amb llocs interessants de visita, amb rutes senderistes i amb viatges arreu del món. Avui en tenim tres més de llocs per explicar. Com que no volem perdre gens de temps, ens hi posem. Sumari i comencem. I comencem fent el salt. Bé, no seria ben bé això. Visitarem un salt. Un dels més imponents de Catalunya, ubicat a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, és el Salt del Sallent, més de 100 metres de caiguda gairebé lliure que podem veure des de baix i des de dalt, tot fent una caminada que també ens aproparà a paratges propers de gran bellesa. Ho explica en Ferran Puig, de la web En Ruta Girona. Hi ha muntanyes que no destaquen per la seva alçada, sinó per on són ubicades. És el cas de la que ens narrarà el Xavi Tió. Al nord d'Artesa de Segre hi ha una muntanya piramidal, el Montmagastre. No és massa alta, però ressalta enmig de zones més aviat planes. Ens hi porta des del poble de Montargull. I la Maria Pilar Cabrerizo ens continua explicant llocs interessants a Bèlgica. Avui, la ciutat de Dinan, la ciutat del Saxo, un indret molt i molt pintoresc, els Quaderns del Viatger. I així començarem el programa d'avui. Què? Us animeu? Voleu venir amb nosaltres? Doncs va, que marxem. Caiguda d'un curs d'aigua producte d'un desnivell sobtat del terreny sobre el qual llisca. Així podríem definir què és una cascada. I si ens referim a un salt d'aigua, encara filaríem una mica més prim. Són les cascades que, en precipitar-se sobre un desnivell molt pronunciat, amb un angle superior als 90 graus, no llisquen sobre la terra, sinó que l'aigua queda penjada en l'aire mentre la llei de la gravetat s'encarrega de la resta. Fruit d'una orografia complexa, Catalunya és un país on sovintegen els salts d'aigua. N'hi ha alguns de molt imponents, com el que abordem en el dia d'avui. Recordeu que fa unes setmanes vam parlar del Santuari de la Salut? Doncs no marxem gaire lluny d'allà. Una mica més al nord, ja dins la Garrotxa, a la Vall d'en Bas, ens espera el Salt del Sallent. El Salt del Sallent és, com el nom indica, un salt d'aigua que es desploma més de 100 metres per la cinglera de les Escales, situada a poc més de 2 quilòmetres a l'oest del nucli antic de Sant Privat d'en Bas. En farem ruta al seu voltant per tal de contemplar-lo. En Ferran Puig, responsable del bloc En Ruta Girona, proposa una ruta al seu voltant, però abans que res, el presenta.
1: És un dels salts més imponents que tenim a Catalunya. Dels que fan més de 15 metres, potser estaríem parlant del 12è, probablement estem parlant entre total 135 metres d'alçada. Hi ha un primer baixant que són 105 metres, després es troba un rocallam i baixa 30 metres més, és a dir, és un salt d'aigua amb dos trams, per dir-ho així. I per tant, sí, home, és un salt que és molt imponent.
0: El Salt del Sallent recull les aigües que s'escolen d'un petit amfiteatre de muntanyes que conformen la Serra de la Freixeneda, el Puig Cubell i el Puig de Miralles. És una conca molt petita, però l'elevada pluviometria de primavera i tardor fa que sigui suficient perquè en aquestes èpoques de l'any la riera de Sallent porti aigua i aquesta es precipiti cinglera avall, regalant-nos a la vista un gran espectacle natural. Sobretot de març a juny i de setembre a novembre. De fet, la toponímia, com explica en Ferran, ja ens ho diu pràcticament tot.
1: Sallent és un mot que, de fet, és molt utilitzat en la toponímia dels espais de Catalunya. Ve del llatí saltus, o salientem, que voldria dir com un sortint, un lloc que salta, que ja té vinculació al mateix nom, no és només un sortint, com podria ser un sortint a les roques, sinó que ja té una certa implicació de salt d'aigua, de cascada, de manantial, un lloc on surti aigua també es podria dir Sallent, no ha de ser precisament una cascada, podria ser un manantial. Ve d'aquí, i per tant també és interessant saber aquest origen del Salt del Sallent, que de fet és una d'aquelles toponímies tan utilitzades, té a veure amb tot aquest entorn.
0: I abans de presentar-vos la proposta de ruta per veure'l, dos matisos. Un, no confonguem aquest Salt del Sallent de la Vall d'en Bas amb el que té el mateix nom i que es troba a Rupit, no massa lluny d'allà. De fet, Sallent, com explica en Ferran, és un topònim força habitual i estès. Botó de mostra és que el salt d'aigua més alt de Catalunya també porta aquest nom.
1: Igual que, de fet, també podríem dir el salt d'aigua més alt de Catalunya es diu La Sallent. 220 metres, aquí estàvem parlant de 135, doncs 220 metres a la Sallent, a Caldes d'Avui, a l'Alta Ribagorçana, doncs són, per exemple, algunes dates per veure que Sallent és una toponímia molt utilitzada a Catalunya i que té a veure això amb salts, amb sortints, amb salts d'aigua.
0: I ara sí, en Ferran presenta una ruta a peu pel Salt del Sallent. Com veureu, pot ser circular o bé la podem fer lineal, anant i tornant pel mateix lloc. El punt de partida i d'arribada és l'àrea recreativa dels Pins, també coneguda com el Pla d'en Xurri, a poc més d'un quilòmetre del petit i bonic nucli antic de Sant Privat d'en Bas.
1: És un espai que està molt freqüentat i, per tant, aquests espais que depèn de l'època cal informar-se perquè et demanen cita prèvia. Fins tot hi ha una taxa de pagament, per tant, és interessant veure-ho. Però és un espai, aquesta àrea de pícnic, que estem encara a la part més baixa del Salt, per dir-ho així, és un espai molt interessant perquè és molt agradable, molt ombrívol, amb taules de pícnic, on, si anem amb mainada i podem preveure que potser la pujada al Salt del Sallent doncs pot ser una mica intensa per aquesta mainada, doncs ens podem quedar a la part baixa i anar a veure el salt des de la part de baix. Per tant, un camí molt més accessible. Amb l'avantatge que l'Ajuntament de la Vall d'en Bas crec que ha fet molt bona feina i són camins que estan marcats, és a dir, hi podem anar, poden ser més o menys tècnics, però tot està molt ben indicat.
0: Però ja sabeu que en aquest programa ens va la marxa i, per tant, nosaltres hem decidit pujar fins al capdamunt del salt. I per fer-ho abordarem el salt per l'Obaga. El primer que ens hi destaca el Ferran és una fageda espectacular.
1: Pots pujar per la banda del vessant orientació nord, per tant, el vessant més humit, més ombrívol, i allà ens trobem amb una fageda, que és la fageda de les Olletes, que és una de les fagedes, jo crec que més ben estructurada i més ben conservada, potser perquè es coneix poc, i crec que és molt, molt interessant. És ben bé del nivell que podríem parlar de la fageda de Santa Fe al Montseny, doncs és una fageda així, i la gent la coneix menys.
0: Estem anant pel camí dels Matxos, o el camí de Matxos. Un cop dalt, amb molt de compte de no relliscar, passarem ben a prop de l'abisme creuant la riera de Sallent pocs segons abans de la gran caiguda. I la baixada la farem pel camí d'Escales.
1: Recomanaria pujar pel que en diem el camí de Matxos, que és aquest espai més ombrívol, que es diu camí de Matxos, perquè és el camí on passaven els traginers, on passaven els matxos, els ases, els bous. És el camí dels Matxos, vas pujant d'una manera més o menys sinuosa, no dic que no hi hagi pendent, però és més o menys sinuosa i potser més de bon fer per aquella gent que pugui anar-hi mainada, i ara hi vas fins a dalt de tot, amb un mirador que ja veus al salt a certa distància, fins a arribar al mateix salt. Un cop ets al salt, pots travessar el rierol i una opció seria baixar per l'altre costat, per la banda més soleica, orientació sud, un espai més sec, on es veuen les pedres a la vista, que en diem les Escales.
0: Aquesta proposta del Ferran Puig, que apareix al web En Ruta Girona, ens portarà entre 3 i 4 hores de ruta i uns aproximadament 7 quilòmetres de recorregut, salvant un desnivell positiu de més de 400 metres. Però si se'ns queda curta, sempre la podem ampliar. I és que l'entorn del Salt del Sallent forma part de l'espai d'interès natural de les serres de Milany, Santa Magdalena i Puigsacalm Bellmunt, un paratge de gran bellesa. Així, si tenim ganes de marxa, sempre ens podem enfilar a la bonica ermita de Santa Magdalena del Mont, enfilada a 1.312 metres d'altitud. Una edificació documentada ja l'any 998, molt modificada, això sí, al segle XVIII, però que conserva absis i volta semicircular, i que, sobretot, es troba en un entorn de gran bellesa.
1: Santa Magdalena, que també està a la vegada molt a prop de lo que seria Puigsacalm, una d'aquelles muntanyes també emblemàtiques de la zona, que des de la vall, doncs, ve també ens representa d'una manera imponent. Són excursions que queden a prop. I a més, depèn de l'època que hi aneu, per exemple, que és interessant perquè a l'època d'hivern, al voltant de Nadal, és el lloc on des de la Vall d'en Bas es penja una gran estrella. Llavors també és una excursió típica també de fer aquella època, d'anar-hi quan comencen amb un lot a sobre, però anar-hi a veure l'engegada de l'estrella de Nadal, doncs bé, és una opció que també pot ser interessant al Pla de Santa Magdalena. I és una excursió un xic més llarga, llavors hem de calcular temps, hem d'anar amb un cert ritme, però no et queda lluny. Un cop ets a Santa Magdalena, potser cal molt temps a prop.
0: Doncs ja ho heu sentit, si ens continuem animant a fer una ruta de tot un dia sencer, encara podem ampliar-la més cap al sud, pujant a l'emblemàtic Puigsacalm. Però si des del Salt hem decidit retornar cap a l'àrea recreativa, la resta del dia la podem completar fent moltes altres visites per la zona.
1: Aquest entorn que tenim fantàstic de la Vall d'en Bas, amb diferents poblets, tipus els Hostalets de Bas, o la proximitat amb Olot, que Olot com a centre comercial, a capital de la comarca, amb també museus fins i tot de medi natural, natural, com pot ser el nou espai cràter, ambientat amb els volcans, i parlant de volcans, estàs relativament a prop de Santa Pau, que seria el cor del parc natural de la zona volcànica. Per tant, també són espais que es poden tenir en compte per visitar.
0: En Ferran Puig ens parla també d'En Ruta Girona, un projecte nascut l'any 2007 com a empresa organitzadora d'esdeveniments, entre els quals hi figuraven els guiatges al voltant de les comarques de la Garrotxa, el Ripollès i també l'Alt Empordà. La pandèmia va provocar la fi de l'activitat, però En Ruta Girona continua operativa d'una altra manera, com a un petit portal de recursos turístics sense ànim de lucre.
1: La web continua activa, primer perquè doncs, tenim una sèrie de clients que gustem a ser repetidors i continuen contactant, i perquè ja tenia un cert trànsit i per aquell tarannà que tinc jo d'aquesta vocació de servei, per dir-ho així, d'aquesta vinculació amb el territori, tot i que no hi ha ànim de lucre, és a dir, no hi ha cap negoci al darrere de l'En Ruta Girona en aquest moment, continuo assessorant, continuo responent les preguntes que puc rebre per correu, trucades telefòniques. Jo el que acostumo a fer, com que jo no tinc activitat, és si algú vol fer un guiatge, els hi passo contactes d'aquelles activitats que sí que estan formalitzades, algú que els hi pugui fer un guiatge, o en recomanació d'allotjaments, o en recomanació d'activitats.
0: Guiatges que potser us podran fer antics integrants d'En Ruta Girona, en Jordi, en Sergi o la Laura, per exemple. La referència o font d'inspiració per conèixer aquestes contrades, per fer una mirada al territori de manera respectuosa i sostenible, és a un sol clic: www.enrutagirona.cat.

0: Cocinas.
1: Anem amb la proposta de senderisme, que avui té un nom, podríem dir que bastant rimbombant. Que sí, Xavi Tió, què tal? Bona tarda.
2: Maria, adéu, vos guard, com anem?
1: Bé, prou bé. Montmagastre des de Montargull. Sona rimbombant.
2: Un embarbussament.
1: No. Sí, eh? I és que avui anem amb un... allò que ens agrada tant i que li agrada tant al Xavi de fer subcomarques que tendeixen a la subcomarca veïna i que s'hi assembla i tal. Avui anem cap al Segre Mig.
2: Sí.
1: O també em sembla que se'l coneix com els Aspres de Balaguer. Tot això a la Noguera. Anem cap a aquella comarca, oi, Xavi?
2: Continuarem parlant de darrere país. Jesús, aquests interiors, aquestes zones que ens són desconegudes i que tant ens agraden.
1: Uh-huh.
2: Avui anirem cap a la Noguera per anar a visitar una muntanya força característica que ens haurà cridat l'atenció un munt de vegades de passada cap al coll de Comiols, camí dels Pirineus. És una muntanya en forma totalment cònica, ben bé piramidal, i tot i ser d'una alçada modesta, destaca sobre la resta de la plana que l'envolta. Estem parlant del Montmagastre, un cim de 760 metres d'alçada i només 150 metres per damunt de la base on hi ha el poble del mateix nom, tot pertanyent al municipi d'Artesa de Segre. La proposta que us faig és una circular en sentit horari que, sortint des del poble veí de Montargull, anirà a creuar el barranc de les Pletes. Més enllà veurem un menhir, ens enfilarem fins a l'església de Sant Miquel de Montmagastre, poc abans d'arribar al cim on hi ha restes d'un castell. De baixada passarem pel poble vell, arribarem a la base de la muntanya, a l'actual poble de Montmagastre, després anirem a veure un dolmen i encara, abans de retornar a Montargull, passarem per l'ermita romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya.
1: Com bé, Montmagastre sona bé i la ruta segur que encara està millor. Comencem a descriure-la, Xavi.
2: Doncs hem d'anar a Montargull. És un poblet aturonat, al quilòmetre 10.5 de la carretera que va d'Artesa de Segre al Coll de Comiols. Comencem a caminar des de la part baixa del poble i ens sortim per llevant, pel costat del cementiri, de pla, pel camí de l'era, que ens porta entre granges i camps de sembrats alternats amb claps d'alzina fins a traspassar el barranc de les Pletes. El camí s'enfila per un tram de bosc que ens du a la carretera de Montmagastre, l'agafem a l'esquerra i 600 metres més endavant trobem al marge dret de la carretera un menhir plantat al talús d'un camp, un menhir rectangular d'uns 3 metres d'alt i 40-60 centímetres d'ample i uns 20 centímetres de gruix, molt ben conservat. 300 metres enllà deixem la carretera per l'esquerra i comencem a enfilar la falda del cim del Montmagastre. Deixem també de seguida la pista encimentada i anem a pujar pel dret per un senderó que traspassa antics marges de conreu abandonats entre oliveres i ametllers joves. Després ja acabem de superar els últims pendents forts fins a assolir les runes de l'església de Sant Miquel. És una antiga canònica de començament del segle XI amb un castell termenat. És un edifici imponent encara, allargassat, molt malmès, això sí, que només conserva part del sostre, amb restes del campanar de torre i amb la capçalera de la nau principal d'origen romànic, amb un majestuós absis ben conservat i força alt per la part exterior. Acabem de pujar els darrers metres fins al cim, on trobem les poques restes que queden del castell, documentat per primera vegada a principi del segle X. Trobem només fonaments de murs d'un castell fronterer que va ser força important a la Reconquesta i en la constitució del comtat d'Urgell, amb una torre circular i un recinte, tot però força malmès per les trinxeres que s'hi van fer a la Guerra Civil del 1936-39. Hi ha també un vèrtex geodèsic dels antics i és a la llista dels 100 cims de la FEC que n'hem parlat alguna vegada. Tenim, això sí, una vista amplíssima de tot l'entorn, 360 graus, que ens permeten contemplar el Montsec de Rúbies, a Ponent, la Serra de Sant Mamet, el Mont Roig i la Serra Carbonera, a banda i banda del poble de Camarasa. Veiem tota la plana de la Noguera cap al sud i cap al nord la Serra de Sant Marc, el primer que veiem, al costat de Pere Mola. Veiem també més enllà la Serra d'Ovens, al darrere, sobre Oliana. Una miqueta més enllà, a l'altre cantó del Segre, veiem la Vall d'An i la Serra de Turp, a la zona ja de Cambrils, i també cap a més endarrere el Port del Comte, el Puig Sobirà, la Roca de Canal de Vent. tots cims poc o molt coneguts, i és una vista magnífica que ens regala una bona estona de contemplació en solitari. Un cop vista totes aquests cims, baixem del cim fins a l'església i d'allà agafem un sender que ens porta a creuar el poble vell, tot enrunat, amb els carrers empedrats, el cementiri, els camins de ferradura que hi conduïen, els bancals abandonats i tot de trinxeres de la Guerra Civil i diversos búnkers i refugis. Del poble vell acabem de baixar fins al nucli actual de Montmagastre, ja a la plana, i d'aquí, per la carretera d'accés al poble, en uns 500 metres, arribem a la senyalització per l'esquerra cap al dolmen de Montmagastre. És un centenar de metres separat de la carretera, en un bosquet d'alzines, i trobem ben definida la cambra sepulcral d'uns 3 metres per 1,5, amb les lloses laterals plantades encara dretes i la llosa cobertora ajaguda al costat, sense restes, això sí, del túmul que el cobria. Tot de fites després ens van manant per un bosquet i per tot d'afloraments de roca dels voltants d'aquest dolmen cap a Can Teixidoret. Més enllà passem pel Serrat del Samsó, un bonic bosc de pins i alzines que al seu extrem oest ens baixa cap a la petita església romànica de la Mare de Déu de la Vedrenya, restaurada amb un campanar d'espadanya de dos ulls, amb una campana feta amb un obús, suposo de la Guerra Civil, i d'aquí reprenem la carretera de Montmagastre que ens du a passar per davant de Cal Gironet. Poc més enllà deixem l'asfalt i per una pista entre sembrats i granges, suaument de pujada, anem a entrar de nou a Montargull, on podem aprofitar per fer una vista al nucli aturonat.
1: Doncs després d'aquesta interessantíssima ruta descrita pel Xavi Tió, anem amb la fitxa tècnica. Distància recorreguda?
2: 14 quilòmetres i mig.
1: Desnivell?
2: 420 metres de desnivell positiu acumulat.
1: Temps?
2: Jo hi posaria per anar tranquil unes 6 horetes per poder-nos entretenir amb totes les visites i també, sobretot, les vistes impressionants des del cim.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5?
2: No ens n'aniríem més enllà d'un 1,5 sobre 5, més que res per la mica de pujada forta fins al cim.
1: I acabem amb les referències. Wikiloc.
2: Doncs Wikiloc trobareu aquesta proposta amb el nom Montargull, Castell i Església de Sant Miquel, Montmagastre, Santuari de la Vedrenya. És del mateix usuari de la darrera proposta de la setmana passada, un usuari que es diu Arill.
1: Feia temps que no anàvem a la Noguera. Avui hi hem tornat amb moltes ganes, com sempre, de descobrir aquests rere països. Gràcies, Xavi, fins la propera.
2: A reveure.
0: Sendes.
3: Hola, sóc la Maria Pilar Cabrerizo, autora del blog Viatges 2.0, i avui us continuaré explicant la meva experiència per Bèlgica.
1: Si aneu a Bèlgica, no heu de deixar passar l'ocasió de conèixer una petita ciutat de Valònia, a la província de Namur. Es diu Dinant. Una vila que és famosa perquè allà hi va néixer Adolf Sax, l'inventor del saxofon, i hi ha un passeig on queda ben palès. També destaca per una estampa preciosa, el riu Mosa a primer terme, rere seu una filera de cases de colors i enmig l'esvelta catedral gòtica de Nostra Senyora, un edifici imponent de més de 22 metres on emergeix un campanar en forma de bulb, darrere seu amenaçant una immensa roca calissa sobre la que hi ha la ciutadella. A Dinant s'hi poden fer un munt de coses, tot i la seva petitesa. Ara les presenta la Maria Pilar, als quaderns del viatger.
3: Ara us parlaré de la ciutat belga de Dinant. Dinant és una ciutat que ens va encantar. Vam estar fent la ruta de la cervesa, perquè per aquells voltants, doncs, hi ha moltes abadies que fabriquen els monjos la seva cervesa, que està, bueno, us podeu imaginar que està molt bona. I Dinant té una peculiaritat, que és la ciutat del saxo. O sigui, arribeu allà i us trobeu que tot està ple de saxos. I dieu, què passa aquí, no? Bueno, doncs és que allà va néixer el senyor Adolf Sax, que és l'inventor del saxo. I la ciutat li rendeix homenatge, doncs, tenint saxos a tots llocs. Hi ha una avinguda en què hi ha saxos dels diferents països, és a dir, cada país, doncs, l'ha decorat a la seva manera, amb els seus elements més característics. Si és un pont, és una avinguda, i allà, doncs, hi ha els saxos dels diferents llocs, dels diferents països. Música. que la Col·legiata de Notre Dame realment és un edifici imponent que es veu des de tots llocs i que val la pena visitar, i que a més podeu fer també un petit creueret per al riu Mosa, des d'on tindreu tota la vista de la Col·legiata i del que és tot el poble en general. La catedral està integrada, o sigui, està dins de totes les muntanyes al darrere, com un element més de la muntanya, i després les cases de colors al davant, que és això que us dic, que si feu el viatge amb vaixell, bueno, feu un petit creueret, doncs tindreu tota la visió i tindreu la foto. I a la Ciutadella, doncs, hi podeu pujar amb telefèric, o els més valents poden pujar a peu, perquè són 408 esglaons de no res, de pujada i baixada, i realment des d'allà teniu una vista molt impressionant de la ciutat també. Està bastant bé, i a més és visitable per dintre, pots veure doncs tots els elements de la Ciutadella, fins i tot les masmorres, està bé, bastant conservada. Hi ha els típics creuerets que trobareu, que us vendran allà, doncs, per fer doncs un passeget, fa un passeget d'anada i tornada pel riu per poder veure la ciutat. No se'n va gaire més lluny. Sí, ens va impactar molt, perquè clar, això sí que no ens ho esperàvem, que trobar-nos amb aquest memorial. I és un memorial a les víctimes que del 23 d'agost de 1914, durant la Primera Guerra Mundial, que van morir 674 persones d'aquesta ciutat. I llavors han fet doncs com una mena de monument on han gravat tots els noms i les edats del moment en què van néixer aquestes 674 persones, i explica doncs molt en detall com va ser i realment com van morir famílies senceres. És com una mena de casa, que a dintre doncs hi ha totes les inscripcions. Això està bastant cèntric, està al costat del riu. Entre cometes, us recomano les famoses cooks, que són unes galetes que són molt xules perquè tenen diferents formes, i jo crec que està bé comprar-ne una, però sí que em veig obligada a dir-vos que no la mossegueu, perquè haureu d'anar al dentista corrent, perquè és la cosa més dura que hi ha, Vull dir que si les voleu menjar, les heu d'anar tallant i anar desfent a la boca, i si no, com a record, estan molt bé. La gràcia és que reprodueixen coses, no que reprodueixen figures, i a veure, es poden menjar, jo me les he menjat, però no se us acudeixi mossegar-les. Molt a prop d'allà està l'abadia de Lef, i bueno, la cervesa Lef és ben coneguda, la seva fàbrica es pot visitar. I una que és molt menys coneguda, però que també us recomanaria, és la Brasserie de Boc, que ens van fer una visita molt xula, i després també pues, proves les seves cerveses. És una braseria més petita, però que també val la pena, si esteu per allà, a visitar-la. És zona de cerveses, i les cerveses de Badia doncs són les millors. Tot i que m'agradaria diferenciar les de Badia de les trapenques, més que res per als que no sapigueu la diferència, perquè, per exemple, la Lef és una cervesa de Badia, però en la seva fabricació intervenen també persones que no són monjos, pròpiament dits. En canvi, les trapenques, que també en van veure algunes, són aquelles que només poden ser tocades, fabricades per als monjos, que no pot intervenir ningú de fora. No és el cas de la Lef. Si a vegades heu vist cerveses trapenques, doncs són perquè són de Badia, però a més, només fabricades per gent de l'església.
0: Doncs punt i final. Gràcies per arribar fins aquí i per gaudir del camí al nostre costat. Som un programa que fem amb molta estima l'Andreu Ortega des de les vies de so, el Xavi Tió a la redacció i servidor de vosaltres a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Salut, i que tingueu, com sempre, una molt bona ruta.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens?
1: Bona nit.
2: Informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te-la a casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Aquí no estàs sola, perquè nosaltres posem la ràdio al teu servei. Truca 972 51 12 68 i fes-nos companyia.
2: amicsdelagentgran.org.
3: La hemoglobinúria paroxística nocturna, APN, és una malaltia de les anomenades estranyes que afecta al voltant de 240 pacients a tot l'estat espanyol. S'ha de tenir en compte que el 35% dels pacients d'APN mor en el termini de 5 anys després del seu diagnòstic i, sense el tractament necessari, estan submesos a un alt risc de patir trombosi, que és la causa d'entre el 40 i el 65% de les morts d'aquests pacients. De moment, 4 pacients catalans d'APN no rebran el seu tractament, tot i que cada dia que passa sense medicació és vital per a la seva salut.
4: Si quieres oír todo igual,

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem parla dels exàmens, de com s'han de preparar perquè tinguin un molt bon resultat. És molt interessant. L'escoltem?
2: Hola, sóc la Gemma Bruc. El poema que he escollit es diu L'examen i ho ha escrit Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha resultat graciós i interessant. Comencem. L'examen. Ni nervis ni mal de panxa. Respira amb tranquil·litat, prepara el bolis i el llapis, l'examen ha començat. Una a una les preguntes les llegeixo molt bé. Em concentra la feina, segur que les faré bé. Omplo els fulls amb bona lletra, repassar el que he posat, no sigui que fiqui la pota i escriga algun disbarat. Avui ens donen la nota. El mestre està somrient, amb lletra vermella i posa: molt bé, Júlia, un excel·lent. Lola Casas.
1: Gràcies, Gemma, per recitar aquest poema que, com ben dius, és graciós i interessant. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: I parlant d'emocions,
4: 51.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit ball, amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.

0: Llibres de ciència.
1: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
2: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga Banyoles o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor d'imatges representatives de cadascun dels projectes.
3: Que bo!

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: Zero 12, la millor resposta.
2: Papa, tu saps què és l'autisme?
1: L'autisme és una alteració del neurodesenvolupament que es manifesta de forma diferent en les persones. Segons estudis recents, de cada 1.000 persones de menys de 18 anys, entre 10 i 12 tenen un trastorn de l'espectre autista. La precocitat en la detecció i l'atenció són clau per al bon pronòstic i inclusió. Persisteix al llarg de la vida i els cal suport en totes les etapes, des de l'escola fins a l'etapa adulta, també en la inclusió laboral.
3: Ho has entès?
2: L'autisme és una manera diferent d'estar al món.
1: 012, la millor resposta. Generalitat.

0: Lenny.
1: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
2: Em trobo més bé, em trobo més bé.
3: L'entrevista.
4: Mestre Ferran Monegal, benvingut.
5: Oferida anteriorment.
4: Però tu que ets una persona que domines l'art de l'entrevista, per exemple, entre d'altres, puc aquí fer una entrevista poc, poc agradable, Ferran.
6: Senyor Ostrell, la vida és ondulant, eh? La vida és ondulant, que deia el Michel de Montaigne. I ha de pensar que vostè ara, que està a dalt de la curva, tard o d'hora, anirà cap avall.
4: Però això li ha passat a vostè?
6: Sí.
4: Recentment.
6: Es refereix a la meva sortida del periòdico després de 31 anys. Sí, va arribar un moment que vam trencar peres i vaig demanar la resolució de la meva activitat laboral després de 31 anys. Ara està passant vostè, està molt excitat amb tot això de la bragueta del Juan Carlos. I tot això és molt vell.
4: Sí que és vell, perquè fa molts anys que se'n parla, no?
6: Sí, sí, perquè, miri, vostè té un col·laborador que jo aprecio i admiro molt, que és el Sergi Pàmies. La setmana passada vostè ja parlava de la bragueta del Juan Carlos i de la seva...
4: Vam parlar de la Fundació.
6: De la Fundació i de la seva depredació econòmica i el seu xanxullos. I el Sergi, que a vegades dona pinzellades molt sutils, li va dir: Ricard, tu parles d'això ara perquè interessa que en parlis. Li interessa a l'altre, al fill.
4: Sí?
6: Això li va dir.
4: Sí, sí, però és a dir, vostè creu que en parlem als mitjans perquè a la monarquia d'ara li interessa que es pugui parlar d'això?
6: Sí.
4: Si no li interessés, no se'n parlaria?
6: No. Com no es parla d'altres monarques que hi han hagut? Aquí a Catalunya vam tenir un virrei que també se n'emportaven els calés amb missals cap a Andorra. No he vist mai cap especial a TV3 sobre aquest tema.
4: Algun documental es deu haver fet, no?
6: No.
4: No?
6: No, especial sobre aquest tema no. Ara, el del Juan Carlos, ara interessa el Juan Carlos. Què sabem del fill? Però vull dir que és això, no? La televisió, nosaltres des de casa, tota l'audiència, ens plantegem mirar la pantalla, donar entrada a una sèrie de personatges que molts d'ells, si truquessin a l'interfono de baix,
4: no els deixaríem,
6: no els deixaríem entrar, però que ens entren a través de la pantalla, no? I es van desparramant per allà per la sala d'estar, no? I llavors ens enfoquen allò que a la tele li interessa. I el que no interessa, no. Mireu les manifestacions, sobretot. La posició de la càmera. Això és molt important. Quan una manifestació interessa que donar la sensació de que ha tingut èxit, que hi ha hagut molta gent, i hi ha poqueta gent, càmera baixa. Sobretot no fer panoràmiques altes perquè llavors es veu buit. Llavors les càmeres van avall i es veu tot un i arrederat una senyora i la Pepita i el Jaumet i sembla que hi són 14 i sembla una barbaritat. Quan una manifestació és important, i té, llavors sí, amb la grua eleves la càmera i es veu tota la perspectiva del carrer, tot ple. No,
4: no, no, la mirada no és innocent, mai.
6: No, la càmera és tramposa. I sempre hi ha algú darrere de la càmera que diu aquest plano, aquest no, aquest tema el toquem, aquest tema no en diem res. Mm. Això és la vida de la tele.
4: Clar, però vostè ha viscut durant molts anys, precisament, d'aquest tipus de televisió.
6: Sí, això és com dir-li a un corresponsal de guerra que viu de les guerres.
4: Salvant les distàncies. No estem parlant
6: del mateix. Jo sóc el corresponsal, he sigut 31 anys al periòdico corresponsal de guerra de la tele. No es pensi que no hi ha risc, eh? Encara que estigui assegut en un sofà a casa meva mirant la tele, l'impacte és brutal, eh? Impacte cerebral. Jo he tingut revisions periòdiques amb el psicòleg i els psiquiatres. Sí, home.
4: El fet de mirar televisió...
6: Home, pots acabar amb un frenopàtic. Si no t'ho prens molt tranquil·lament, exposició directa a la bèstia, vull dir la pantalla de televisió, pot fer mal. De fet, fa mal, eh? Intoxica molt la tele.
4: Si vostè s'ha hagut de desintoxicar en algun moment de la televisió.
6: Sí.
4: Però vostè, per exemple, tothom té fòbies, no? O hi ha coses que t'agraden més personalment o no. En la crítica mai ha posat res de mania personal?
6: Miri, si d'alguna cosa n'estic orgullós i em sento orgullós d'aquests tants anys de fer l'article diari, és que mai he escrit una línia pensant en el meu benefici personal. Això avui ja és, no diré que és una raresa, però sí que comença a ser difícil. La situació del periodisme cada vegada més fràgil fa que doncs l'articulista a vegades utilitza la columna pel seu profit. Parla bé de fulano de tal, sobretot empresaris, sobretot productors de tele que et poden donar feina en el futur, no tocar amb aquest, no tocar amb fer articles. S'ha d'anar al contingut i al continent. No només que tal ho fa tal presentador, quina és la productora que ho produeix, sobretot en televisions públiques, quan maneguem el diner públic. Recordi també de les martingales econòmiques que feia Televisió Espanyola amb el José Luis Moreno. S'utilitzaven programes de televisió per canalitzar diner públic.
4: O amb Bàrbara Rey, ara que en parlàvem, també hauria estat premiada, suposadament, per un programa de televisió.
6: I alguna productora aquí a TV3 també hi ha hagut.
4: Amb Bàrbara Rey?
6: No, amb el tema de canalitzar una productora que comença per UB. Per B baixa.
4: Per B baixa?
6: Sí. Vull dir que tot això és el que he intentat explicar, que la gent sàpiga que no només és important que el plató estigui ben il·luminat. El plató estava mal il·luminat. Oh, quina crítica. Quina crítica. No, escolti.
4: Entendre...
6: Ben il·luminat per enfocar què? Per il·luminar què?
4: Per això vol
6: dir
4: que
6: li haig d'explicar que vostè
4: que sí,
6: molt.
4: Que sí. Però això vol dir que vostè ha fet molts enemics.
6: Sí. M'he dedicat a l'anàlisi crític de la tele i això m'ha provocat... Sí. Doncs miri, amb aquesta casa ara feia 23 o 24 anys que no trepitjava aquesta casa.
4: De veritat?
6: Sí. Sí. A l'època del seu amic Vincent Sánchez, director d'aquesta casa als anys de plom, va intentar transformar, que aquí va sigut la meva crítica durant 7 anys amb aquest artefacte tan virtuós, de com una televisió pública que paguem tots...
4: Vostè va sentir que no era part de la seva televisió.
6: No, jo vaig sentir que no era la televisió de Catalunya, era la televisió d'una part de Catalunya. L'exercici del periodisme comparat t'ensenya que llegeixes uns diaris i diuen està fugado, huido, fugat, i uns altres diuen està exiliat. Això depèn...
4: Sí, sí, i això és el que vostè també ha fet quan n'ha fet anàlisi, sí, de fixar-se en la semàntica, per exemple, com ha explicat.
6: Els informatius comparats és una de les coses que jo he vingut fent durant molts anys, de com, a davant d'una mateixa notícia, una cadena ens ven una cosa i una altra ens ven una cosa que és completament diferent. No?
4: Parlant del mateix fet, no?
6: Parlant del mateix fet. Vostè sap que hi ha dos tipus de corresponsal. Hi ha els que en diuen els empotrats. Alerta. I els que no estan empotrats. Això m'ho va ensenyar la Maite Carrasco, que li aconsello que un dia la convidi. És aquella corresponsal de guerra de noia, freelance, que amb 25 o 26 anys d'edat se n'anava a la guerra de Síria, es jugava la pell, s'havia de comprar ella el casc i l'armilla antibales, perquè anava freelance, es jugava la vida... I llavors trucava a les teles i deia, tinc un petit reportatge de com estan matant, que això no ho ha filmat ningú perquè els que estan empotrats, els americans no volen que ho filmin. L'empotrat és aquell corresponsal de guerra que se'n va amb el passaport, diguem, o el permís de l'exèrcit anglès o nord-americà o de la OTAN.
4: I que li ensenyen la part que interessa.
6: El fiquen en un hotel, el van a buscar cada dematí amb un autocar i li fan un tour per allà on volen que ell vegi i que informi. només... Aquests són els empotrats, doncs hi ha els altres. Convidi un dia la Maite Carrasco.
4: No, m'apunto la idea.
6: A veure, hi ha una lectura complementària. Sembla ser, i això ho pot palpar vostè i qualsevol de vosaltres també, aquí s'ha instal·lat una idea una mica perversa, però que ha funcionat molt bé, que resulta que la gent entre 17 i 25 anys que no mirava la tele, que mirava el mòbil, que mirava TikTok i mirava Instagram i no mirava la tele, que resulta que ara de sobte s'hagin posat tots a mirar la tele, no m'ho acabo de creure. Però els registres d'audiències, a veure, aquí a Espanya només hi ha una central d'audiències, una, que medeix a tots segons uns aparatets que es veu que hi han. Vostè coneix algú que tingui un aparato a casa?
4: No.
6: Faci la pregunta.
4: Sí.
6: Faci la pregunta.
4: Hi ha algú que té algun aparell de Cantar? No.
6: Però algú podria... Algun sí, sense saber qui ho diu?
4: No hi és, no s'està produint.
6: Però bé, aquí està la història. Intoxica molt la tele.
4: Ferran Monegal, ha estat un plaer. Quan hi hagi programa de televisió, es compromet a tornar a TV3, que no passin 23 anys ara.
6: Bueno, veurem si volen que a la tele apareixi una persona de 77 anys.
4: Segur que sí.
6: Que això hi ha plataformes que no ho toleren.
4: Doncs si jo encara hi soc, segur que sí. Si no estic mort, esperem que no, el tornaré a convidar. Ferran Monegal, moltíssimes
6: gràcies. Una abraçada, gràcies.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Tots hem sentit a parlar i molts hem assistit a la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Al podcast d'avui volem saber quan, com i per què va ser la primera edició de la cantada d'havaneres més popular i amb més ressò mediàtic de Catalunya. Martí Bacardí, què ens pots explicar?
1: Salutacions, companys! Avui us parlo des de Milà, on vaig de botiga en botiga per renovar el meu armari. La primera cantada d'havaneres a Catalunya va tenir lloc l'any 1967, però es va començar a gestar un any abans.
0: Un moment, Martí. La primera cantada té un fet que l'anticipa. Què va passar?
1: Sí, l'any 1966, a Can Batlle, a Palafrugell, es va representar un recull d'havaneres. Si recordeu, en vam parlar una mica en el quart podcast d'aquesta temporada. En aquella trobada hi van coincidir els autors del llibre i els regidors de l'Ajuntament de Palafrugell, Frederic Martí i Francesc Alsius, que l'any següent, el 1967, van organitzar la primera cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell a la platja d'en Calau.
0: Sabem alguna cosa més concreta d'aquesta primera trobada? Va ser com és ara?
1: Sabem moltes coses i el que us puc avançar és que no va ser com la coneixem ara. La primera cantada es va produir a les terrasses dels bars de la platja d'en Calau. Va ser exactament el dia 2 de setembre de 1967, a partir de les 10 i mitja de la nit. Hi van participar tres grups d'havaneres: el grup Portbó, el grup Alba i el grup Calella. Aquest últim grup format per un grupet d'estudiojans prou coneguts a la zona. Aquesta primera trobada va ser tot un èxit, malgrat que l'assistència de públic no va tenir res a veure amb els milers de persones que hi assisteixen actualment. Però el seu ressò va ser tan destacat que se'n va parlar al diari local Los Sitios i es va anar incrementant la seva difusió i assistència de públic de manera exponencial en posteriors trobades.
0: I del repertori que es cantava llavors, què en sabem?
1: El repertori no era com ara. D'havaneres catalanes, d'autors catalans, pràcticament no se'n cantaven. L'únic que s'ha mantingut en totes les trobades, des de la primera, ha sigut la interpretació final de l'havanera La vella Lola. L'havanera El meu avi encara trigaria una dècada a incloure's com a peça obligada.
0: Genial, Martí Bacardí. Ets un pou de coneixement de l'havanera. Ara ja sabem quan, com i per què es va realitzar la primera cantada d'havaneres a Catalunya. Acabem com acaba la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, amb l'havanera anònima La vella Lola, interpretada avui per Arjau.

0: No escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La setmana que ve Europa enfronta una nova onada de calor. Alemanya està preparada pel fred, però no pas per les altes temperatures que aquest estiu han fos les vies del tramvia de Leipzig. Una imatge que fa un mes va fer la volta al món. Ni transports públics ni cases estan adaptades per la calor, cosa que crea malestar entre els ciutadans i augmenta la mortalitat. Berlín, Jordi Regàs.
2: És el metro de Berlín en plena onada de calor. Com que cap comboi té aire condicionat, no hi ha més remei que obrir les finestres. Però és que, a més, els vagons no es poden equipar ni que fos a posteriori. Els túnels són tan baixos que els aparells no caben al sostre. Alemanya està preparada pel fred, no per la calor. Bàrbara Metz, directora d'una de les principals associacions ecologistes alemanyes.
3: Les ciutats alemanyes no estan ben preparades per al canvi climàtic. De fet, el canvi climàtic ja el tenim aquí. Ja patim les onades de calor. Però, tot i això, veiem com desapareixen més i més zones verdes de les nostres ciutats. Es tallen els arbres i això, òbviament, és extremadament problemàtic.
2: La competència de mitigar la calor és municipal, però molts ajuntaments no tenen els diners per destinar-ho a aquest capítol. És el que observen els assessors ambientals com Henning Werner.
4: Els problemes pressupostaris deguts a l'augment de les despeses socials fan que el tema de la sostenibilitat deixi de ser prioritari.
2: Les estratègies de mitigació del canvi climàtic en la conjuntura actual a la República Federal han passat al vagó de cua. Mentrestant, a Alemanya, el parc mòbil el continuen formant majoritàriament vehicles de combustió i les calefaccions funcionen amb gas.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.

I avui a EGB parlarem sobre què significa ser alumne de treball interior. Ser alumne és un grau, al meu entendre. No n'hi ha prou amb assentar-te davant d'algú i escoltar a veure què explica. És un grau que, d'alguna manera, arriba quan hi poses alguna cosa de la teva part. La paraula alumne és molt bonica. Etimològicament, no recordo ara el significat, però n'hi ha un que és fals, és a dir, el que us diré ara és mentida, no us ho creieu, però que a mi m'encanta, i com diuen els italians, si no è vero, è ben trovato, m'encanta l'etimologia de la paraula alumne, a partícula negativa, alumne de llum, el que no té la llum. Repeteixo, és fals, eh? Un lingüista ara mateix està estirant-se dels cabells, si és que en té. Però m'encanta aquesta etimologia falsa, que és aquell que està buscant la llum perquè no la té. La llum que segurament està dins seu, com ara ens explicava la Mireia, que tot és dins nostre ja, però que encara no n'ha fet consciència. I un alumne és aquella persona, l'alumne de treball interior, que no es cansa de buscar-la. És una persona que insisteix, persisteix, que no es desanima fàcilment. Una alumna del treball interior és capaç també de qüestionar-se el propi jo. No dona per sentat que el que creu és la veritat, sinó que obre la porta a considerar noves mirades, noves perspectives. Una alumna de treball interior no busca la reafirmació del jo, busca la veritat, no busca algú que li digui sí, sí, vas molt bé, això que penses és correcte, busca comprendre, encara que això suposi desmuntar velles creences. Una alumna de treball interior és una persona que pregunta, que indaga, que investiga i que fins i tot qüestiona a la persona que en aquell moment li pugui fer de mestre. No creu a cegues, perquè la creença cega no l'omple. Sap que en l'experiència directa, en la comprovació, hi ha la transformació. Un alumne de treball interior és aquella persona que busca la comprovació a través de la seva vida. Ser alumne és un honor. És el cor que s'atreveix a travessar la foscor per trobar una llum que només es revela a qui no es cansa de buscar-la.

0: I arriba a la secció de l'Emília Bosch, una finestra privilegiada. Sabeu que l'Emília és psicòloga i presidenta de la cooperativa Més 65. Emília, benvinguda, com estàs?
1: Bé, refredadeta, per si veieu la veu diferent, però bé, gràcies a Déu.
0: Molt típic, sí. Hi ha molta gent refredada, eh? Hi ha una passa important.
1: Sí, sí, però refredada i prou, eh? No ha arribat a grip, eh?
0: Bueno, això és un èxit. I escolta'm, i avui de què ens vols parlar?
1: Mira, jo he estat pensant que com que venen festes, trobades familiars, i sovint apareix el dubte de... si ho fem bé, si venen prou de gent, si ens venen a veure... És que reflexionar una miqueta sobre el paper que tenim els grans en les relacions familiars i si és o no el paper que ens correspon.
0: Em sembla un temazo.
1: Bé. Doncs espero encertar-ho, eh?
0: Segur.
1: A veure, a la infància els pares decidim pels fills en el que necessiten. A casa, a l'escola, amb els amics, la roba, els jocs, l'educació, el llenguatge, els valors. I passàvem al davant per tot. Si els passava qualsevol cosa, n'érem responsables. Això segurament ha estat per moltes persones la raó per esperar-ne gratitud, reconeixement, ajuda per més tard. I això inicia una dinàmica d'esperar quelcom d'ells i pensar que haurien de trucar o venir-nos a veure més sovint. I fa que solem preguntar-nos, potser no ho fem prou bé. I amb això ens va minvant l'alegria, la salut, i augmenta la preocupació i el sentiment de culpa. Els fills no són responsables de nosaltres. Ara hem de pensar, què puc fer jo per estimar-los sense patir?
0: Bona pregunta.
1: Estimar-los i no patir. I he pensat que el primer que podem fer és redefinir el paper dels pares quan els fills ja són adults. Quan eren petits, feien d'àrbits de les seves accions, però ara que són adults, ja no ens toca.
0: Ja no toca.
1: Estar pendent de tot, del que poden necessitar, això genera culpa. Pensem que ho vam fer tan bé en aquell moment com vam saber. No crec que hi hagi cap pare que faci les coses malament, sabent que estan malament, precisament per tocar la pera dels fills. No
0: ho crec. Jo tampoc ho crec. Jo tampoc.
1: Per tant, si cadascú ha fet en aquell moment el que li semblava més correcte i més adequat, l'hagi encertat o no, això ja està fet. No cal anar-hi donant voltes. Una altra cosa és també pensar, qui sóc jo com a persona, part de pare o mare? Els fills necessiten que els pares els respectem. Permetre que aprenguin a resoldre les seves situacions per ells sols. Han de descobrir qui són i no cal estar sempre pendents de tot. En canvi, sí que cal estar disposat a escoltar, acompanyar, que és el paper actual que tenim. Aprendre a estar amb mi sense sentir-me sol. No estem lligats al passat. Poder-los dir als fills que els estimem i que confiem en ells. Això fa que augmentem el nostre espai i vivim amb nosaltres mateixos. Un altre aspecte de l'etapa de que els pares són grans és observar, estimar i acompanyar. Mirar-los sense exigències, que no depenguin, que no depenguem del que fan i del que diuen. Aprendre a agrair els passos que hem fet en el dia a dia per fer-los néixer, créixer i madurar. No s'acaba la nostra missió, eh? Només cal viure un altre capítol de la nostra vida. I el sentir amor no vol dir preocupació constant. Molt es preocupa, probablement no sap estimar prou. Dedicar-nos...
0: Sí, alguna classe de dependència, no? Més que no pas amor,
1: sí,
0: ja que s'hi va preocupar.
1: Una necessitat de ser-hi. Una necessitat personal de ser-hi més que no pas una necessitat que els altres ens necessitin. Sembla que m'hagi embarbussat, però jo penso que a poc vull dir això,
0: Sí.
1: Dedicar-nos atenció a nosaltres mateixos no hi solem, almenys les dones i la generació meva, no solem estar-hi acostumats. No és egoisme, és un regal per tots, perquè si jo m'ocupo de mi mateixa, probablement estaré més tranquil·la, més contenta, tindré espai per fer coses que més endavant parlaré, però els altres veuran que jo estic tranquil·la, i això és un regal també per ells.
0: Absolutament.
1: Penso que val la pena que ens preguntem: què vull recuperar dels meus somnis que vaig tenir? Perquè tots n'hem tingut,
0: I
1: aquests somnis que hem tingut, algun potser no l'hem pogut portar a terme. I què vull recuperar? Perquè hi ha coses que es poden recuperar.
0: I tant.
1: Una altra cosa és quina pau vull sentir o notar quan em dedico a mi mateixa la mateixa tendresa que he dedicat als altres.
0: Que maco.
1: La vida no s'acaba quan els fills creixen, sinó que el capítol que vius ara et pot fer veure que des que vas néixer tu ets el o la mateixa protagonista. Imaginem-nos per un moment que haguéssim d'escriure un llibre o fer una pel·lícula, i som una persona tan important que podem triar el tema, el guió, el protagonista, de què anirà, a on passarà, i això és realment la nostra vida. Si n'ets el director, tria què vols que passi.
0: No pots triar.
1: Exacte. Llavors, preocupar-se de si venen a dinar, si no venen a dinar, de si venen el dia de Nadal o venen el dia de Sant Esteve, si convidéssim els amics, no els fills, els amics, oi que ens posaríem d'acord quin és el dia més adequat, el lloc més adequat per fer la celebració, i procuraríem estar tranquils i estar pendents d'aquests amics?
0: És molt probable.
1: Doncs potser és hora que siguem amics de vosaltres mateixos i dels nostres fills.
0: Absolutament, sí.
1: Jo vaig pensar que aquest tema era un tema que realment cadascú dels que ens puguin escoltar valdria la pena que sense fer gaire soroll s'ho plantegessin, ho pensessin. Perquè si els aporta tranquil·litat i pau, haurem aconseguit ajudar-los.
0: A mi em sembla, Emília, que has deixat anar unes quantes perles, com qui no vol la cosa, que déu-n'hi-do. Jo me n'he apuntat unes quantes. Tots els educadors i educadores fem el que podem com a educadors.
1: Exacte.
0: Ningú n'és ensenyat. I sí que segurament hem fet coses que, si poguéssim ratificar, les faríem diferents, però en aquell moment no teníem les eines. No n'hi ha per retreure'ns res com a educadors i educadores, sinó només hi ha per comprendre'ns.
1: Home, grip, que també és psicòleg, diu sovint que per portar una màquina, la que sigui, et fan un curs, una preparació, hi ha un manual d'instruccions, però per formar una persona, la teva pròpia sang, la teva pròpia carn, la teva família, ningú t'ha fet instruccions, ningú t'ha dit què, i a més influeix l'entorn i tot el que l'envolta. Per tant, no cal sentir-se culpable d'una cosa que hi has posat tota l'atenció, tot el teu saber i les ganes de que sortís molt bé.
0: Totalment, i no s'hi val dir que haguéssim pogut fer formacions, perquè per moltes formacions d'educació que facis, una cosa és la formació, la teoria, l'altra cosa és trobar-t'hi.
1: Bé, i a més, no tancaràs amb una capsa que només depengui de tu.
0: També.
1: Per tant, quan hi influeixen tants factors, no cal encaparrar-s'hi. S'ha de fer el millor possible, però igual que ara algú pot pensar que no ha fet prou bé, els seus fills també els hi pensarà, que alguna hora pensaran que s'han equivocat amb alguna cosa, però ja està fet. Pots esmenar el futur, no el passat.
0: Absolutament. I una altra de les perles que has dit avui també, me l'he apuntada, m'ha agradat moltíssim, perquè estaràs d'acord amb mi que aquestes festes nadalenques, moltes vegades, les persones grans, amb tot l'amor del món, volent acollir tota la gent de la família a casa, a vegades us sobrecarregueu de feina, i has dit una frase meravellosa, que és primer ocupar-me de mi mateixa, perquè si no estic bé jo, tampoc no podré donar res valuós als altres.
1: Exacte. Exacte. Perquè voler atendre els amics, tothom sap que hi ha un punt que no cal travessar-lo, perquè són amics.
0: D'acord.
1: Els fills també.
0: Estem d'acord. Emília, ha sigut com sempre un plaer enorme tenir-te entre nosaltres.
1: Us desitjo a tots unes bones festes tranquil·les.
0: Aquí.
1: Tranquil·les. I que sigueu els protagonistes de les pròpia vida i vivències d'aquests dies.
0: Una abraçada ben forta, Emília.
1: Igualment per tots.
0: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Ramon, gràcies, Mireia i Emília, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La millora que busques és dins teu.
2: Informació, música, entreteniment.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: El mestre d'en Ferran Soler.
2: Sí, el mateix.
1: Ah, perfecte, sóc la seva mare. Li volia demanar si quan surti de l'escola pot venir a casa a fer els deures amb ell. Després miren una estona junts la televisió i li ensenya com agafar els coberts quan sopi. És que a mi avui no em va gaire bé.
3: Hi ha valors i actituds que mestres i professors no poden ensenyar. Per una educació de qualitat, família i escola, treballem junts. Departament d'Educació.
4: Connecta amb Ràdio Vilassar.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què és un agró? Doncs ara, gràcies a la poesia i al Pau, descobrirem aquest animaló. Ui, se m'ha escapat una pista.
2: Hola, em dic Pau. El meu poema es diu Agró, del llibre Estimades Feres. L'autor és Ricard Bonmatí i Donet. L'he triat perquè m'agraden els animals, també perquè el poema m'ha semblat molt divertit i no sabia que els agrons existissin. Agró, ales obertes, coll arronsat, potes ben ertes, vol afamat. Cap a la fonda que és dins l'estany, aigua poc fonda, un bon parany. Per a bons peixos, cucs i granots, menja dos queixos animalots. I quan es nota tip de tan ball, sobre una pota li ve un badall.
1: Moltíssimes gràcies, Pau. Gràcies per escollir i recitar aquest poema que ens ha fet descobrir un nou i preciós animal. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
5: Oh, és meva.
6: No, no, és meva.
5: Meva, meva,
6: és
5: meva.
6: No, no, no, no, és meva.
7: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
8: La calaixera més musical. Uau, és...

0: passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.
1: Volem saber com et lleves.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència.
4: Pues no me n'entero.
5: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
2: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
3: Aquesta és la diferència. Oh.
6: Ole.
3: Oh.
7: Escolta.
6: Ole.
7: Oh. Si crides més, tu passes més bé. Respecte al descans dels veïns. Màxima diversió, mínima molèstia. Projecte subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya amb el cofinançament del Fons Social Europeu.

0: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
2: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
1: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts.
3: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Busca, compara i tria lliurement.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Les empreses de l'Alt Empordà busquen treballadors mentre centenars de persones esperen regularitzar-se. Càritas ha reforçat el seu servei jurídic per tramitar prop de 400 expedients, una via que permetrà a moltes persones accedir a feines en sectors amb manca de mà d'obra. La memòria de Càritas del 2025 constata un augment del 38% en els itineraris d'inserció laboral i un increment del 22% de les persones ateses pel programa Sense Llar. Girona, a la cua de Catalunya en producció d'energies renovables. Les comarques gironines no tenen cap parc eòlic i registren la producció més baixa en solar fotovoltaica i hidroelèctrica del conjunt de Catalunya. Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana. Un individu demana col·laboració econòmica per participar en una suposada revista de la Guàrdia Urbana de Figueres. Si encara t'estafen, has d'escoltar Més Ràdio Vila-sacra, on informem el detall de com evitar-ho.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: que es troba en un ratlli, que es posi en contacte urgentment amb les empreses d'automòbils i els ofereixi els seus serveis, ja que gent amb tanta capacitat de conduir i que sap tan segur que pot arribar molt lluny com a pilot de carreres, que no perdi el temps arriscant la vida dels altres, gratis, que serveix de poc i el pot portar a presó o pagar una alta multa.
1: Podeu deixar la vostra crida de socorre al contestador 97251 1268.

0: Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Subirats.
3: A 304 metres d'altura, plantat al cim de la Serra d'Ordal, al cor de l'Alt Penedès, la seva construcció en forma de robusta fortalesa va garantir la defensa i la protecció de la frontera amb el Penedès. De les seves restes es adueix que el recinte estava reforçat per quatre torres rodones i que al bell mig hi havia una torre mestra. Documentat el 917 com a residència del vescomte de Barcelona Hermenant i el seu germà Udalar. Segles després, el castell va estar sota la jurisdicció del rei Pere III i amb el pas dels anys va pertànyer als Cervelló i als Gralla, que l'any 1611 el van vendre als Mil Socors. La destrucció total del castell va arribar durant la Guerra dels Segadors, per ordre de Pere Fajardo, marquès de Los Vélez i baró de Castellvell de Rosanes. Després d'arribar a una situació de ruïna, un parell de portacions del Ministeri de Foment posaran fre a la seva degradació, consolidarà la seva torre i el convertirà en un centre de turisme.
1: La llegenda.
2: Aquest castell, construït pels moros, era inaccessible i el rei Cristià el va haver de conquerir ell mateix amb les seves mans. Les celebracions de la victòria van fer que el rei moro s'estirés tots els pèls de la barba de ràbia mentre jurava venjança i amb la cara neta es va oferir al rei Cristià per ajudar-lo en la lluita contra els moros. El rei no el va reconèixer sense barba i pels molts favors que va rebre durant anys en aquella lluita li va concedir la mà de la seva filla. El dia del casament va ser l'escollit per la traïció i els sarraïns van intentar reconquerir el castell sense èxit. En la batalla també va morir el pretendent traïdor. Per no espatllar el casori, el mateix dia el rei va concedir la mà de la seva filla al cavaller que havia batallat més ardidament per defensar el castell. Era el jove cavaller Subirats.
3: I després de la llegenda, una curiositat. Si feu la volta al castell, quan arribeu a la part de sota hi trobareu el santuari de la Mare de Déu de la Font Santa, on cada primer de maig es fa la tradicional benedicció del pa i l'empenta. El pa beneït aquests dies, si el guardeu al calaix del pa, farà que no us en falti durant tot l'any. Més detalls als webs a jsubirats.org. També el podeu veure en imatges a Castells de Catalunya i Espanya.

0: En el 107 de la FM
1: reinventem,
2: reduïm,
3: reciclem,
4: reorganitzem,
5: reutilitzem,
1: recordem,
6: reconvertim,
7: reciclem,
8: reivindiquem,
9: repartim,
10: retrobem.
1: La revolució dels petits gestos continua. Quins són els vostres?

0: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
1: Tot sovint ens passen coses bones. Només hem de parar-hi atenció, saber valorar-les. A Montcorp fem pernil cuit des de fa més de 100 anys, fidels a la idea que, per menjar bé, hem de menjar bo. Arrelats a Sils, seguim l'ofici de l'alta xarcuteria des de 1913. Montcorp, el gust de les coses bones.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Viu l'estiu més emocionant a Aquabrava.
4: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
3: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
4: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
3: T'esperem.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Tenim el que d'altres no tenen.
5: Oi, jote.
6: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
3: Ràdio Vila-sacra des de la capital del món.
2: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: moment per posar-nos darrere els fogons, moment per pensar aquests dinars que a nosaltres es porta una mica de, doncs de mal de caps, a veure què hem de fer, que els agrada més als nostres familiars, però en aquest espai de fogons i de ventall no tenim problema, perquè tenim aquests dos grans cuiners, en Ventura Cantó i la Joana Molins. Molt bon dia.
1: Bon dia
0: a tots dos. Com... A veure, quins plats porteu avui? Primers, segons, tercers? Joana, a veure.
2: Jo porto un primer.
0: Un primer?
2: Sí. Un sortit d'aperitius.
0: Ui, quina feinada.
2: No, fàcil.
0: A veure,
2: fàcil.
0: Quan jo dic això d'una feinada, sempre, fàcil. Sempre me dieu que no, vosaltres.
2: No.
0: I tu, Ventura, què portes?
1: Jo potser avui? Un bacallà arrebossat.
0: Bacallà arrebossat, això ha de ser fàcil de fer, i ràpid.
1: Bueno, no, i hi ha altra cosa.
0: Sí, molt bé. Vinga, Joan, a veure, posats amb aquest sortit d'aperitius, que a veure, això també ho agafaré molt en compte jo, perquè per aperitius i per entrants, si no és entremès, sembla mentida que jo no sé sortir d'allà mateix.
2: Entremès, o amanides, o patates, fuet, pernils, sempre fem el mateix.
0: Sí, exactament. Sí.
2: I llavors, per variar una mica, vull dir...
0: Doncs, Joana, va, anem-hi.
2: Doncs de primer us proposo que feu un pop a la gallega, junt amb uns musclos al vapor, això de primer. Val? Llavors el pop a la gallega jo compro, no d'aquest congelat, perquè el preu no puja molt, més el l'altre. Jo el compro d'aquests paquets que ja venen envasats al buit. Dos potes, per quatre persones, dos potes d'aquestes. Doncs un paquet de pop cuit, quatre patates blanques, pebre vermell dolç, pebre vermell picant, sal, Maldon i oli. Si no teniu sal Maldon, sal normal.
0: La sal Maldon què és, Joan?
2: La sal Maldon és aquella com escama, mica gruixudeta, sí. Però si no, la sal normal, si
0: aquesta
2: no en
0: que dona més...
2: No, perquè aquesta s'hi posa sobre de tot del pop i t'hi dona un toc,
0: un
2: quan
0: toc,
2: està.
0: Sí,
1: deia una salmorra, no en deia, més o menys.
2: Maldon, no. La Maldon, no, Maldon, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: Joan,
2: ja, llavors, que expliquem primer el pop. Com ho fem?
0: Sí.
2: Doncs agafem el pop, jo el trec del paquet i el rento, perquè fa com una gelatina, aquella gelatina a mi no m'agrada. El rento, el xugo ben xugat en paper film i el tallo a rodelles. Mentrestant he posat quatre patates d'aquestes blanques, la Mona Lisa, a bullir, amb pèl i tot. Els podeu bullir el tradicional de sempre, amb aigua, o els podeu fer al microones. Al microones hi ha uns tàpers que tenen una tapadora i una reixeta. Poseu les patates, els arrenteu, poseu les patates i poseu un parell de dits d'aigua i poseu el microones al top, vull dir, a tope, no sé si a 800 o 900, vosaltres el vostre, i uns 12 minuts. Llavors els mireu i si ja estan, i els podeu treure, si no els hi poseu una mica més. Llavors pelem les patates aquestes, quan siguin fredes, i els fem ben fines, i els posem en una plata ja. Llavors el pop, ja com ja l'hem tallat, i tirem el pebre vermell dolç, el pebre vermell picant. I llavors uns raigs d'oli i sal, i això ho barregem ben bé. Llavors hem posat les patates a la plata i posem una mica de sal també a cada patata, perquè les patates aquestes no porten sal. I llavors hi posem a sobre els trossos de pop, depèn de la rodella, n'hi poseu dos trossos, un el aneu repartint a tot el plat. Llavors a sobre hi poseu una mica de sal Maldon si en teniu, i una mica més de pebre, si us agrada, i un bon raig d'oli d'oliva. I llavors, això per escalfar-ho, si la plata aquesta us quepa al microones, ho poseu al microones, però llavors a 400 graus, no 800, perquè llavors quedaria cuit. L'única cosa que volem fer és escalfar-ho.
0: Que no cal que després ho cuguem més, perquè quedaria fort.
2: Exacte, llavors es quedaria dur. Només és escalfar-lo una miqueta, per treure-li aquesta fredor que té, i la patata que es desfà una mica i queda tot, i l'oli es desfà. Llavors ho tapem amb una tapadora d'aquestes de silicona i ho posem a 400, uns 5 o 6 minuts. Que no ens hi cap la plata, agafem una olleta plana amb aigua i posem aquest plat a sobre i ho tapem amb una tapadora. I engeguem el foc, i el vapor d'aquesta aigua ens escalfarà el pot.
0: Ah, molt bé.
2: Perquè a vegades la plata, aquesta no ens hi cap al microones. És un ball-maria,
0: sí. Ara de totes maneres s'estan fent moltes coses al vapor. Trobo que s'està començant a parlar molt de fer coses al vapor.
2: No, però el vapor de l'aigua, però tu no poses el pop.
0: El vapor escalfa el plat.
2: El vapor, i llavors el tapes també amb un altre plat o amb una tapadora, i aquest vapor t'escalfa el plat i te fa que això quedi calentó.
0: Fantàstic.
2: Perquè tampoc no ha de ser molt calent, però ha de ser calent, una mica calent.
1: Sí,
0: molt bé.
2: I llavors els musclos al vapor són fàcils, un quilo de musclos, vale, per quatre persones, una llimona oli i pebre o vinagre, el que us agradi més. O també pebre vermell. Llavors agafeu
0: vermell
2: els musclos
0: dolç, sí.
2: Agafeu els musclos i els bulliu al vapor. Llavors jo els hi trec un esclop i els poso en una plata. Si us agrada amb llimona, un bon raig de llimona, oli i pebre, pebre negre o blanc, el que tingueu d'aquest ja molt,
0: sí,
2: una mica. Si no us agrada en llimoni, podeu posar vinagre i llavors també podríeu fer una salsa com la que fem per les cloises.
0: La salsa de bany julivert?
2: No, no, no, amb vinagre,
0: vinagre?
2: Pebre vermell,
1: i oli.
2: Pebre negre i oli.
0: Ah, val.
2: Ho posem en un got, ho barregem i llavors ho tirem sobre els musclos.
0: Ah, està bé.
2: Per comptes de comprar aquestes marques que tenim prefabricades,
0: sí, sí, sí,
2: és el
0: sí,
2: mateix
0: sí,
2: però fet teu. Jo no en compro mai de... Jo sempre, quan faig cloises i tot, sempre ho faig amb, fet nosaltres.
0: Doncs mira, ara jo els he de deixar l'Ali Gilbert, perquè també hi ha vegades que no ens movem de lo que
2: no,
0: tenim.
2: No, i l'Ali Gilbert també hi queda bo,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, però bueno, bo, eh? Sebre, doncs aquest altre sistema no, també.
2: Però jo hi faig una vinagreta d'aquestes,
0: sí, molt bé,
2: i queda, molt bé, queda bé. I ja teniu dos plats per acompanyar tot l'altre que feu.
0: Bé, és allò que comentava en Joana. Si hi poses una miqueta doncs, de fuet, unes olives i tal, és un parell de plats que ja en plena molt i donen un altre caire,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí. Bueno, i el pop a la gallada, que aquest queda molt bo, eh?
0: Queda molt bo.
2: Molt.
0: Doncs, bueno, qüestió de fer-lo i qüestió de, en aquest cas, posar-lo en la taula cap als nostres comensals. Joana, m'explica'm una miqueta més el que és el pop a la gallada.
2: El pop a la gallada.
0: Els músculos ja veiem que es pot fer.
2: Es pot fer fàcil.
0: Sí, sí, sí.
2: Doncs un paquet de pop cuit, 4 patates blanques, pebre vermell dolç, pebre vermell picant, sal, si no teniu mal, doncs sal normal, i oli. Ja està.
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. I sí que has recomanat, doncs, comprar aquestes potes,
2: aquestes
0: ja venen
2: potes que a la pescateria també n'hi han, que ja venen envasades al buit,
0: sí,
2: i queden molt, molt bé, eh?
0: Fantàstic. Vinga, Ventura, anem cap al teu proposta.
1: Anem al bacallà arrebossat.
0: Sí.
1: 4 xaixes de bacallà normals, un tall per cap, parlo de 4 persones, 2 cebes, oli, farina, sal, 2 patates, 2 llesques de pa, ou i pa ratllat.
0: Molt bé.
1: Farem primer la ceba tallada de julien, que es vagi fent a poc, no a foc calent, a poc, i en tant anar-hi afegint una mica d'aigua perquè vagi quedant rosa, rosa, rosa, que quedi la ceba caramelitzada, que queda molt bé, però s'ha de fer a poc.
0: A poc a poc, això de la ceba caramelitzada porta el seu
1: bastó. I pots posar una mica d'aigua perquè vagi fent. Quan ja tens la ceba, la poses en una plata així de sota, fregeixes el bacallà. El bacallà només enfarinat, amb ou i pa torrat. I a més, amb els 2 talls de pa, en fas 4 i fas 4 torradetes fregides. Que les poses a sobre, posades a sobre la ceba,
0: sí,
1: i després el tall de bacallà a sobre.
0: Mira, això és tot una bona presentació, inclús, eh? Molt bé,
1: i
0: molt bé.
1: Per acompanyar, a més de la ceba, les 2 patates tallades de patates paia, fregides per acompanyar el costat.
0: Aquestes patates paia sempre queden bé i rossetes, perquè hi ha vegades que segons com fregeixes les patates, no sé què passa, que queden toves i no queden bé. No?
1: Queden
0: no sé
1: toves com són les patates fregides normals, aquestes blanques. Les millors patates per fregir són les vermelles.
0: Les vermelles.
1: Les vermelles són les millors patates per fregir.
0: Bueno,
1: i n'hi ha d'aquestes blanques segons quines, que també són molt bones.
0: Ventura, anem a explicar, doncs, aquests...
1: Això, llavors, les patates rosses, patates fregides, nosaltres tota la vida l'havíem puxat. O sigui, fes la patata no fregida, que anés fent. La traïm i després aquella patata, ben fregida amb oli ben calent, i és com són ben fregides...
2: Jo encara ho faig així.
0: Un cop d'oli calent, diguem així, no?
2: La segona fregirada...
1: La fregirada és el que... Sempre teníem patates de sobres allà, i després fèiem... Demanàvem, posàvem un bistec, amb algun patates...
2: Sí.
1: Patates fregides, d'aquesta manera.
2: Sí.
0: És a dir, les treu tallant de la manera que siguin, si pa i el que sigui, que es vagin fent a poc, no?
1: Sí.
2: Quan veus que ja estan, els retires.
0: Els retires. Poses l'oli a tope.
2: Ah, exacte. I llavors els hi passes un moment.
0: Mira,
1: aquí
0: ja
1: em sembla que ho he dit una vegada, hi ha 2 quarts de tordera, no diré el nom, però és igual. que fa les patates d'una manera que és patata blanca i és boníssima. I és, t'ho diu, com es menja les patates a dos passos.
0: Molt bé, Ventura, anem a explicar els continguts d'aquest bacallà arrebossat.
1: Quatre talls de bacallà,
0: boníssim.
1: Si en vols fer a vuit, en fas vuit, més petits. Dues cebes, oli, farina, sal, les dues patates, dos llesques de pa, l'ou per fer el bacallà, i el pa ratllat.
0: Molt bé.
1: Més si és fàcil.
0: Una cosa ben fàcil, però passa que també hi ha aquí la diferència de la ceba, doncs, feta d'aquesta manera tan a poc a poquet, sí, que és el quid de la qüestió, no?
1: Sí, perquè aquí la ceba caramelitzada. No quedi cremada, caramelitzada.
0: És que és complicat que quedi bé, i anar-hi passant-hi temps allà remenant i anar fent, no?
1: Vull dir... Pensa que a la cuina de Sils, les dones aquelles, quan feien el sofregit, la ceba quedava negre de tant de remenar del temps que estaven, que era boníssim,
0: és paciència i companyia, la ceba caramelitzada, paciència i companyia. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a tots dos. Joana, gràcies per estar aquí, per explicar aquestes receptes, i Ventura també, gràcies per estar aquí.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: I parlant d'emocions,
0: 56.
2: De tota la vida.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: escriure és molt fàcil quan tenim correctors, però i lletres ja de memòria?
1: Filarmònica.
2: F-I-L-A geminada. No, vale, F-I-L-A.
3: F-I-L-A.
1: Mec.
2: Ah, em vaig fer.
1: Amac,
2: vale.
3: F-I-L-A-H-A-R-M-O-N-I.
1: O, amb accent.
3: Con tilde.
1: Què tilde en català?
3: Filarmònica. Tilde grave.
4: Amb accent tancat. No, obert. N-I-C-A.
1: D'acord, ara sí. Estalagmita.
4: E-S-T-A. L geminada?
1: No.
4: Tampoc.
2: L-A-C-C.
4: Estalag-C-M-I-T-A.
1: Perfecte, molt bé. I adeu-siau.
4: Vale. Ah, que no me'n vaig. Llàstima.
3: A-D, amb accent tancat, U, guió, S, apòstrof, H-I, no?
2: S, apòstrof, H-I.
3: Guió, S, apòstrof, H-I, guió, au, o sigui, au, guionet, S-I-A-U.
1: Perfecte, molt bé.
0: Ja ho tenim, això. Adéu-siau, S-I-A-U. Res d'apòstrofs, Déu-n'hi-do.
5: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
6: Tanca els ulls.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C. El Club de Cultura.
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: Marta, què et passa?
5: És que el Marc ha tornat a suspendre i ja no sé com ajudar-lo.
4: Nosaltres estàvem igual que tu i ens van recomanar Profe.com. Des d'aleshores la Marina està motivada i ha millorat molt.
5: Profe.com?
4: Sí, tenen professorat qualificat amb classes online, personalitzades, adaptables als teus horaris i per totes les assignatures. La primera classe és gratuïta.
5: Doncs ara entro a Profe.com.
6: Em posarà una canya, sisplau? Amb aquella petita inclinació, perquè caigui reposada. I just cap al final, tornem a la verticalitat, perquè l'últim tram tanqui amb una pinzellada d'escuma blanca rematant de forma magistral aquesta obra mestra. Una canya ben tirada no és el mateix que una canya qualsevol. Dinàmic Cerveseria. El plaer d'una canya ben tirada.
7: Carrer Monturiol 2, Figueres.

0: Totes les trobades solen ser interessants, sobretot si és trobades d'amics. Si és trobades d'amics de la ràdio, què voleu que us digui? Bé, potser no, que no ho digui jo, que ho diguin elles i ells. Comencem per aquí. De què coneixes tu Ràdio Vila-sacra?
1: Jo conec a través d'una amiga meva que s'aixeca molt matinera.
0: Sí.
1: Però només per la propaganda que ella ha fet de lo que realment ha viscut, perquè és pionera des de que va començar, m'ha contagiat tot l'entusiasme i he vingut a aquest dinar per ella.
0: Yeah.
1: Aleshores, és com si ho hagués viscut. Tinc aquesta satisfacció d'haver-ho realment comprovat perquè m'ho ha transmès. No tingueu la millor dubte que la constància sempre té premi amb tots els factors de la vida, amb tots. Si tu tens constància i tens fortalesa, ho superaràs tot. L'amor ho pot tot. T'ho dic de cor. Em dirigeixo als directors de ràdio que els hi desitjo el millor, de tot cor. Però és que també tinc la certesa que el millor no ho trobaran.
0: Ah, per què?
1: Perquè el millor ja ho han tingut.
0: Ah.
2: Mira, ha significat, en principi, un plaer poder escoltar aquests locutors tan fantàstics, i no és cova, i ha significat, al final, una colla d'amics i un molt bon rotllo, que no sé si ho hagués trobat en un altre puesto. Ha sido muy importante para un momento malo que tuve y bueno, me ha ayudado a passar estos días, que un par de años llevo escuchando.
3: Una salutació a tots els oients del programa.
4: No, mijo, así que ya sabes.
5: Jo em vaig multiplicar per la Elisabet, perquè jo estava passant una crisi molt dolenta, va morir el meu marit, i em va dir, nena, escolta aquesta ràdio. I llavors, des de llavors, que us he escoltat. M'ho he passat molt bé, o sigui que te tinc en les meves oracions, vale?
6: Jo, des de l'ego amb vosaltres, m'ho he passat bomba, bomba. I ho he passat a la meva filla.
7: Han estat anys diferents a la nostra vida. Ha sigut un abans i un després. Jo crec que no podré trobar mai més una expressió popular com aquesta. Ni intentaré tampoc, perquè ha sigut un motiu d'alegria.
8: A mi també m'ha sigut la meva vida. M'ha tret d'una angoixa terrible. He sigut molt feliç i en aquests moments també ho soc, que estic revivint moltes coses.
9: Què et diré jo? Una il·lusió, un bàlsam. Ens heu donat vida, ens heu donat esperança, ens heu donat de tot. Heu sigut, no vull dir la paraula, collonuts.
10: Si algú té sentiments, hi hauríem d'estar avui aquí per veure el que sentim.
11: Pues jo, per mi, ha sigut una companyia molt bona, perquè amb les meves hores de no dormir era una gran satisfacció poder escoltar cada dia les vostres veus, que per mi, sobretot la teva, em dona un plaer molt especial per la bona dicció que tens, i a més, ja dic que per mi sereu uns amics que mai podré oblidar.
12: Ha estat una cosa molt important a la meva vida, perquè m'ha permès conèixer persones molt importants, m'ha ensenyat a estimar la ràdio, que ja no era forofa de la ràdio. Un petonet.
13: Doncs molt bé, uns records molt macos i una gran família.
14: Pues mira, una alegria molt gran escoltar de la ràdio, diguéssim, i ha sigut pues, un descans per mi, en la qual molts moments en la vida que has passat, ja que has tingut tristeses o coses, pues, m'ha donat com una alegria i com una satisfacció i una, no sé, un moment bo que he tingut, m'entens? Durant aquests anys,
15: Jo, pues, també ha sigut una part molt important, perquè al moment que vaig començar a sentir, pues, tenia a casa una persona molt malalta i això me va ajudar, me donava molta al·licient i molta conformitat a passar tot el que he passat. Vull dir que ha sigut perfecte.
16: Bueno, pues mira, a mi pues, has de pensar una cosa, que quan vaig, un dia vaig per casualitat, vaig aixecar, em vaig despertar i vaig posar la ràdio, vaig quedar completament enganxada de lo que em va agradar, de lo divertit que era, de lo bé que m'ho passava, dels farts de riure que em feia, cada loco con su tema i la gran conya, perquè mira, només veient aquest dinar d'avui es veu la quantitat de gent.
17: Aviam, jo vull deixar clar que he vingut aquí perquè sabia que donaven dinar, és el que m'han dit. He vist aquí una gentada que pel que es veu mengen bé. Estan molt contents, tots. Me quedo sorprès de que hi hagi 300 persones, com a mínim, perquè crec que són més, no? Bueno, no vull parlar ni vull dir res del que penso realment, perquè sortiria molta gent malparada. Senyor... Vale.
18: Hi ha una cosa que l'heu de tenir molt clara, la gent que feu ràdio. Per mi, quan el vaig descobrir, no n'hi ha hagut cap més, en diferents emissores, perquè la relació social i de convivència que s'ha aconseguit no es aconsegueix en qualsevol programa. I a la vista està que a cap emissora hi ha propostes socials, i això em sap molt de greu dir-ho, perquè el poder, sigui quin sigui, el que fa és tallar les ales a qui vol obrir la relació social i la convivència social. O sigui que no és qüestió d'entendre, sinó que és qüestió de que sapigueu que al final la relació social guanyarà a tot, a qualsevol interès.
19: Jo, que vaig començar, va ser raó de que m'havien operat de càncer. De llavors ençà, durant cada dia, sempre que s'ha fet, per mi era, com en diem, que s'ha una panacea. Doncs m'ha ajudat molt. I com a mi, ha ajudat a molta gent. Per molta de la gent que som aquí i que no hi som.
20: Per mi ha significat coneixences, amistats, estimacions, i significa una part molt important de les persones, lliçons de vida, ajudar moltes solituds, fer moltes companyies.
21: Per mi ha sigut un reconeixement amb molta qualitat de persones, no totes, aprecio a molta gent, però estimo a unes concretes. Sobretot ha sigut per un moment molt, molt malament que jo estava passant, veu aparèixer vosaltres, m'ha

0: A un quart de sis del dematí i em veu emocionar. He rigut, he plorat, però he passat molt bé amb vosaltres.
1: Doncs mira, per mi com un miracle en la societat i en els moments que estem vivint. Per mi l'amistat, la humanitat, l'amor, el record, vaja, no, coses negatives no en tinc cap que dir. I vaja, i una font d'esperança de saber que les persones tenim un contingut en el qual ens podem fer feliços els uns als altres.
2: Hola, han sigut una cosa molt especial per tots nosaltres. Amb la màgia d'aquests bons conductors que ens han dut dies d'alegria, perquè ens han dut molt d'amor i molt de companyia.
3: Bé, per mi veu arribar en un moment molt difícil de la meva vida, m'heu ajudat a tirar endavant, m'ajudàveu a aixecar-me cada dia d'una altra manera i espero conservar-la.
4: Estic d'acord amb la Montse, per mi sou fantàstics, una gran família, uns grans amics que he descobert aquests últims anys i m'han omplert de moltes qualitats que no tenia i espero, el que diem, pues, tornar a tenir-vos a la prop i poder connectar altra vegada com sempre fins ara.
5: A veure, Laura, digue'm alguna cosa, tu que formes part de l'equip.
6: Jo no em pensava que tindria tanta gent maca al voltant, tampoc m'esperava que entrés tant a casa de tothom i que hagués arribat a caure tan bé. Amb uns més, amb uns altres menys, però això ha de continuar. Perquè som tota una família, hem fet molta companyia a casa de tothom i jo què sé, i que res, que us estimo moltíssim i que us estimo a tots molt i que estic molt contenta d'haver-vos conegut.
7: Home, jo sóc un treballador de ràdio i tota la vida he treballat amb la ràdio de fondo. I trobar-vos, doncs, ha sigut, així perquè soni una mica cucu, una finestra d'aire fresc, una família.
8: Programes com el vostre, tots els psicòlegs haurien de plegar. Molta sort.
9: Quan la vas descobrir, perquè sempre escoltava música, me va semblar una mica raret, no? Però com no sé, passaven els dies, vas veure de que era molt humà i la veritat, a la meva dona l'ha fet també un còmplice.
10: Bueno, doncs a mi m'ha semblat molt bé, l'escolto des del primer dia per casualitat i m'ha agradat molt, molt, molt, molt, molt i no sé què més dic, que estic molt contenta d'haver-lo trobat.
0: A veure, m'ha servit per molt i per mi ha sigut una vàlvula d'escape. M'heu ajudat amb molt, és que estic molt emocionada, és que no sé què dius-ho, és que no sé què dius-ho.
11: Jo fa molts anys que escolto la ràdio, molts, però mai m'havia trobat que em passés això, que em donés aquest, no sé, aquest fili, hi ha gent que quasi no coneixes, doncs que tinguis una pressa i un efecte que durant cada el dia hi penses, no?, molt sovint, i una cosa molt especial. I m'he aquí vist programes i programes, però jo que tancava la ràdio i feia la meva vida. Però aquest no, aquest tanco la ràdio i encara m'he donat per pensar, no?, és una cosa molt especial, no sé.
0: He trobat un locutor que em va agradar, un pilot de gent que tenia molts sentiments i em va enganxar per escoltar-se. Això no ho havia passat mai. Vull dir que una cosa és escoltar la ràdio, estar desperta, i altra cosa és voler escoltar la ràdio perquè t'agrada el que escoltes. Us estimo molt a tots.
12: Us vaig descobrir i l'he estat escoltant i dono moltes gràcies a tots vosaltres i els oïdors, els parladors, tan macos, que no tinc paraules. Us ho dic de debò. Milions de gràcies.
13: I una altra cosa. Les coses no es valoren fins que s'han perdut. Quien tenga oídos que lo oiga.
14: Sentim la comunicació local.
15: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
16: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
17: Vall de Sardanes, un programa dedicat a les sardanes i als sardanistes. Una hora per gaudir de la nostra música, amb tota la informació dels aplecs i ballades de les nostres contrades. Amb Ramon Comas.
18: Ben trobats, amics i amigues sardanistes. Anem a gaudir d'una hora amb la música de la nostra dansa, la sardana. Comencem el 318è programa de Vall de Sardanes, el 107 del dial. Som-hi.
19: Ràdio Vila-Sacra.
18: La primera sardana que escoltarem avui és una sardana que ha de servir per felicitar a totes les que van celebrar la seva onomàstica aquest passat dia 16.

festivitat de la Mare de Déu del Carme. Per totes elles, doncs, hem triat una sardana d'en Ramon Vilà i Ferrer, que interpreta la cobla principal de Llobregat i que porta per nom la Rectoria Vella.

La cobla principal de Llobregat ens ha ofert d'en Ramon Vilà la rectoria vella. La propera és una felicitació que la Maria de la Canya vol fer arribar fins a Montesquieu, a la Carme Pérez, que aquest dia 16 va celebrar la seva onomàstica. Ens volem afegir també la felicitació als amics sardanistes de la Garrotxa, Ripollès i Osona. Felicitats, Carme. La sardana que ha escollit la Maria és una sardana de l'Aniol Masdeu i Feixes, que interpreta la Copla Mediterrània i que porta per nom Aires de Plec.

Cobla Mediterrània ens ha ofert de l'Aniol Masdeu Aires de Plec. I és que aquest dia 17 qui va celebrar el seu aniversari és l'amic Climent Coromina. Per molts anys, Climent. La sardana escollida és una sardana d'en Josep Maria Ruera i Pinart que ens interpreta la Cobla de Cambra de Catalunya i que es porta per nom Sota la Parra.

0: la Cobla de Cambra de Catalunya ens ha ofert en Josep Maria Roera, Sota la Parra.
1: Vall de Sardanes, amb Ramon Comas.
2: Ràdio Vila-sacra.
0: La propera sardana és una altra dedicatòria que arriba des de la canya, i és la Maria qui vol felicitar a la Maria Àngels Saladrigues de Ripoll, que el dia 19 celebra el seu aniversari. La sardana que ha escollit la Maria l'interpreta la Cobla Juvenívola de Sabadell i és d'en Josep Coll i Ferrando, i porta per nom Compartint emocions.

La Cobla Juvenívola de Sabadell ens ha ofert d'en Josep Coll i Ferrando compartint emocions. La propera sardana que escoltarem ens la interpreta la Cobla Vila de la Jonquera i és una sardana d'en Joan Puig i Fornis que porta per nom El sardanista de Molló.

La Cobla de Vila de la Jonquera ens ha ofert d'en Joan Puig, el sardanista de Molló. La propera servirà per felicitar a totes les senyores que aquest dia 20 de juliol celebrin la seva onomàstica, Santa Margarita. Moltes felicitats a totes. La sardana escollida és d'en Francesc Mas i Ros i l'interpreta la Cobla Montgrins i porta per nom Les Noies de Calella.

0: Radio.
1: Continuem amb més sardanes. La que ara escoltarem és una sardana d'en Pitu Chamorro i Ramos, que interpreta la cobla principal de Cassà i que porta per nom El Palau de la Fosca.

acabem d'escoltar, interpretat per la Cobla Principal de Cassà, la sardana d'en Pitu Chamorro al Palau de la Fosca. La propera serà una sardana d'en Jaume Roca i del Pec, que ens interpreta la Cobla Ciutat de Girona i que porta per nom Pinzellada.

d'en Jaume Roca, la Cobla Ciutat de Girona, ens ha ofert Pinzellada. I bé, ha arribat l'hora de la sardana de ballar. Aquesta vegada és una sardana d'en Carles Santiago i Roig, que ens interpreta la Cobla Principal d'Olot i que porta per nom Ànima de Plec. És de 7 tirades.

La cobla principal d'Olot ens ha ofert d'en Carles Santiago Ànima de plec. I bé, fins aquí el 318è programa de Vall de Sardanes. Esperem que l'hàgiu gaudit, el 107 de l'FM. Bon cap de setmana i recordeu, salut i sardanes. Fins la setmana que ve.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: I parlant d'emocions,

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Si l'havanera és de Cuba, per què es canta a Catalunya? I per què hi ha tantes havaneres catalanes? El nostre musicòleg de capçalera ens donarà la solució. Donem pas a Martí Bacardí. On pares avui?
1: Avui em trobo sota l'aigua, exactament al mar Mediterrani, submergit a uns 500 metres, a bord del submarí S-74. Per sort, la màgia del podcast em permet obtenir cobertura sense problemes. Què voleu saber de l'havanera a Catalunya?
0: Doncs comencem per com va arribar l'havanera de Cuba a Catalunya.
1: Ens hem de traslladar a principis del segle XX, quan un cop acabada la guerra de la independència de Cuba, mariners, soldats, comerciants, indianos, feien camí de retorn a Catalunya, tot portant el bo i millor que van carregar els seus equipatges. La música no en va ser pas cap excepció, i l'havanera va tocar terres catalanes, gaudint ben aviat de gran popularitat, com a part de números de sarsuela, com a repertori de cors i orfeons, i com a cant de taverna. Americanes n'hi deien llavors, el que més tard anomenarien havaneres.
0: I de llavors fins avui es cantaven per tot arreu aquestes havaneres?
1: De ninguna manera. Les havaneres van anar perdent popularitat fins a mitjans del segle XX, poc abans, i només s'escoltava en determinats números de sarsuela i en algunes tavernes de la Costa Brava.
0: Doncs aquesta pèrdua de popularitat devia remuntar en algun moment. Ara és habitual escoltar havaneres a molts indrets de Catalunya, a les festes majors, a les cantades d'havaneres com la de Palafrugell. Qui no coneix el meu avi o la vella Lola? Està clar que no trobarem l'havanera en el mainstream musical, però cantar-se s'encanten. Com és això?
1: El ressorgiment es va començar a produir a finals de la dècada dels anys 40 del segle passat, quan tres intel·lectuals, el músic Xavier Montsalvatge, el pintor Josep Maria Prim i el periodista Néstor Luján, van publicar l'àlbum de Havaneres, un llibre nascut amb la intenció de perpetuar el gènere. Més tard, l'any 1966, Joan Pericot, Frederic Cirés i Ernest Morató van presentar a Can Batlle el llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres. I l'any següent es va organitzar la primera cantada d'havaneres de Palafrugell. Des de llavors, les havaneres van recuperar la popularitat fins avui. Ara trobem grups d'havaneres a diversos indrets de Catalunya i cantades a moltíssims pobles. Podem escoltar programes de ràdio dedicats a l'havanera i comptem amb diverses associacions que donen suport al gènere.
0: Martí Bacardí, sempre és un plaer escoltar-te. Moltes gràcies. Acabem el programa d'avui escoltant un fragment de l'havanera catalana per excel·lència, El meu avi, del compositor José Luis Ortega Monasterio, interpretada per Port Bo.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: Hola!
2: Què tal?
3: La ràdio de Vila-sacra és...
4: És com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
5: Veniu!
6: Són de confiança. Són d'aquí.
7: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
8: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
9: Sigues intel·ligent.
10: Fes volar la imaginació.
11: Sí.
12: Eternament.
9: Ai.
13: L'opció dels que en saben.
14: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
15: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
16: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
17: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
18: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
19: Un partit de bàsquet jugaré... I una peça de fruita en compraré.
20: Deixa un missatge.
21: Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Als Estats Units, el president Donald Trump ha atacat els periodistes i els seus rivals polítics al tradicional sopar de corresponsals de la Casa Blanca a Washington.
2: Els periodistes podeu ser molt, molt durs. Potser és que sóc una mica massa sensible, però de vegades tinc la impressió que alguns no m'estimeu gaire. He llegit un informe segons el qual

0: El 93% de la cobertura sobre mi és negativa, el 93%. Llavors, com carai s'explica que guanyés les eleccions amb tanta diferència?
1: El sopar, que es va anul·lar fa 3 mesos per un intent de magnicidi, Donald Trump també ha fet broma amb l'opció de tornar-se a presentar a les eleccions, tot i que la Constitució nord-americana li prohibeix aspirar a un tercer mandat.
0: Aquesta nit, per demostrar-vos fins a quin punt m'importa la premsa i perquè vull ajudar-vos a fer pujar l'audiència, em complau anunciar-vos, i això és una petita exclusiva, la meva intenció de presentar-me un nou mandat com a president dels Estats Units. Sí, ho faré. Faré un anunci oficial. De fet, crec que ja ho he fet.
1: Just després d'aquestes declaracions, Trump s'ha posat la seva característica gorra vermella amb el seu nom i l'any 2028. El president nord-americà també ha fet mofa dient que bombardejarà l'Iran encara amb més força a mesura que el conflicte s'estén amb atacs dels rebels hutis del Iemen contra l'Aràbia Saudita. La setmana que ve, Trump té previst reunir-se un altre cop amb el seu aliat a la regió, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, a la Casa Blanca.
2: Hay cerebros que no tienen solución.
3: Y qué marrón, chin chin pom, porom pom pom.
4: Com sabeu, sense música la vida seria un error. Nosaltres no ho cometrem i donarem pas a la música.

0: una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui. Vaja, ja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Amb la nova recepta electrònica guanyareu en qualitat. Perquè amb el pla de medicació que us donarà el vostre metge o metgessa podreu veure tota la informació sobre el vostre tractament. Recordeu portar sempre la targeta sanitària. Nova recepta electrònica. Més comoditat. Més qualitat. Generalitat de Catalunya.
5: Mentre altres fa anys que fan... Nosaltres continuem compartint sensacions.
6: És història.
7: Senzillament.

0: Els caps de setmana se'n passen coses bones.
1: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
2: Què vols dir?
3: Ràdio Vila-sacra.
4: Això sí.
5: És així i ja està.
6: Ui, quina joia que ve ara.
5: Tan, que Déu-n'hi-do.
7: Vinga, que és l'hora del pa amb xocolata. Atenció, atenció.
8: Anem a menjar xocolata. Molta xocolata.
9: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
10: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem està dedicat als conserges. Els conserges de la nostra escola. Potser el vostre no es diu Joan, potser es diu Maria, o Lucía, o Xavi. Però escolteu aquest poema que va dedicat a elles i ells.
11: Hola, em dic Dylan Isaac Arita Osorio. El poema que he escollit es diu En Joan, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'ha interessat el títol. En Joan, obrir, tancar, ordenar, imprimir, reparar, ajudar i acollir. Si el conserge que us rep al matí és persona eficient i de tarana somrient, segur que la vostra escola gaudiu de molt bon ambient.
10: Gràcies, Dylan. Gràcies per escollir aquest poema. Ens ha agradat molt que participis al nostre programa. Fins al proper Embaladits. Adeu!

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
4: I parlant d'emocions...
5: 98...
6: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-19-70-62.
7: WhatsApp.
8: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari. I em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent. Per molts anys.
9: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: És una garantia escollir una empresa adherida al sistema arbitral de consum. Els telèfons d'atenció al client no poden ser de tarifació addicional. 803, 806, 807, 905 i els SMS Premium.
5: Agència Catalana del Consum. Generalitat de Catalunya.

0: A Catalunya requisen el 25% de totes les plantes de marihuana confiscades a Europa, una de cada quatre. És l'estimació que surt en contrastar les dades dels Mossos d'Esquadra del 2024 amb les xifres comunitàries del mateix any publicades per l'Agència de la Unió Europea sobre drogues. Al conjunt de l'Estat es confisquen la immensa majoria de totes les plantes de marihuana d'Europa, el 75%. Anem cap a Brussel·les, Bruno Forteamiras.
1: L'Estat espanyol es consolida com un gran punt operatiu a escala comunitària de les xarxes criminals dedicades al tràfic de cannabis. De fet, aquesta és la droga il·lícita més consumida pels europeus. Creix la inquietud sanitària per la proliferació de productes adulterats derivats del cannabis que poden inhalar-se amb cigarretes electròniques i que, per tant, diu l'informe, també poden arribar a públics més joves. Pel que fa a la cocaïna, l'Estat espanyol també lidera les confiscacions a la Unió Europea. Es requisen el 37% de totes les tones interceptades al continent. L'informe detecta un augment del consum de cocaïna, sobretot entre comunitats marginalitzades, i trenca així l'estigma que és només una droga de rics. Crit d'alarma també per l'augment del consum de drogues sintètiques a Europa. De fet, s'han disparat les confiscacions de metamfetamina a tot el continent. L'informe avisa que cada cop hi ha substàncies més potents en circulació, comercialitzades per unes xarxes criminals que també són cada cop més actives.
2: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.

0: Ràdio Vila Sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
1: Hola!
2: Què tal?
3: La ràdio de Vila Sacra
4: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
1: Veniu!
5: Són de confiança. Són d'aquí.
6: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja'l.

0: De camí a l'escola dels nens, una mica d'entreteniment.
1: Veig, veig.
0: Si trobes en bus per anar a la feina, una mica de paciència.
1: Ja no arribo.
0: Si vas al súper a fer la compra, una mica de memòria.
1: Plàtans i iogurts.
0: I per tot això...
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Humans en la ràdio estan molt presents. Per exemple, el dret a l'accés a les minories, és a dir, el dret que col·lectius que passen normalment desapercebuts tenen per a estar presents. El dret a la informació, doncs, és la base, la pedra angular des de la ràdio i sobretot la pluralitat informativa. Estar millor informats i informades i la consolidació dels drets humans, i pot ser això incomoda a algú.
9: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
10: Truca!
9: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
11: Compartint emocions.
12: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El Tribunal Suprem ha amnistiat l'expresident del Parlament, Roger Torrent, d'Esquerra, i els membres sobiranistes de la mesa de la 12a legislatura. Roger Torrent, Josep Costa, Adriana Delgado i Eusebi Campdepadrós estaven acusats d'un delicte de desobediència per haver tramitat iniciatives parlamentàries contràries a la monarquia i a favor de la independència. La Fiscalia havia demanat amnistiar-los fa 2 anys i no ha sigut fins ara quan la sala, on hi ha el magistrat Manuel Marchena, ha decidit aplicar-los l'oblit judicial. És el primer cop que el Tribunal Suprem aplica la llei d'amnistia. L'alt tribunal també ha amnistiat l'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, i 3 activistes més, en aquest cas condemnats per desordres públics. Recordem que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va arribar a absoldre, però el Suprem va reobrir la causa a petició de la Fiscalia.
2: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
3: Gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: edició al Festa Festa.
1: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
0: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
1: Festa Festa.
2: Amb Amadeu Carbó.
3: Hola, Sílvia.
4: Què passa aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: shut. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui...

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Veniu, veniu, us revelarem un secret.
3: Seguim parlant de cultura.
4: Tanca els ulls.
5: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
6: Castell de Florejacs.
7: Avui visitarem un vell conjunt medieval integrat per la fortalesa i les cases que empara l'antiga muralla del poble que porta el mateix nom a la comarca de la Segarra. El trobem en molt bon estat de conservació. Encara conserva la torre quadrada de vigilància i està en una situació privilegiada i dominant, des d'on es té una visió fascinant. Els primers testimonis documentats daten del segle XI. El va construir Arnau de Tost sobre una fortalesa més antiga. Un dels primers senyors del castell va ser Galzeran Arimany, a qui van capturar l'any 1110 durant les croades, que no va tenir més remei que empenyorar el castell per pagar el rescat. A finals del segle XIII, Florejacs pertanyia al senyor de Guimarà, i així va continuar durant els segles següents fins a arribar al llinatge dels Ribera, el 1675, i passar després als marquesos de Gironella, a mitjans ja del segle XVIII. El nom té arrels en els ibers, que l'anomenaven Loreac, que vol dir elevació fortificada de les flors.
5: La llegenda.

Actualment la propietària del castell és en Rosario Balanzó de Febrer, vídua de Robert Jaume Andreu. No deixeu de visitar la sala de col·leccions amb valuosos objectes de diverses èpoques, ni el celler, la presó, el passadís secret i la sala d'armes. Més informació als webs ccsegarra.com, castellsdelleida.com o weblandia.com. Hi trobareu història, fotografies i horaris de visites guiades.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Tornarà a ser un dia que començarà amb força sol, però amb nuvolades un altre cop cap al nord-nord-est del país, que a la tarda acabaran donant nous ruixats, noves tempestes, especialment a les comarques gironines i del nord de Barcelona. De segona part, la temperatura. Amb aquesta entrada d'aire més fresquet, les temperatures baixen i l'ambient serà menys calorós que no pas la setmana passada, amb temperatures normals per l'època de l'any, aquest diumenge i també dilluns. A les Terres de l'Ebre, però, el vent bufa de mestral i bufarà encara de mestral amb algun unes ràfegues fortes que portarà primer un augment del perill d'incendis en aquesta zona. També a l'Empordà, a l'Alt Empordà, entrarà una miqueta de tramuntana que també farà pujar el perill d'incendi. I d'altra banda, una baixada de la humitat i una certa pujada de les temperatures a les Terres de l'Ebre, perquè aquest vent arriba rescalfat i mantindrà doncs les temperatures que encara avui podran arribar als 36-37 graus en punts del Baix Ebre i també del Montsià.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A Bonpreu i Esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A Bonpreu i Esclat, l'estalvi.

alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Τι να κάνω? Vens a l'aigua?
1: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
0: Ja, això passa.
2: Informació, música, entreteniment.
3: Ràdio Vilasacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
4: Tenim trucada. Bon dia.
5: Bon dia. Sí, era per felicitar-los per aquesta missió que s'han dignat fer, i després per la tasca que en general porten, de la seva emissora, recordant coses que un ja tenia mig oblidades o que no ens serveixen altres mitjans informatius i de distracció.
4: O sigui, vostè està content amb la emissora que estem fent?
5: Molt, molt, molt, molt.
4: Sí, vostè la va seguint habitualment?
5: Principalment els matins.
4: Els matins. I a vostè troba que estem fent una bona tasca?
5: Jo crec que sí. Crec que sí, perquè cap emissora, almenys des de que jo vaig així, estic més a casa, havia sentit tant la ràdio com ara.
4: Mai havia sentit tant la ràdio com ara?
5: Bueno, en temps que no hi havia televisió, sí.
4: Sí.
5: No hi havia més remei.
4: Sí.
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
4: És feina de tot l'equip, que tots estem posant el nostre granet de sorra per ser d'aquesta emissora, l'emissora de tothom, no? Gràcies per haver trucat i a la seva disposició.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Petits canvis per menjar millor. Recomanacions que t'ajuden a triar l'opció més saludable. La teva alimentació és important per gaudir d'una bona salut. Triar opcions saludables és possible. Petits canvis per menjar millor. Més fruita i hortalisses. Llegum. Fruita seca. Vida activa i social. Canvia aigua. Aliments integrals. Oli d'oliva verge. Aliments de temporada i proximitat. Menys sal. Sucre. Carn vermella i processada. Aliments ultraprocessats. Petits canvis per menjar millor. 061 CatSalut respon. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
2: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
3: És Ràdio Vila-sacra.
2: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
3: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai.
6: Ai.
5: I ara?

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els ofegaments són la tercera causa de mort accidental a Catalunya. Al món cada any moren 300.000 persones. Per aquesta causa, la meitat són menors de 30 anys i una quarta part infants. Ignacio García, portaveu d'Acció Sindical de Socorristes.
2: Que es prenguin en sèrio el salvament i socorrisme, que donin poder als primers intervinents que som nosaltres per tenir medis i poder lluitar contra els ofegaments, a més de donar educació aquàtica a la població i que tothom sàpiga el risc que suposa estar en un medi aquàtic.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
4: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
2: Us agraden les bicicletes? El poema que ara sentirem està dedicat a una bicicleta i és ple de rimes molt boniques.
3: Hola, sóc el Sergi Lladós Bosch. El poema que he escollit es diu La bicicleta i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè hi havia moltes rimes xules. La bicicleta. Jo tinc una bici pintada de nou. Quan vull estar quieta i quan vull es mou. Avui no vol córrer i no sé per què. L'he greixada moli d'un cetri sense. Amb draps de camusa, tota l'eixugat. I ja un cop polida, així arrondinat. M'ha dit, estic prima, no em tractes prou bé. Si tu ets la més ferma de tot el carrer. Mira quines rodes té aquella d'allà. Parles d'una moto, no et pots comparar.
2: Gràcies per escollir aquest poema, Sergi. Un poema molt ben recitat i molt divertit. Fins al proper Embaladits.

0: Ràdio Vila-sacra. Una recomanació.
1: A veure, aquest...
2: Tingui, vaja.
3: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
2: Gràcies.
4: Data de la venda, número del tiquet, descripció de l'article...
5: Per qualsevol reclamació, canvi o devolució, pels defectes que apareguin en els productes un cop els comprem, ens hem d'adreçar al venedor amb la factura o el tiquet de compra. La llei et protegeix. Recorda, si tens la factura, tens la garantia. Informa't en el web consum.cat o al telèfon 012. És un consell de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarel·la.

0: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, Terrassa Llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: És
2: Ràdio Vila Sacra.
3: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançó.

0: volien saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: I parlant d'emocions...
7: 70.
8: Ràdio Vilasacra, 107 freqüència modulada.
9: Compartint emocions.
10: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?

0: I ara cultura.
1: Aquí sensació.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt. Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Cada diumenge...
1: a poc i bona lletra.
2: Sensacions diverses de tota mena i per a tots els públics.
0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra. Avancem junts.
3: Escolta, a casa meva érem 5 i tenia la botiga i el meu home sempre estava fora i el meu pare, com que era militar, també fora. Ningú m'explicava res, ningú em deia res i em deixaven tothom a racó. D'amistats en tinc moltes maques i sort també en tinc de vosaltres, perquè m'heu animat molt i he estat molt contenta i ja està. Vale.
4: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: si lo teu és la tele a totes hores? Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres, felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores, doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall, doncs, res, xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores, doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació, doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra.
10: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Tavernes Lizarrán, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Més de 300 tipus de tapes i racions, pinxos, muntaditos, patxaran, xacolí. Al carrer Monturiol 3 de Figueres, la primera taverna autènticament basca a l'Empordà. Per més informació i encàrrecs, truqueu al telèfon 972 50 66 67. Recorda, 972 50 66 67. Tavernes Lizarrán, el món basc més a prop que mai.
12: Què necessites avui?
13: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
14: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
15: Maset, el vi de casa.
16: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
17: Hi havia una vegada un taller on sabien des de canviar una roda fins a arreglar un motor. Ho feien tot i en deien el taller de les coses ben fetes.
18: A Bosch Car Service pensem que fer les coses bé, saber-ho tot sobre el teu cotxe, sigui de la marca que sigui. Bosch Car Service, 90 anys fent les coses bé. Troba el taller que tens més a prop a boschcarservice.es.
19: A Figueres i Comarca, Autotaller Pulido. Tot allò que el teu automòbil necessita.

0: Coneixes aquesta cançó?
1: Evoluciona ja.
0: I aquesta altra?

0: No, no,
1: clar.
2: Evolucionar ja.
1: Són temes exclusius que només escoltaràs a Ràdio Vila-sacra. Sí, sí, així és de senzill. Així és de clar. Entens?
2: Evolucionar ja.

0: Doncs això s'entén aquí a Vila-sacra, però també s'entén a tot l'Alt Empordà.
1: A l'Alt Empordà.
0: I tant.
2: A l'Alt Empordà, Castelló d'Empúries.
3: Albanyà, Avinyonet, Puigventós, Bàscara, Biure, Boadella, Les Escaules, Borràs...

0: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats! Felicitats!

Hola, bon dia. Sóc una habitual. Llavors he estat tractant d'aquesta mainada que moren tant d'anys, tanta quantitat de mainades en els anys que estem.

0: tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vilasacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vilasacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. Al Pati Antigues Escoles, a les 11 hores de la nit, ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert, ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
5: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: El temps.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
11: Tornarà a ser un dia que començarà amb força sol, però amb nuvolades un altre cop cap al nord-nord-est del país, que a la tarda acabaran donant nous ruixats, noves tempestes, especialment a les comarques gironines i del nord de Barcelona. De segona part, la temperatura. Amb aquesta entrada d'aire més fresquet, les temperatures baixen i l'ambient serà menys calorós que no pas la setmana passada, amb temperatures normals per l'època de l'any, aquest diumenge i també dilluns. A les Terres de l'Ebre, però, el vent bufa de mestral i bufarà encara de mestral amb alguna ràfegues fortes que portarà primer un augment del perill d'incendis en aquesta zona. També a l'Empordà, a l'Alt Empordà, entrarà una miqueta de tramuntana que també farà pujar el perill d'incendi. I d'altra banda, una baixada de la humitat i una certa pujada de les temperatures a les Terres de l'Ebre, perquè aquest vent arriba rescalfat i mantindrà doncs les temperatures que encara avui podran arribar als 36-37 graus en punts del Baix Ebre i també del Montsià.
12: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
13: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
14: Bon preu i esclat.
15: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
16: Pareu bé l'orella.

0: Dissabtes i diumenges per sucar i pa.
1: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.
2: I parlant d'emocions...
3: 73.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Continuem i ui, el que tenim ara.
6: I a la plaça gran fan ballades, a la plaça gran la sardana balla.

0: flors i es donen la despedida, es donen les seues mans, la veu de l'amor els crida, amb ella va sospirant. I a la plaça gran fan ballades, fan ballades, plaça gran, la sardana ballarà.
1: Ràdio Vila-sacra, qui sap el que vol, sap amb qui i sap a on.
2: Al teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
3: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
2: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
4: I tant que sí.
5: Sí, pues sí. Sí.
6: Ràdio
5: sí.
6: Vila-sacra sempre.
7: Ràdio Vila-sacra sempre.
6: I tant.
8: I tant. Sí.
6: Sí.
9: Sí.
10: Sí. Sí. Tothom ho sap, no?
11: Mm-hmm.
12: Sí.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 8 d'agost del 2025.
1: Avui els parlem de com en un futur la intel·ligència artificial pot començar a arribar a les platges per ajudar els socorristes en les seves tasques de vigilància. En concret, l'empresa Proactiva està fent una prova pilot a la platja de Castelldefels en què la intel·ligència artificial tindria una funció d'alerta en casos d'ofegament. Ens ho explica la Marga Esparta.
2: La intel·ligència artificial pot ajudar el socorrista a detectar sobretot els casos de persones que s'estan ofegant sense que sigui fàcilment detectable pels seus moviments. Oriol Canals, director general de Proactiva.
3: El que anem a buscar és poder detectar aquelles persones que pateixen una inconsciència dintre l'aigua, que aquella inconsciència o l'estàs mirant o és molt difícil de detectar i que si no et pot derivar amb un ofegament per broncoaspiració. Per tant, el que anàvem a buscar era això. I això avui estem demostrant que en certes condicions ens està funcionant.
2: A través d'una càmera connectada a un computador, la tecnologia analitza els moviments de les persones sense gravar cap imatge, però sí detectant situacions de risc i en cap cas substituint el socorrista.
3: Necessites indubtablement equips de rescat, perquè si no, l'únic que faràs, bueno, doncs és veure-ho, determinar-ho i avisar algú perquè vagi. Sempre necessitaràs algú que vagi. O sigui, nosaltres això ho contemplem 100% com un complement.
2: I també es podria utilitzar a platges no vigilades. L'objectiu és que l'any que ve la intel·ligència artificial ja estigui preparada per ser utilitzada en aquesta nova funció.
4: Pensa.
5: O millor escolta altres llocs, o mira la tele que això no t'ho explicaran.

0: vaig a comprar amb el carro o el cistell?
1: Jo utilitzo la Carmanyola per l'esmorzar dels nens al col·legi. Tots tenim petits trucs per reduir residus. Digue'ns quins són els teus i consulta'n molts més a aquireduim.cat. Perquè reduir residus és el primer pas.

0: De Catalunya cap al món.
1: Xica, tica i ballarica.
2: El verb ser o ésser té dues formes de participi d'ús general. Estat i derivats, estada, estats, estades, sigut i derivats, siguda, siguts, sigudes. Sí, ho heu sentit bé. Tant estat com sigut són les variants més generals. Tradicionalment, hi ha hagut la tendència de modificar el participi sigut per estat, perquè hi ha qui percep aquest com a més informal. La gramàtica normativa ens diu que, en un text formal, sigut és tan vàlid com estat. Els posa al mateix nivell. Cal dir que en diversos parlars del Principat, de Catalunya i en eivissenc també es fan servir les variants col·loquials set i segut. Per exemple, els osonencs diuen ha set un dia meravellós o qui ha set? He set jo, tranquils. I ara pleguem, que ha sigut una explicació ben intensa.
3: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vilasacra. Ho entens?
4: Ai.
5: I ara?
6: Ràdio Vilasacra, Dios va, i a Ràdio Vilasacra.
7: Ràdio Vilasacra, 107 FM.
8: Nova Gons, Pidim Zic, Kansi Kak, Ràdio Vilasacra, Nativ FM.
9: Ràdio Vilasacra, Sindava.
10: Ràdio Vilasacra, una emissió preferida de la ciutat musical de tot l'Empordà. Fréquent, 107 FM.
11: Ràdio Vilasacra, 107, 0, 0, FM.
12: Musical Day, Ràdio Vilasacra. 107 FM.

0: es van prendre amb la vida i el seu cruel silenci. Jo no sé plorar, ja ho veus que tampoc jo no tinc alegria. Per això m'entristeixo de veure't patir. També les nits passen amb fredes i tristes. Les hores són llargues i no puc dormir.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat. Nombroses opcions.

només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Cuina amb la Maria.
3: A la confitura de tomata. Que la confitura de tomates dona més feina, perquè la tomata és de més, com que és petita, es té que pelar molt i molt bé, que no quedi gens de pela, després que no hi quedi també cap llavor de res, home, si n'hi queda alguna tampoc passa res, però no té tan bona presència, i després es posa, si hi ha 4 quilos o 5 quilos de tomata, doncs si n'hi ha 4 quilos, 2 quilos de sucre, meitat de sucre pel doble de tomata. I es fa coure igual que l'altre. També es deixa reposar una miqueta i que vagi coent, i sembla que no és bona, però és algo també bé fosca, igual que l'altre, però sí que té que posar més sucre perquè si no queda una miqueta àcida. La tomata, com que la tomata és àcida, doncs es fa meitat i meitat. N'hi ha que tampoc hi posen ben bé la meitat. Això llavors, mira, també és de depèn una mica del gust de les persones. Si els agrada molt dolç, n'hi ha que no poden menjar gaire dolç, doncs llavors, mira, no se fa tant. Però si és meitat sucre i el doble llavors de pes de tomata, queda bona per la gent que poden menjar dolç. Doncs mira, si no, els que en poden menjar, que s'hi aprofitin.

viatge en el temps. Soc innovadora perquè el progrés és inconformisme, recerca i superació. Soc crítica perquè és el camí per avançar cap a una societat justa. Soc ètica perquè necessitem persones compromeses amb la millora de la societat. Soc plural perquè el món que ens envolta és divers. Soc pública, catalana i oberta al món. És Ràdio Vila-sacra.

0: en el 107 de la FM.
1: Activitat, fruita i verdura. 30 més 5. Si vols fer salut, suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia.
2: Camina a pas lleuger.
3: Pren fruita per esmorzar.
2: Fes servir les escales.
3: Tria verdures i amanides com a guarnició.
2: Mou el cor.
3: Inclou fruita al berenar.
2: Balla.
3: Tria la fruita com a postres.
2: Surt a passejar.
3: Menja sa i variat.
1: Treu profit de la teva vida diària per fer salut. Suma. 30 minuts d'activitat física diària, més 5 peces de fruita i verdura al dia. Si vols fer salut, suma.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Són la vostra festa.

0: Sopar popular Vila Sacra, estiu 2026.
1: Vine al sopar d'estiu d'aquest 2026. Dissabte 8 d'agost a les 9:30 del vespre al pati del Centre Cívic. Preus: adults 17 euros, menors entre 5 i 12 anys 11 euros. Menú: amanida de l'hort, arròs de carxofes i bolets. Postres: pa, aigua i vi. Cal apuntar-se i pagar a l'Ajuntament abans del dilluns 3 d'agost de 2026. Places limitades.

0: conformitat amb el que estableix l'article 3 de la llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, constitueixen barreres en la comunicació tots aquells impediments per a l'expressió i la recepció de missatges, sigui per comunicació directa o a través dels mitjans de comunicació. És per això que, emparant-nos en aquesta llei, volem que cada ciutadà gaudeixi del seu propi espai per moure's. Un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom.
1: Anem a pams. Si jo vaig al cine, vaig a veure una pel·lícula, no vaig a llegir. Quan vull llegir, agafo un llibre. Al cinema, s'imatge en moviment. La majoria de les pel·lícules que veiem o podem veure procedeix dels Estats Units i, per tant, l'idioma original és l'anglès. Però també hi ha a les nostres cartelleres films alemanys, japonesos, xinesos, russos. Hem d'aprendre totes aquestes llengües abans d'anar al cinema? Per tant, el doblatge és necessari, el doblatge en català una necessitat urgent. Per s'agradi o no, som a Catalunya i tenim una llengua pròpia. Deixem-nos d'esnoïsmes barats dient que s'han de veure films en versió original.
2: Hola, Joan.
3: Hola, Sílvia.
2: Què fas aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

És clar, es cantava perquè el que es cantava eren coses, eren tonades que deien amb la nostra manera de ser. Però, per exemple, què vols aprendre, per exemple, de lo que pugui cantar, no sé, qualsevol cantant americà? No és nostre, no és nostre, no és nostre, no és nostre, no és nostre, no és nostre.

0: Vilafant, un dissabte 21 de setembre de 2002 a les 15:05. Què són exactament les nyacres?
1: Unes cuculles. Sí, que es troben a la platja.
2: I un ball, un ball.
0: I voleu dir que això barrejat amb falles de Climent no donarà un còctel empordanès massa fort? No ho diu així, amb falles,
2: sí, sí, sí,
0: que hi ha un epigrama.
2: Això, com anava?
1: Tinc aquí.
2: Un pagerol ho ha encertat. L'epigrama ve a ser com un vers que agrada a tothom, excepte l'interessant.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torreferrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
5: El 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torreferrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
6: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també ja afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
5: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
7: Tenen deshidratació, és un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però doncs, també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten de niu. No?
5: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
3: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
8: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Ràdio Vila-sacra és la teva.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: A l'Empordà, Ràdio de Vila-sacra, ja està.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor incrementen en un 40% els ingressos als centres de recuperació de fauna salvatge que hi ha a Catalunya. I aquest estiu, amb tres de seguides, els números ja estan pujant. El centre de Torrefarrussa ja han batut el seu rècord d'ingressos diaris. Ens ho explica la Montse Poblet.
2: El 23 de juny, durant la primera onada de calor, van ingressar a Torrefarrussa 400 animals. És la xifra més alta d'entrades en un sol dia i s'explica bàsicament pels efectes de les altes temperatures en la fauna salvatge. Sense arribar a aquestes xifres, els altres tres centres de recuperació de fauna viuen situacions similars. Les onades de calor passen factura i tres de seguides encara més. Ricard Casanovas, cap del Servei de Fauna i Flora de la Generalitat, dona per fet que aquest estiu els números es dispararan.
3: S'incrementarà segur perquè ja portem tres onades de calor, i aquí és una mica això el grau diferencial. O sigui, amb les onades de calor encara s'incrementa molt més el nombre d'ingressos, sobretot d'ocells i sobretot de ratpenats, ¿vale? Per què? Perquè igual que també hi ha afecta a persones, lògicament les onades de calor pues, també afecta també als animals.
2: Els agents rurals, que s'encarreguen de recollir molts dels animals que la ciutadania troba, confirmen que les calorades d'aquest estiu han fet pujar el volum de casos. Predominen els ratpenats i les cries d'ocells petits, com les orenetes o les caderneres, que surten dels nius per esquivar les altes temperatures o buscar aigua i després no hi saben tornar. César Calabres, cap de l'àrea de fauna protegida del cos, ens explica en quines condicions els troben.
4: Tenen deshidratació, un augment de la temperatura corporal, tenen un malestar, no? Evidentment, si portem molts dies de calor acumulada, si no plou, els bassals s'assequen, però inclús també doncs, a alguns petits cursos fluvials o algunes petites basses que es puguin trobar, doncs, cada vegada tenen menys aigua, les cries doncs, passen més set i miren de fugir d'aquell estat i en molts casos doncs, salten de niu. No?
2: En tot l'any passat, els quatre centres de recuperació de fauna salvatge van recollir 28.000 exemplars. Més de la meitat, aproximadament un 60%, es van salvar i reintroduir a la natura.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: 8 d'agost, Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 7:15 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vilasacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vilasacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 10:15 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
1: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vilasacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 7:15 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
2: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
3: Organitza l'Ajuntament de Vilasacra. Col·labora la parròquia de Vilasacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vilasacra, Vilasacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vilasacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vilasacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vilasacra.
4: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: El temps.
8: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
9: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
10: Tornarà a ser un dia que començarà amb força sol, però amb nuvolades un altre cop cap al nord-nord-est del país, que a la tarda acabaran donant nous ruixats, noves tempestes, especialment a les comarques gironines i del nord de Barcelona. De segona part, la temperatura. Amb aquesta entrada d'aire més fresquet, les temperatures baixen i l'ambient serà menys calorós que no pas la setmana passada, amb temperatures normals per l'època de l'any, aquest diumenge i també dilluns. A les Terres de l'Ebre, però, el vent bufa de mestral i bufarà encara de mestral amb algunes ràfegues fortes que portarà primer un augment del perill d'incendis en aquesta zona. També a l'Empordà, a l'Alt Empordà, entrarà una miqueta de tramuntana que també farà pujar el perill d'incendi. I d'altra banda, una baixada de la humitat i una certa pujada de les temperatures a les Terres de l'Ebre, perquè aquest vent arriba rescalfat i mantindrà doncs les temperatures que encara avui podran arribar als 36-37 graus en punts del Baix Ebre i també del Montsià.
11: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
12: A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa. Més de 700 articles amb segones unitats al 50 i al 70% i lots estalvi. A més, amb la targeta client podràs beneficiar-te de descomptes personalitzats i bonificacions a la teva guardiola. A bon preu i esclat, l'estalvi juga a casa.
13: Bon preu i esclat.
14: Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.
15: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
16: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
17: Complejant. Complejant. Amb Caral Pedemonte.
18: Els casanencs, mans amigues, guanyen el Campionat de Catalunya a Ceret. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes,

0: y música para copla. La colla de sardana esportiva Mans Amigues de Cassà de la Selva guanya la Copa Catalunya que s'ha celebrat aquest cap de setmana a la vila de Ceret, a la Catalunya Nord. Aquest és el programa 497 i tenim més titulars. Els veterans Albera Dansa, també de la Catalunya Nord, i els infantils Il·lusions de Cassà van guanyar la Copa Catalunya a les seves respectives categories. I oberta la convocatòria dels Premis Capital de la Sardana 2026. Repassem les bases. I descobrim l'obra i la història de Tirant lo Blanc. El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquest cap de setmana passa per Ceret. I així us ho expliquem.
1: Coblejant, edició especial i exclusiva per a Ràdio Vila-sacra. Notícies, esports.
0: La cassanenca Mans Amigues ha guanyat per primer cop la Copa Catalunya, un certamen a jornada única que acull la població del nord de Catalunya, Ceret, durant el seu Festival de la Sardana, que ha arribat a l'edició 68 i que ha estat aquest cap de setmana. Els vermells i blancs es van enfrontar en una final amb els sabadellencs mirant al cel i l'enfrontament se'n va anar cap a terres gironines. El grup sardanista Amics de la Sardana de Cassà de la Selva també es van portar el primer premi a la categoria infantil amb el bon paper de la colla Il·lusions. I finalment el premi de veterans es va quedar a la Catalunya Nord amb Albera Dansa, que van ballar amb l'Albera de Paisatge de Fons. Després de l'error de la colla Sabadell, que no va acabar bé, la Sardana en almenys alguns dels seus dansaires. Tot plegat en el marc de la plaça de Toros de Ceret, on encara s'hi fan espectacles amb animals. La sort és que dissabte passat es va ocupar un espai on es maltracta els toros per fer-hi cultura. La desgràcia és que la setmana anterior i les que vindran s'hi seguiran veient aquesta mena de barbàries fetes espectacles per homes. Prova d'això és que els dansaires escalfaven i preparaven les rotllanes dels seus enfrontaments enmig dels fems ja secs dels animals que hi havia hagut dies enrere. Aquest certament no té res a veure amb el Campionat de Catalunya, però mesura el pols de les colles a mitja temporada. Recordem que les colles han acabat ja la primera fase del campionat i el reprendran al setembre després de la parada estival. I aquest certamen, que té el mateix funcionament que el Mundial, perquè ens entenguem, amb quarts de final, semifinal i final, i una revesca per allà al mig, serveix per apujar els ànims de les colles que guanyen i veure com ballen les altres. Hi va haver algunes absències, com per exemple la colla Mare Nostrum o les Violetes del Bosc, que també estan al campionat, o també Tarragona Dansa, que està al campionat B. I els seus dansaires, però, estaven repartits per altres colles grans. No hi va haver categoria juvenil perquè només es va apuntar una colla, la Cabirols de Sabadell, que va competir en la categoria gran. I quan va arribar al final, l'organització va anunciar la sardana de la final, perquè recordem que en aquest certamen les sardanes no es coneixen prèviament, sinó que donen una llista de totes les que poden tocar i es fa un sorteig. Doncs bé, va tocar per la final. El Parc de la Guineu i la plaça va esclatar en una eufòria continguda pels dansaires. Una sardana perfecta, tothom se la sap, té molta energia i és un greatest hit de les sardanes. Tothom la podia ballar gaudint-la, per això la plaça, doncs, es va animar tant. Anem a veure les classificacions que hi va haver en aquest certamen de Ceret. Anem primer per la categoria de grans, com que és un funcionament d'enfrontaments eliminatoris per arribar a una final. Primer hi va haver un sorteig que va dividir les colles en dos grups. En el primer grup hi havia Mans Amigues, Cabirols, Nanúfers i Galzeran, i a l'altre grup per sorteig va tocar sempre Galzeran, Mirant al Cel, Solstici i la colla Maig. de tots aquests enfrontaments. Es va arribar a una final de mans amigues i mirant al cel, i Galzeran, que va quedar quarta, i en tercera posició la colla Maig. Pel que fa als veterans, en un dels grups hi havia les Cireres de Ceret, que jugaven a casa, Dansaires de Maig, Ressò i Sabadell, i a l'altre grup, el Vera Dansa Tramuntana, Aire Gironins i Amics Dansaires. De tots plegats, va guanyar l'Albera Dansa contra Sabadell. En tercer lloc hi va quedar Amics Dansaires de Caçà, i en quarta posició, Aires Gironins. Pel que fa a la categoria infantil, fusionades les categories infantil i alevina, en primera posició hi va quedar Il·lusions de Caçà, seguida d'Antaviana Jove de Tordera, en tercera posició Xiroia de Barcelona, i en quarta posició els alevins Taps, també de Caçà de la Selva. Hem escoltat aquesta sardana que va fer esclatar l'eufòria a la plaça per la final d'aquesta Copa Catalunya de Ceret. És el Parc de la Guineu de Pere Fontàs. L'escoltem a càrrec de la principal de la Bisbal, i és de 1976, dedicada a l'agrupació sardanista L'Ideal d'en Claver de Barcelona. L'escoltem, és de Pere Fontàs.

0: Això era el Parc de la Guineu, de Pere Fontàs.
1: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
0: I anem al territori.
1: Connexions al territori.
0: Aquest dissabte al vespre, l'agrupació sardanista Sant Feliu de Codines va celebrar la 24a edició del seu aplec de la sardana al pati de l'Escola FEDAC de Sant Feliu amb les cobles Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. Hi va haver sopar popular, concurs de colles improvisades i ressupo de mitjanit. Sant Feliu de Codines encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I aquest cap de setmana també l'agrupació sardanista de Ripoll ha celebrat la 73a edició de l'Aplec de Ripoll amb actes de divendres a diumenge. Diumenge es va dur a terme la diada central de l'Aplec amb les cobles Ciutat de Girona, Bellpuig, Cople i Juvenívola de Sabadell, el passeig de Regull. Imatges a les nostres xarxes socials. I l'agrupació Amics de la Sardana de Sant Feliu de Guíxols va organitzar una ballada més del seu cicle de sardanes d'estiu divendres a la nit, en aquesta ocasió amb la cobla Bisbal Jove del Passeig de Mar de Sant Feliu de Guíxols. I per acabar, l'Associació Cultural i Sardanista de Palafrugell va organitzar aquest dilluns una ballada de sardanes per la seva festa major amb la cobla La Principal de la Bisbal a la plaça Nova amb sardanes de Veu Mala, Molina o Cassó. Escoltem una sardana dedicada a l'Aplec de Sant Feliu de Codines, més concretament el primer aplec. És de l'any 2002 i és de Josep Farràs. L'escoltem a càrrec de la cobla Lluïsos de Taradell.

0: Això era Sant Feliu de Codines, primer aplec de Josep Ferràs.
1: T'has llegit les bases?
0: Ja s'ha obert la convocatòria pels Premis Capital de la Sardana 2026, uns guardons impulsats per Som Sardana que reconeixen persones, entitats i iniciatives que han contribuït a la promoció de la sardana. Des d'avui fins al 30 de setembre, qualsevol persona, entitat o institució pot presentar candidatures per optar a les diferents modalitats. Entre els reconeixements hi ha les medalles, el mèrit sardanista i musical, els premis a l'entitat, activitat, la formació, la comunicació i l'impuls sardanista nou de l'any passat, i també els reconeixements als aniversaris d'entitats, concursos, aplecs i programes de ràdio que assoleixen fites destacades. Pel que fa a les medalles, doncs les decideix la mateixa organització, però pels premis doncs es poden presentar categories. En el cas del premi a l'entitat, es reconeixeran entitats que desenvolupin propostes innovadores en el camp de la sardana o la cobla. A l'activitat es reconeixeran entitats o persones que han aportat a terme una acció que ha contribuït a normalitzar la sardana o la música per a cobla. En el cas de la formació, reconeix doncs algun projecte o eina educativa que transmeti la cultura i la pràctica de la sardana o la música de cobla, tant a grans com a petits. I en el cas del premi a la comunicació, reconeix a una entitat o persona que destaca per les seves accions de comunicació vers la sardana. A l'impuls sardanista, el reconeixement és per les persones que hagin destacat per la seva trajectòria, iniciativa o dedicació en la promoció, difusió o defensa de la sardana. També doncs les entitats que facin 50, 75, 100, 125 anys doncs poden presentar la candidatura per ser reconegudes pels seus aniversaris o també per als programes que tinguin 1.500, 3.000 o 5.000 emissions. El veredicte es farà públic el 21 d'octubre al Vendrell. Aquell dia es coneixeran les persones distingides amb les medalles al mèrit, els finalistes de cada categoria, les mencions territorials i el reconeixement d'aniversari. Els premis es donaran el 14 de novembre al Vendrell, actual capital de la sardana. Les bases completes de la convocatòria ja estan disponibles a la web de Som Sardana. Escoltem el Vendrell, capital de la sardana de Nevat, a càrrec de la Cobla Ressò. És una sardana estrenada aquest mateix març de 2026.

0: Això era el Vendrell, capital de la sardana, d'en Nevat.
1: Quina calor. Vens a l'aigua?
2: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
1: Ja, això passa.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Els bombers de Catalunya no donen l'abast. En plena temporada falten efectius i recursos. Com a mesura de pressió al departament, el 90% dels parcs protesten des de Sant Joan. S'han acabat les hores extres, diuen, per tapar les mancances del servei. Un dels darrers parcs a adherir-se ha estat el de l'Hospitalet de Llobregat, que és un dels majors del territori. Laura Zurriaga.
3: Els bombers es planten ni hores addicionals ni més serveis voluntaris per tapar anys, diuen, de desinversió. Durant la campanya d'incendis als parcs del territori, sovint queden sense personal per la simultaneïtat dels focs, posant en relleu un servei infradimensionat, com passa al parc de l'Hospitalet de Llobregat. Carles Urgell, bomber i delegat sindical de la CGT.
4: Si els mínims de parc normals són 8 bombers i bomberes, doncs ens quedaven amb 4 bombers. Això, sumat a que hi ha una falta d'equips de protecció, ha provocat fins i tot que d'aquests 4 bombers, en algunes ocasions, ens trobéssim amb que 2 no tenien equip.
3: El cos arrossega els efectes de la crisi de 2008. En la darrera dècada s'ha duplicat el pressupost, però encara falten efectius, falten vehicles, falta sou i cal agilitzar el sistema de desinfecció dels equips de protecció.
4: Poden passar moltes guàrdies fins que recuperen el seu EPI després d'un procés de descontaminació i durant aquest temps no hi ha equips de substitució per tal de suplir aquesta mancança. Ens trobem que és responsabilitat dels bombers netejar-los al parc i descontaminar-los amb un cubell, un fregall i sabó, amb mitjans de fortuna.
3: Des de l'any 2016 s'han incorporat 1.000 bombers per les jubilacions de 2008 a 2016. Avui són 2.700 efectius al territori. Una xifra insuficient reclamant per cobrir els mínims.
4: De forma estimada, pensem que amb un mínim de 1.000 bombers podríem tapar forats.
3: El Departament d'Interior es recolza en la tasca dels bombers voluntaris. Cobren 10 euros l'hora, tenen la mateixa formació que els funcionaris, però la Generalitat no reconeix la seva relació laboral. Francesc Castillo, bomber voluntari i portaveu de l'associació Bombers Precaris en Lluita.
5: Bé, nosaltres reclamem que reconeguin els nostres drets laborals, val? Perquè al final nosaltres creiem que quan estem fent de bombers estem treballant, nosaltres fem la mateixa tasca que els companys bombers funcionaris, no se'n reconeixen ni els drets laborals, ni la prevenció de riscos, ni el coeficient reductor cara a la jubilació, ni les malalties professionals, res de tot això se'n reconeix a nosaltres.
3: Dels 1.300 voluntaris, gairebé 500 s'han sumat a les 12 denúncies interposades als jutjats socials. Per altra banda, el departament emplaça el sindicat de bombers a reunir-se a la tardor per atendre les seves reivindicacions.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
6: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
1: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
7: Miralls de memòria.

0: Sacra.
1: Què, què?
0: Que això és Ràdio Vila Sacra.
2: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
2: Queda clar. Hey!
3: L'agenda.
2: Vinga, agenda de juliol i principis d'agost. Comencem a dimarts 28 de juliol. A 2 de 12 són les Santes de Mataró i per això hi ha ballada al pati de la residència municipal Sant Josep amb la cobla, la principal de la Bisbal. A la 1 a Mediona hi haurà ballada de festa major amb la cobla Catània i a la tarda... De dimarts 28 de juliol a les 7 a Llafranc, ballada amb la principal de Banyoles. A un quart de 8 hi haurà concert al pati de la residència municipal Sant Josep de Mataró amb la cobla, la principal de la Bisbal. I a 2 de 8, cicle d'estiu de Torroella de Montgrí, una ballada amb la Baix Empordà. A la mateixa hora, a Girona hi haurà la ciutat de Girona amb una ballada i a les 9 del vespre a Vallirana, ballada amb la ciutat de Terrassa pel seu cicle d'estiu. Dimarts que ve també sardanes a la fresca Terrassa amb la cobla Montgrins a partir de les 9 del vespre i a les 10 de la nit de dimarts a Puigcerdà hi haurà la Canigó. Activitats de dimecres 29 de juliol. Doncs a Palamós hi haurà 2 de 10 la Baix Empordà, a la mateixa hora a Matadepera hi haurà la principal de la Bisbal i a les 10 de la nit de dimecres que ve a Castelló d'Empúries hi haurà la Cobla Rossinyolets. També a les 10 de dimecres que ve a l'Escala hi haurà la principal de Banyoles. I dijous 30 de juliol a les 8 a Riudoms hi haurà la cloenda de sardanes a la fresca amb una ballada amb la principal del Llobregat i a les 9 del vespre a Banyoles hi haurà el cicle 7 de 7 amb la cobla i banda del Col·legi Santa Maria de Blanes. A 2 de 10 cicle d'estiu a Banyuls amb la cobla als Casanovas i també a 2 de 10 nits d'estiu de Castellà del Vallès amb una ballada amb la ciutat de Girona. També dijous que ve a les 10 a Calonja i Sant Antoni hi haurà la Foment del Montgrí a la mateixa hora Sant Pere Pescador hi haurà la principal de Banyoles. També a les 10 a Llançà hi haurà la principal d'Olot i a les 10 també a Vilassar de Mar sardanes a la fresca amb una ballada amb la cobla marinada. Passem a divendres 31 de juliol perquè a les 6 és festa major a la Garriga i hi haurà una ballada amb la principal de la Bisbal. A les 7 de la tarda hi haurà una doble ballada a Olot, el Firal amb la Sol de Banyuls i la Juvenívola de Sabadell i a 2 de 8 a Vacarisses hi haurà una ballada de festa major amb la Sabadell. Divendres que ve també hi ha la 21a Sardanes a la Fresca del Segrià, un cicle de sardanes amb la Bellpuig Cobla a Puigverd de Lleida. A les 9 de la nit i a 2 de 10, divendres que ve a Manlleu, hi haurà la Bisbal Jove que clou el cicle d'estiu de Manlleu. Divendres que ve també a 2 de 10 ballada de sardanes a Premià de Mar amb la Marinada i també a les 10 de la nit a Sils hi haurà sardanes a la fresca amb la principal de Cassà. A les 10 de la nit de divendres també a Tordera hi haurà la ciutat de Girona i a Figueres la flama de Farners a la mateixa hora. Dissabte 1 d'agost, encetem l'agost a les 10 del matí a Cabrera de Mar amb una ballada de festa major amb la ciutat de Manresa i a les 11 hi haurà l'acte d'inauguració del monument de la sardana del Pla de Santa Maria, atenció, amb una ballada amb la Reus Jove. Dissabte d'agost també hi ha la Festa Major d'Andorra la Vella, hi haurà una ballada amb la Vents de Riell a les 12 i a les 5 de la tarda doble ballada de vigília del 40è aplec del Pirineu a Ribes de Freser amb les cobles la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell. També 2 de 6 de dissabte a Torelló hi haurà una doble ballada de Festa Major amb la Salvatana i la Canigó i a les 6 de la tarda a Vilallonga de Ter hi haurà una ballada de festa d'estiu amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve a 3 quarts de 7 del vespre, Festa Major a la Garriga amb una ballada amb la Sant Jordi i a les 7 de la tarda a Solsona hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. Dissabte d'agost també a les 7, Festa Major de Caldes de Malavella amb una ballada amb la Ciutat de Girona i a 2 de 8, cicle d'estiu de Malgrat de Mar, dissabte que ve amb la principal de Banyoles. Dissabte 1 d'agost també hi ha el 33è aplec de la Sardana de les Borges Blanques a partir de 2 de 8 i a 2 d'11 de la nit amb la Reu Jove i la Vents de Riella i també a 2 de 9 Festa Major de Tona amb una ballada amb la principal del Llobregat. També a les 10 de la nit a Lloret ballada amb la Sant Jordi i passem a diumenge. perquè a les 12 hi ha el concert vermut de Festa Major Narcisa Freixes de Sabadell a la Garriga, amb la copla Maricel. També a 4:45 de la tarda, 26è aplec de la Sardana de Mollà, amb les coples Lluïsos, Copla Sant Jordi i Ciutat de Cornellà. Diumenge 2 d'agost també a les 6 hi ha ballada a Sant Joan de les Abadesses amb la principal d'Olot, i a 6:45 a l'Ella hi haurà ballada de Festa Major amb la Ciutat de Manresa. Diumenge que ve també a les 7 ballada a l'Esquirol amb la Canigó, i a la mateixa hora a Caldes de Malavella hi haurà la Ciutat de Terrassa. També a les 7 al Vendrell hi haurà la Mediterrània, i a 6:45 de diumenge a Sant Pol hi haurà la Flama de Farners. A Malgrat de Mar a la mateixa hora hi haurà la Ciutat de Granollers, i a la mateixa hora a la Seu d'Urgell hi haurà la Juvenil Ciutat de Solsona. També 6:45 de diumenge a Cervera el cicle d'estiu continua amb la Vell Puig Copla, i a la mateixa hora a Blanes hi haurà la Copla Xaloc. A Pineda a la mateixa hora hi haurà la principal del Llobregat, i a 6:45 també a Castelldefels hi ha sardanes amb la Vila d'Olesa. El 6 d'agost també a Andorra la Vella hi haurà ballada a 7:45 amb la principal de la Bisbal per la Festa Major, i a Calella a 6:45 també hi haurà la Bisbal Jove amb una ballada. A partir de les 8 del vespre de diumenge que ve a Vell Puig hi haurà una ballada amb la 11 de setembre, i a les 8 a Palamós hi haurà la Foment del Montgrí amb la ballada de Festa Major de Sant Joan de Palamós. Diumenge que ve també a les 8 a Gramunt hi haurà la Reus Jove pel cicle d'estiu, i a la mateixa hora al cicle d'estiu de Premià de Dalt hi haurà la Baix Llobregat. També diumenge que ve a les 9 del vespre Sardejou de Festa Major amb la Contemporània a la Garriga, i a 11:15 a Sant Feliu de Guíxols ballada diumenge que ve amb els Rossinyolets. Passem a dilluns 3 d'agost, perquè a les 6 hi ha ballada de Festa Major a Pardines amb la principal de Banyoles, i a les 7 també és Festa Major a Andorra la Vella i hi haurà una altra ballada amb la principal de la Bisbal. Dilluns que ve també a les 9 del vespre ballada a Perpinyà amb la Mil·lenària, i a 6:50 hi haurà sardanes a Olesa de Montserrat amb la copla Vila d'Olesa. Dilluns que ve també a les 10 ballada de sardanes de Santa Coloma de Farners amb la Flama de Farners. I aquesta setmana destaquem, doncs, el 40è aplec de la Sardana del Pirineu a Ribes de Freser, que arriba diumenge que ve, 2 d'agost, amb actes el dia 1 d'agost. Aquest aplec comença a 2:11 i continua a les 4 de la tarda amb les coples Ciutat de Girona, Juvenil de Sabadell i Marinada.
1: Coplejant.
2: I continuem aquest programa d'estiu amb una gran obra per a coble, Tirant lo Blanc, que consta de 4 actes: El casament del rei d'Anglaterra, Desfeta i mort del turc, Prometatge d'en Tirant i na Carmesina, i Balls i festes de la Gran Victòria. Això en el cas d'aquesta adaptació per a coble. Una obra arranjada per a coble per Joan Lluís Moraleda, i que està inspirada en l'obra cavalleresca del valencià Joanot Martorell, que forma part de l'imaginari col·lectiu dels Països Catalans. L'obra de Martorell, impresa per primera vegada a València l'any 1490, es gesta segurament arran de la caiguda de Constantinople, capital de l'Imperi Romà d'Orient, en mans dels turcs el 1453. La seva obra reflecteix en un relat de ficció el pensament del mateix autor, que creia que la caiguda de l'Imperi Romà d'Orient no havia estat inevitable i encara somiava un alliberament de Constantinople. El protagonista homònim salva l'imperi de la ruïna i venç els turcs a diferents parts de la Mediterrània abans de morir d'un mal de costat. El compositor presentava l'obra per a coble inspirada en la novel·la El Premi Ceret Banyoles, i guanyava l'edició de Banyoles per a obres de coble l'any 1986. Uns premis que li van fer aconseguir molta popularitat dins el sector de la coble, tal com explica ell mateix en la darrera entrega del projecte Fe de Músic, que signa Jordi Molina i que edita el Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. El cas és que Moraleda no ha estat l'únic compositor inspirat per la novel·la de Joanot Martorell. D'aquesta ja llegenda cavalleresca se n'ha produït moltíssima música, com per exemple la cantata escènica Tríptic del Tirant d'Amando Blanquer, estrenada a València el 1990 amb motiu del 500 aniversari de la novel·la, o la banda sonora de Tirant lo Blanc de José Nieto el 2006. Nosaltres avui escoltem la versió per a coble de Joan Lluís Moraleda. Això és Tirant lo Blanc. L'escoltem a càrrec de la Copla Montgrins, i es pot recuperar el disc Música Catalana Contemporània de la Copla Montgrins.

0: Aquesta era l'obra Tirant lo blanc, de Joan Lluís Moraleda.
1: Coplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
0: I tenim més notícies destacades. Banyoles acull del 17 al 27 de juliol una nova edició de l'Etno Catalonia, una residència, gira i festival internacional que reuneix una trentena de músics d'entre 16 i 30 anys procedent de diversos països per compartir repertoris, aprendre músiques d'arrel, també catalanes, i construir un projecte artístic col·lectiu que culmina amb una gira de concerts per Catalunya. Entre les cites destacades i del que fa a la copla hi haurà l'escenari dels etnonians, la participació de la Transmediterrània Rania Orquestra, que és un projecte que té instruments de copla i que també serà a l'Amsó de Copla aquest agost, i el concert final de l'Orquestra Internacional previst pel 26 de juliol. També hi ha programat per aquest dissabte l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, l'UMAC, amb el seu espectacle Crui a l'Auditori de Banyoles.
2: Coplejant.
3: Coplejant.
4: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem aquesta edició de juliol, la 497, es diu ràpid, del Coplejant, amb Festa d'Estiu, una sardana molt balladora d'Olivier Marquès que s'estrenava el 2013 a Béziers. El títol original era 21 de juny a Béziers, però es va canviar i després va aconseguir l'accèssit al Premi Popular de la Sardana de l'any 2013. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coplegeu força.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles d'Albanyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra.

0: s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
1: Panic ha assegurat que un cop analitzada la informació del departament la van enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està portant a terme i que hi podrien haver indicis per iniciar un expedient sancionador administratiu. Unes declaracions que ha fet la consellera al Consell Comarcal del Baix Empordà en una reunió amb els alcaldes del Baix Ter per parlar de les millores a les carreteres de la zona.
2: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Quina raó mou el teu món?
4: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
5: Home, sí,

0: Hola tothom! Algun cop heu arribat al cim d'una muntanya i veieu de lluny alguna cosa sense distingir-la bé? No! No és divisar! Per expressar aquest sentit de veure de lluny tenim un verb boniquíssim en català. Albirar, del llatí arbitrare. Des del cim d'una muntanya es pot albirar al mar. En català, divisar és un mot tècnic del món de l'heràldica, que vol dir proveir un escut d'una divisa. I què és una divisa? La divisa és un lema. Per exemple, l'escut andorrà fa menció de la divisa. Virtus unita fortior. Ja ho veieu, res a veure amb gaudir d'una vista amb nuvolets i ocellets, encara que no hi guipeu de lluny.
1: I parlant d'emocions.
2: 30.
3: Vale.

0: Impulsem la cultura.
1: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Llers.
2: Castell de Llers, que hi saves la bandera per damunt de la vila medieval, rodejat d'onze forts, Bellvé, Cabrera, Destorrent, Desvinyol, Desgüell, d'Hortal. Del Serraí, el dels Gorgs, un tret de Fona. Dels Gorgs, el de Molins, un sol camí. I si el de les Escaules et corona, i ha ajudat a cenyir-la Montmarí. Des d'un castell a l'altre, galopades, escuts i elms, senyeres i panons, 12 torres alçant-se merletades sobre el tauler que vetllen els peons. Setges, combats, defenses embastides, derrotes i triomfs. L'afany divers de l'atzar que ha signat en morts i en vides el temps vençut en els castells de Llers. Dels 11 forts es queda sols i llunes, no en resten ni els fantasmes ni l'orgull. Les bruixes s'han colgat sota les runes i no podran sortir-ne el seu antull. La pedra cau com l'home, es desferra, s'esmicola, s'afina i es desfà. Si Llers ha renascut, és per la terra que l'ha fet mirador de l'Empordà.

0: ara més que mai, gaudim amb les coses senzilles i que ens agrada compartir. Un concert de la música que ens agrada, parlant de coses importants o més aviat, de res que ho sigui però que ens alegra la vida. O d'algun intèrpret o grup que descobrim. Toquem fusta i no oblidem que la incertesa ens persegueix més que mai. Però justament per això, ara és el moment d'assaborir aquesta sensació de llibertat, de viure el present, moments meravellosos.
1: A Radio Vilasacra tenim sensacions i moments meravellosos.
2: I tu ja ho tens prou clar.
3: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
5: Ricard Viladasau era un gran divo, tenia la música dins del cap i era excel·lent amb la tenora. Deia, podria ser que hi haguessin millors compositors. Ara, mai ningú ha tocat la tenora com ho he fet jo. Aquestes i altres afirmacions contundents havia propagat Viladasau, que n'havia protagonitzat decenetes de geni. De fet, s'ho podia permetre, de fet, a final de la seva carrera, podem dir que s'ho va poder permetre amb sardanes com aquesta, Cala Salguer, de Ricard Viladasau. Cala Salguer, una cala preciosíssima que trobem al terme municipal de Palamós, una sardana que és una obligada de tiple de Viladasau, datada de 1975 i que avui escoltarem a càrrec de la ciutat d'Igualada.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'Alta Qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
1: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
0: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Territori veu indicis per obrir un expedient sancionador a l'empresa encarregada dels treballs que van provocar l'incendi de les Gavarres al Baix Empordà. El foc del dia 3 de juliol va cremar més de 2.000 hectàrees a Girona, Laia Claret.
2: En relació amb aquest incendi, els Mossos van detenir un home per ser el causant del foc que treballava amb una radial quan estava prohibit perquè hi havia el pla 3 alfa activat. Un dels aspectes que podria haver incomplert l'empresa té relació amb el nombre d'operaris que havien d'estar fent les tasques que es duien a terme a la carretera G660. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
3: En la aprovació d'aquests treballs, que és el Departament d'Agricultura, com es va dir, qui aprova els treballs, s'indicava que com a mínim hi havia d'haver doncs, dos treballadors en la realització d'aquests treballs. Per tant, podria ser un dels elements, però permeteu-me certa prudència fins que estigui del tot vestit l'expedient.
2: Paneque ha assegurat que un cop analitzada la informació del departament, la van enviar als Mossos perquè la incorporin a la investigació judicial que s'està portant a terme i que hi podrien haver indicis per iniciar un expedient sancionador administratiu. Unes declaracions que ha fet la consellera al Consell Comarcal del Baix Empordà en una reunió amb els alcaldes del Baix Ter per parlar de les millores a les carreteres de la zona.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'Andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vila-sacra us dona les gràcies per la vostra confiança.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio. Ministrius de llars.
1: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
0: Ministrius de llars.
1: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
1: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
2: I gratis, gratis.
3: Recordi bé aquesta combinació.
4: Bueno.
5: No podré. No podràs.
6: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
7: Et volem escoltar.
8: Arthur Clarke, escriptor de ciència-ficció i autor de 2001, Una odissea de l'espai, deia que qualsevol nova idea molt potent passa normalment per tres fases. La primera, quina bogeria, deixeu-me en pau. La segona, bé, no està malament, és interessant, però hi ha altres coses prioritàries. I finalment, la tercera, jo fa molt de temps que defensava aquesta idea. Avui vull parlar d'una idea que no és que sigui nova, però sí que fa poc que s'ha incorporat als cercles de debat d'actualitat: la creació d'una renda bàsica universal. El dret universal a rebre un ingrés pel sol fet d'haver nascut, universal de totes les persones, individual de cada persona, no de les famílies, i incondicional, sense cap obligació a canvi. Aquest fet deslligaria la idea d'ingrés de la del treball i plantejaria la necessitat de fer una redistribució de la riquesa real per tal de finançar-la. El debat hi és, i ha arribat a la premsa: New York Times, The Spiegel, Le Monde, The Wall Street Journal. I quan se'n parla tant, no tothom a favor, evidentment, potser hem de pensar que alguna cosa està a punt de passar. Fins i tot se n'ha fet alguns experiments a la Índia, Namíbia, Finlàndia, on s'ha demostrat que és una idea d'empoderament per a les dones i que augmenta la percepció de benestar i salut dels ciutadans. Aquesta és la idea: un ingrés universal sustentat amb impostos. Hi estaríeu d'acord? Penseu-hi, amb tots els pros i contres. De moment encara és una idea delirant per un futur incert, de moment. I m'acomiado amb una altra cita de Clark: l'única manera de descobrir els límits del possible és aventurar-se cap a l'impossible, perquè tots els avenços un dia van ser utopia.
7: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges al 107FM, ara i sempre, la teva veu.
0: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
9: 100% Empordà.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea sorpresa.
6: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Això és La Taverna. Una cita setmanal amb el cant de taverna per a tots els amics i amigues que us agraden les habaneres, sardanes, rumbes, balsets mariners, mariachis, tangos i tot allò que cantem quan ens trobem a la taverna.
5: Us dono la benvinguda al programa i esperem que estigueu passant un bon estiu. Doncs els cant de taverna es pot cantar en cada estació. Sempre tenim una excusa per seure a una taula amb bons amics, un bon àpat i després a cantar tot el que es vulgui.
6: Doncs anem a cantar, vinga. Va, no perdem pistonada. El Sarjau de Palafrugell ens canten l'avi Meliu.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ara, a Calella de Palafrugell, el grup Porvo ens cantarà una cançó que segur que no espereu. Ens cantaran, sí, sí, el cant del Barça. Era la temporada 2004 quan la directiva del Club Blaugrana va convidar a l'inici d'un partit de Lliga regular el grup empordanès a baixar al centre del terreny del joc del Camp Nou. Això és el que tots tres van cantar i van encomanar el cant a les més de 90.000 persones de

0: el racó poètic escoltarem una sardana bastant contemporània. La lletra és del mestre Ricard Viladesau. Unim el racó poètic amb el racó de la sardana. En Fèlix ens recitarà Girona m'enamora.
1: Noble Girona, heroica i senyora ciutat immortal, orgull dels catalans. Ets lleial, majestuosa i comtal, nostre cap i casal. I els gironins t'enyorem si un dia ens trobem lluny de tu. Perquè Girona ens enamores. I et portem sempre al cor, i et portarem sempre al cor, pàtria nostra, que tant ens enamores. Girona t'enamora a tu, m'enamora a mi, i a tots ens enamora. Les seves gestes són orgull d'un passat gloriós que canta la nostra història. La més catalana, bressol vivent de la gegant sardana, ens enamores i ens enamoraràs. Eternament, eternament.
2: Ara escoltem una molt bona versió de Girona m'enamora que fa el grup de Palafrugell Arjau, amb les veus d'en Xiqui Ramon, Jordi Robau i Jordi Grau.

0: Els diumenges al matí, la taverna, escoltem.
1: Molt bé, ara us convido a escoltar un grup de veneres infantil que es diu L'Espineta. Ens cantarà una venera que porta per títol No te vayas marinero. Aquest disc és de fa uns quants anys i els seus excomponents ara ja tindran una edat una mica madureta.

Ara presentaré a l'apartat de la música i cançó popular una peça de fa molts anys. Ens la porta el grup de Lleida anomenat Boira. I ens canten la cançó dels Contrabandistes. Vull remarcar que aquest grup té una forma molt peculiar de cantar, ja ho veureu. Que cada versió que fan la personalitzen molt amb estil molt interessant. Ja ho veureu, escolteu.

0: Ara la Lisa es recitarà en un poema de l'Enric Casasses, la cançó gallega de les Illes Medes.
1: Del racó poètic.
2: Tinc una pena tan teva que no me la pots robar. Tinc una pena tan teva que és més fonda que la mar. Si la pena emplena el mar, la mar aguanta la terra. La terra m'ha d'aguantar per no ofegar tanta pena. Al racó del Pare Etern tinc la barca fondejada per quan diguis que pirem. A la boca de l'infern tinc la barca embarrancada, sense vela i sense rem.
3: Escoltarem ara un bolero habanera d'en Carles Casanovas i d'en Josep Bastons, titulat La Cubana.
4: La Cabana, perdona.
3: Ai, La Cabana.
5: La Cabana. La Cubana, potser, que vingui a La Cabana.
3: No, Ramon, La Cubana és un grup de teatre. En què estaria pensant jo? Titulat, evidentment, La Cabana.
5: És un grup de teatre i La Cubana... La Cubana, que jo dic, és millor que un grup de teatre. És una festa.
3: És cert que ha sigut allò que en dèiem un lapsus.
5: No, home, no. Sí, sí, ho teníem preparat, això.
3: Bé, titulat La Cabana. La Cabana, titulem La Cabana. Disfrutem de la interpretació del grup

0: en el cant de taverna ens posem de gala per escoltar cançons en majúscula, però cançons de taverna.
1: Ándele.
0: Doncs els corridos i els mariachis també s'encanten.
1: Yuhu!
0: La veu de Jorge Negrete ens interpreta La Valentina.

0: Avui accepto el repte de presentar la secció Estrella de la Taverna, Albert i el Marc. Tots cada setmana coneixem coses històriques i curiositats del món del Marc.
1: Aquesta vella xarxa que diuen Lluís Llach per llançar-la per collir els estels, cada setmana la fem, eh? I depèn la inspiració, en aquest cas de qui entrevista, de l'equip i de l'Albert, doncs fem que aquests fruits del mar, parlant d'una manera radiofònica, us arribin a través de les ondes hercianes, que en deien, no? Mm. Vés a saber ara amb això de les FMs si són hercianes o no ho són. Perquè tenim ones per tot arreu.
2: Bon dia.
1: I aquestes ones, Albert, segueixen arribant a Calabona, que portem ja una col·lecció de Calabona, uns quants programes, eh? I no ens en cansem.
2: I és que podríem allargar-lo molt, però dintre dels que ja han fet aquestes dues setmanes, m'agradaria poder dir que una decisió molt bona i molt maca en el 1908 o 9 va ser la recollida aquesta que t'he explicat la setmana passada, de que la gent anava a fer la seva, el seu pícnic, que es diu ara, a Calabona. Ja en fa 105 o 106 anys que el dia 28 del 7 de juliol es feia. Totes les famílies portaven gent de fora i tothom es feia la seva taula de sorra, es feien, com he dit abans, veies els melons, les xíndries, els sifons, les gasoses, el vi de bota, tot això ho veies arran de Marc en la sorra fresca i gruixuda que tenia Calabona, i des de la roca foradada fins a Esviver tot eren aquestes coses, bosses amb vi i tot el menjar. Llavors,
1: permeten, perquè és que ets massa. Vull dir, ara mateix acabes de fer un relat sense llegir res, vull dir que els nostres amics oients no ho veuen. Ens has explicat com les famílies preparaven amb els estris, les fruites, els vins, tot això. Jo ja m'ho imaginava. Sí. Jo ja imaginava aquest pilonet de sorra planadet, sí, amb les tovalles a sobre.
2: Les tovalles, sí. De fil.
1: No era d'hule, sinó de fil.
2: De fil.
1: Fins i tot, guaita.
2: I tovallons de fil. Els pagesos portaven els seus samals amb gel per posar-hi les seves coses. Els pescadors usàvem com a gel el que us he explicat, de la sorra fina, o sigui, neta, gruixuda, que era una de les cales que tenia la sorra més gruixuda de tota la Costa Brava i de tot el Maresme i de tota la costa de Llevant.
1: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És que ara jo ja... I ara com comencem? Què fem? Un esmorzar de...
2: No,
1: de
2: ara
1: avui,
2: ha anat evolucionant. Semblava que amb la guerra això es va parar una mica, lògicament. Després es va tornar a promocionar i era el dia que la gent pobra, la gent de la postguerra, més podia celebrar amb els seus familiars. I era aquest, a la que es ponia el sol, allò semblava un camí de formigues, no el camí de Sant Francesc ni de Calabona. Semblava un camí de formigues de la gent que tornava. Per mar semblava una professió d'aquelles, diguem, tipus gallec o així, per les barques tornant, unes en vela, les altres en rem, no hi havia motors.
1: Com si fos el dia de la Verge del Carme, quasi, no?
2: Aquí a Catalunya, la Verge del Carmen, per més Carmen que sigui un nom maco, no se celebrava. Mai se celebrava. Aquí la festa era Sant Pere i Calabona. Aleshores, tota la gent aquesta que us he esmentat, els pagesos per una banda i els pescadors per l'altra, arribaven a casa seva, es canviaven i la cloenda de la festa major.
1: Permetem una aclaració, això que has dit, que aquí a Catalunya a Sant Feliu bé que la fan, eh?
2: Sí, i per tot ara.
1: I he estat a Vilanova la Geltrú i...
2: És que bé, la Verge del Carmen és la patrona de la marina, de la gent de mar, no dels pescadors. Llavors, ara s'ha anat introduint, perquè Andalusia, Galícia són els primers que van fer-ho, de la Verge del Carmen, fer la professor, treure-la a passejar pel mar i tot.
1: Tens raó,
2: aquí,
1: eh?
2: Aquí no es feia.
1: Tens raó, perquè l'il·lustre Ortega Monasterio, l'autor del meu avi, diu, avui la Verge del Carme, la festa més marinera, o al revés, avui el dia del Carme, la Verge més marinera.
2: Sí, és que era la festa de la gent de mar.
1: Tens raó.
2: Tant si eren militars marinos com si eren navegants de les Amèriques o dels transoceànics, com si fossin dels transportistes amb vaixells de vora a vora, o sigui, amb els clàssics lleguts de mar.
1: Tu vas dient, tu vas obrint el terreny, vas llaurant, i nosaltres tenim que mirar aviam com recollim, com aquí, com allà, perquè la cosa continuï, eh?
3: Són tantes coses.
2: Ara, el que sí vull remarcar, de les moltes que queden, de la formació, de que els creuers de la Costa Brava, els creuers, me refereixo a aquests barcos que van Blanes, Tossa i tot això,
1: sí.
2: Els creuers de la Costa Brava, van començar a Blanes amb les barques Jordi, Rosa i Galícia, que eren barques de pesca adaptades per portar 15, 20, 30 persones de la gent que us vaig nomenar la setmana passada o l'altra, que venien de fora, que van ser els primers turistes de càmping, que el govern, per ser gent afina al règim, els va donar permís per poder acampar. Aquesta gent arribava amb els cotxes de Cambrilles, agafaven aquestes barquetes i s'anaven a passar el fi de setmana o el diumenge o el dia de festa, sobretot el 18 de juliol, que era el dia que havien cobrat la paga extra. La paga doble es cobrava el 18 de juliol per celebrar la diada que era.
1: Sí.
2: I aquesta gent van ser els primers que van colonitzar Cala Bona com a càmpings, i per ser habitada durant més de 2 dies. A part de que un altre dia explicaré els esmorzars dels pescadors.
1: Aquí ens, aquí ens apuntarem, eh?
3: Aquí.
1: Podríem fer una demostració gràfica, és a dir...
2: Els esmorzars, els pescadors i pagesos.
1: És que aquí si fem una demostració virtual ens quedem... Que no, aquí ha de ser física.
2: O sigui, l'esmorzar consistia el pescador aixecar-se abans de sortida de sol, anar a pescar la clàssica... I tot això ho trobareu en els llibres d'en Martí Pol, en els llibres d'en Ruïra, que són les pesques de la garbitana, dels serrans, les judrioles, aquests peixos que es agafàvem al volantí o amb garbitanes, els anàvem a pescar, i el pagès, baixant per terra amb el seu carro, portava les coses. Però és que ja ho fèiem expressament, convidàvem sempre una família de pagès perquè ens portés el pa, tota l'amanida i tot collida del dia per terra, i nosaltres anàvem a pescar, i abans que comencés a picar el sol era quan anàvem, fèiem foc, estava permès fer foc aleshores perquè érem gent conscient i fèiem el foc com corresponia, les brases, foc de llenya, i allà fèiem l'esmorzar dels dies festius.
1: Molt bé, doncs aquí acabem la secció, però amb ganes de d'aquí una estona anem a dinar. Però vostès disfrutin d'aquest esmorzar amb el cant de taverna.
4: La taverna dels diumenges al matí.
5: El grup barceloní Port Vell ara ens interpretarà una peça de fa uns anys de Joaquim Sabina. A ritme de vals ens interpreten y nos dieron las 10.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Molt bé, després d'aquest ritme de vals, Fèlix, Elisa, ja podeu parar de ballar, que ja s'ha acabat la cançó, aquest vals. Ara farem un petit homenatge, a Ovidi Montllor, i farem una cançó que ell interpretava, però que aquest cop ens la cantarà en Josep Vergés Gifre. És la cançó de les balances. El seu autor és Josep Maria Carandell.

Bé, doncs, arrima dels comentaris, arrima dels comentaris, això és una taverna, vull dir, la gent va xerrant i això. Doncs ens tenim que acomiadar, és que és una pena. I ara jo m'estava escrivint aquí alguna cosa, perquè, primera, agrair a l'equip avui, en Ferran, en Cisco, en Fèlix, l'Albert, en Carles, l'Elisa, qui us parla, en Ramonet. Ens n'anem i esperem que sigueu feliços, que disfruteu i que sortiu, mengeu sardines on vulgueu, mengeu arrossos, que n'hi ha de molt bons aquí a nostre, o el feu vosaltres, i sobretot visqueu amb tranquil·litat, bons aliments, fa molta calor, ens hidratem, aigua, begudes isotòniques amb sals minerals i coses d'aquestes, i tot això ben adobat cap al vespre amb un bon gènere, un cremat, un aqua blandae, que un dia en parlarem de l'aqua blandae, i tot això cantant unes corrandes marineres del mestre Ortega Monasterio, en aquest cas cantat per un grup mític, un duet, però que ens va deixar ja fa uns anys, en Càstor Pérez i en Fonso Carreras, que ara no canta en actiu per cosa del retiro, però que canta a taverna, i ens canten les corrandes marineres, el duet. Adeu-siau i sigueu feliços.

0: totes les sensacions de Ràdio Vila-sacra.
1: Porta en firma. Amb segell.
2: I gratis, gratis.
3: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
4: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
1: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
2: Comença a haver-hi nivell.
3: I parlant d'emocions.
4: 2. A punt per dir sí.
5: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
6: Dilluns a les 10 de la nit.
5: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.

0: No permetis que humilin a companys de classe.
1: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
0: Denuncia que cal canviar les coses.
2: K25. Ràdio La Sacra.

0: parlem dels arbres, i és que viuen molt més que nosaltres, i alguns d'ells amaguen un significat especial pel territori i pels veïns de les zones on habiten. En alguns casos, estiguin morts o vius, estan protegits per la Generalitat, i això fa que no es puguin tallar i que se'n tingui una cura especial. Parlem dels arbres monumentals. Cuidar aquestes espècies és clau per garantir un ecosistema forestal saludable, però com és el procés de tria d'un arbre monumental? Ens ho explica en aquest reportatge la nostra companya, Anna Pujol.
1: El pi de les Tres Branques, el Berguedà, el pi d'en Xandri, a Sant Cugat, l'Operot, a Horta de Sant Joan, el pi del Pla de Parlet, a Serós, l'arbre de la Llibertat de Llançà, tots tenen una característica en comú. Són arbres monumentals. En total, a Catalunya n'hi ha més de 300 i enguany se n'han declarat 24 de nous.
2: Per ser arbre monumental, doncs com a mínim has de tenir certes dimensions, una certa edat, però sobretot també hi ha d'haver un vincle amb la població local, perquè al final qui proposa l'arbre monumental al càsting és la població local.
1: És Sandra Saura, investigadora del CREAF, que ha analitzat l'estat de salut d'una vuitantena d'arbres monumentals davant factors de risc, com el canvi climàtic o la sequera, i parla de la seva importància com a punts calents de la biodiversitat. En alguns s'hi han arribat a identificar més de 100 espècies, algunes de les quals protegides.
2: Malauradament, tenim una història forestal al nostre país, que hem deforestat durant tants anys, i tenim uns boscos relativament joves. Llavors, quan hi ha aquests arbres tan grans, doncs per moltes espècies que els necessiten, són grans punts per ells, per aquestes espècies, per poder sobreviure. Estem trobant, per exemple, que, de fet, molts d'aquests arbres són tan vells que tenen parts mortes en la capçada. I en moltes d'aquestes parts mortes, no?, doncs hi ha molta vida. Llavors, és com a vegades, com més més part morta, més vida hi ha, doncs perquè hi ha invertebrats, petits insectes.
1: Per aquells a qui ja els hagi picat el coquet i vulguin veure un arbre centenari de prop, l'aplicació Arbres MonumentCat proposa reptes per anar coneixent-los una mica més i amb un mapa d'on es troben convida a fer-los una visita. Roger Berniol n'és el desenvolupador.
3: Tothom, quan es descarrega l'app, comença a ser un pixapí. És la forma que he trobat per enganxar una miqueta l'usuari i a mesura que van visitant nous usuaris van augmentant aquest nivell d'explorador. Tothom és pixapí, tant els de Barcelona com els de fora, vull dir. Diguem-ho així, tothom és un pixapí dels arbres. A mesura que em vas visitant, deixes de ser un pixapí.
1: Explica que en uns 3 mesos, 2.000 usuaris ja l'han descarregat.
3: A partir de l'aplicació s'obre una porta que més gent ho conegui i un diumenge qualsevol algú digui va, tinc ganes d'anar a fer una excursió. Què puc fer? Entro a l'aplicació dels arbres a buscar quin és l'arbre més proper que tinc.
0: Per continuar parlant d'arbres i boscos, ens acompanya Míriam Piqué, és directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Parlàvem fa uns minuts d'arbres monumentals, és a dir, d'espècies protegides en aquest àmbit. És clar que no es poden protegir tots els arbres d'arreu del territori, però creu que la gestió forestal continua sent un repte pendent a Catalunya?
4: La gestió forestal dels boscos és algo realment molt important que la societat, i sobretot la societat més urbana, doncs, pugui entendre que és un dels reptes que tenim. Se gestionen els boscos, però encara queda molt marge per gestionar encara més el nostre paisatge forestal. Pensa que tenim 2/3 de Catalunya són boscos i aquests boscos que tenim són realment molt, molt biodiversos, tenen moltes potencialitats tant de producció de fusta com de productes no fusters, i crec que el repte és això, no? Poder aconseguir gestionar-los i posar-los en valor i preservar-los.
0: Un dels elements importants en aquesta gestió de boscos és la neteja de tots aquests espais. És important, sobretot, per prevenir la temporada d'incendis forestals.
4: Mira, bona pregunta, perquè el tema de la neteja dels boscos és un tema que surt recurrentment i els que treballem en silvicultura, els experts en enginyeria forestal, ens agrada sempre matisar-ho, no? Quan parlem de boscos, aquests boscos són arbres, però també és sotabosc, matoll. I és molt important gestionar aquest sotabosc. I nosaltres, quan parlem de gestionar el sotabosc, parlem de fer estassades de sotabosc, que vol dir treballar aquest sotabosc i tallant-lo, que no cal tallar-lo tot. Pots tallar una part del sotabosc. Per què? Perquè és el principal factor de propagació dels focs. Al Mediterrani i a casa nostra, els focs són una de les principals amenaces que tenim, tant ambientals com també com de protecció civil. Cada cop els boscos estan arribant més a la zona urbana. Per tant, si comencem a tenir ara dies amb sequera, dies amb temperatures molt elevades, tota aquesta biomassa que s'ha acumulat als boscos realment pot ser un problema molt, molt gran. De fet, l'any passat, els incendis més greus que hem tingut a la península Ibèrica van ser després d'una primavera molt plujosa. Per tant, tenim ara molt sotabosc, tenim molta biomassa i és molt important preparar-nos perquè quan arribi l'estiu tinguem aquests boscos amb menys densitat de sotabosc.
0: Parlar d'una fórmula única és impossible, és una solució complexa, però per on creu que passa? Perquè, a més, és inevitable parlar de gestió de boscos sense parlar de canvi climàtic. Tot ens hi aboca, no?, a que cada vegada aquests fenòmens, com per exemple els incendis, siguin més extrems, afectin més els nostres boscos. Per on passaria, per exemple, des del centre, aquests projectes de futur que hi ha en marxa per prevenir tot això?
4: Tot aquest tema s'ha d'abordar des d'una visió molt holística. La gestió forestal avui en dia té molts reptes, tant en la producció sostenible de la fusta i altres productes forestals, que això es diu la provisió dels serveis ecosistèmics, també tenim el repte de la prevenció dels incendis, el repte de la conservació dels seus valors de biodiversitat i valors de fixació de carboni, el bosc regulador de l'aigua. L'aigua que nosaltres bevem té molta relació també amb com estan aquests boscos, no?, les capçaleres dels nostres rius i a les muntanyes. Per tant, avui en dia, amb el context de canvi climàtic, que cada cop tenim més amenaces, com la sequera, els boscos estan més estressats, a partir d'aquí tenim afectacions de plagues, malalties... Per tant, aquesta gestió forestal ha de tenir un component multifuncional i és una gestió més complexa que poder fa uns anys. Per abordar-la calen instruments d'ajuda, moltes vegades amb aquestes finques ho sabem que la majoria estan en boscos privats, per tant necessitem incentius, necessitem donar suport a que les finques forestals puguin fer aquesta gestió multifuncional. També el que necessitem és posar en valor els boscos. Des del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, per exemple, estem treballant molt amb aquesta visió holística. Tenim quatre grans programes al centre, un que és de gestió forestal multifuncional, proveir dels millors coneixements i les eines i les tècniques per fer una silvicultura que pugui fer front a aquests reptes. Tenim un altre programa que és de bioeconomia, que és poder veure quines són les potencialitats dels boscos i quins productes podem obtenir dels boscos que tinguin major valor afegit i que per tant ens permetin finançar la gestió tan necessària d'aquests boscos. Tenim un programa de conservació de la biodiversitat per poder integrar aquesta conservació dels boscos. Tenim un altre gran programa que són de tecnologies i d'innovació amb tecnologies per poder també implementar tot això que comento. I des del centre treballem d'aquesta visió holística per a poder avançar, no?, amb aquesta gestió i conservació dels boscos per posar-los en valor i preservar-los.
0: És un abordatge complex i multifactorial, sens dubte, però molt interessants a totes aquestes propostes. Míriam Piqué, directora de transferència del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya. Gràcies i bona tarda.
4: Moltes gràcies. Adéu, bon dia.
5: Aquí, tu amb seny és la millor recepta.
6: Vine a sentir. Di.
7: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
8: Festa, Festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
9: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. I estem de ple en el nostre segon programa especial d'estiu. Laia, però la cultura popular, ja ho sabem, que no tanca ni per vacances, al contrari. Vull de mala manera, vull dir que vull molt, no de mala manera, sinó que vull més que en altres èpoques de l'any. Aquest cap de setmana tenim cites festives i de festa major absolutament imprescindibles. A Blanes, a Salt, a Sant Jaume de Llierca, a Sant Jaume...

0: popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
1: Ràdio Vila-sacra. I ara, per començar amb bona música, anem a buscar la delicadesa d'una versió preciosa. Són el duet Alosa, que ens regalen la seva lectura d'un autèntic himne, el cant dels ocells.

0: una autèntica delícia, aquesta interpretació del cant dels ocells de l'Alosa. Moltes gràcies als que ens regaleu constantment temes preciosos, temes musicals preciosos que ens fa sentir-nos molt vius i molt emocionats. I de la música passem directament als titulars de l'actualitat associativa. I avui, qui ens porta el pols informatiu? Esteu esperant que us diguem l'Emma Robres. Doncs no, perquè tothom té dret a vacances. I clar, l'Emma Robres està de vacances. I qui farà les notícies del Tornaveu? Doncs la Laia Camproví i l'Amadeu Carbó. Això són les notícies del Tornaveu.
1: Festa, festa.
2: Les notícies del Tornaveu.
0: L'actriu Rosa Boladeres ha estat distingida amb el Premi Memorial Margarida Xirgo 2026, un dels guardons més importants del teatre català. El premi reconeix la seva interpretació a Tinc un bosc al cervell, una obra que ha destacat per la força emocional i la qualitat interpretativa.
3: El jurat ha destacat la gran diversitat de registres, la potència emocional i l'enorme compromís que l'actriu ha demostrat en una posada en escena molt exigent, on actuava acompanyada de tres intèrprets menors d'edat.
0: El Premi Memorial Margarida Xirgo recorda la figura d'una de les grans actrius de teatre català i any rere any reconeix interpretacions femenines que han deixat empremta durant la temporada. Creat per la desapareguda penya Carlos Lemos de Molins de Rei, al llarg de més de mig segle d'història, aquest premi ha estat organitzat per diverses institucions i entitats com l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona o l'Agrupació Dramàtica de Barcelona. Des de l'any 2022, els principals impulsors del premi són la revista Núvol i la Federació de Grups de Teatre Amateur de Catalunya.
3: Amb aquest guardó, Rosa Boladera suma un nou reconeixement a una trajectòria consolidada tant al teatre com a la televisió.
0: Aquest reconeixement també reivindica la importància de posar en valor el teatre fet a casa nostra.

0: Des del món amateur fins als grans escenaris, les arts escèniques formen part del nostre patrimoni cultural i contribueixen a mantenir viva la llengua i la cultura catalana.
1: I continuem parlant de cultura. Des del 24 de juliol al 2 d'agost, les Valls d'Àneu acolliran una nova edició del Dansàneu, el Festival de Cultures del Pirineu.
0: El Dansàneu celebra el seu 35è aniversari amb una programació de prop de 40 propostes i una novetat, 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la seva història.
1: El festival combina dansa, música, patrimoni i paisatge amb una programació repartida en diversos pobles del Pallars Sobirà. Hi trobarem espectacles de dansa contemporània, música d'arrel, concerts, visites guiades i activitats participatives que apropen la cultura al públic en espais únics.
0: I a més dels concerts i espectacles, el Dansàneu també se suma a diverses commemoracions. Enguany se suma als actes emmarcats en l'any Pau Casals, amb l'estrena de Les barques volen pel cel, converses entre els germans Pau i Enric Casals, un text original del Jordi Lara, interpretació del mateix Lara i de Xavier Albertí com a actors i músics.
1: El festival també commemora el centenari de la mort de Joaquim Murelló, figura anauenca que va descobrir les pintures romàniques de Santa Maria d'Àneu. El Consell Cultural de les Valls d'Àneu, organitzador del festival, ha impulsat un programa específic que inclou una exposició inaugural comissariada per Cisco Ferràs i la conferència performativa Joaquim Murelló, pastilles i excursions, amb text també de Xavier Albertí i interpretació de Laura Obert.
0: El Dansàneu és un exemple de com la cultura popular pot conviure amb les noves formes de creació artística. Any rere any, el festival reivindica les tradicions del Pirineu i al mateix temps dona espai a propostes innovadores que connecten passat i present. I fins aquí les notícies del Tornaveu d'aquesta setmana amb la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó.
2: Festa, festa!
1: I l'estiu és temps de castells de gama extra, de places calentes i de camises suades. Per tant, anem a connectar amb el nostre baròmetre casteller. Endavant.
3: Festa, festa.
4: Baròmetre casteller.
3: Amb Sara Suriol. Torn de la Catedral Verda.
5: Hola, companys. Tornem a ser aquí per relatar les novetats del baròmetre estrella. Els castellers de Vilafranca han estrenat el 5 de 9. Els verds segueixen ampliant la gamma extra i es mantenen, en el segon lloc, trepitjant els talons de la Vella de Valls. Els nens del Vendrell, abans de Santa Anna, han pogut completar la Torre de Set. Els vermells la tenien tan sols coronada. Els xiquets de Cambrils han fet història, descarregant per primer cop el 3 de 7 amb l'agulla, el seu millor castell d'ara i de sempre. Per la seva banda, els carallots de Sant Vicenç dels Horts han recuperat el 3 de 7 amb l'agulla, castell que no feien des del 2018 i amb el que han superat el sostre bàsic de 7 de l'any passat. Per últim, els xicuelos i xicueles del Delta han sumat el 2 de 6 i el 4 de 6 amb l'agulla. Els de la Ràpita ja tenen millor triada que a final del curs passat. I això és tot per avui. Recordeu que podeu consultar el llistat sencer en línia al nostre web baròmetrecasteller.cat.
0: Gràcies, Sara Suriol, per aquesta crònica castellera tan vibrant del baròmetre casteller. Calenteta, calenteta, perquè estem en ple juliol.
6: Festa, festa!
0: I per continuar refrescant la calor, us proposem pujar a una embarcació molt especial. El duet Ballaveu versiona un clàssic de les Havaneres, la Barca Xica. A navegar!

0: Hem escoltat La Barca Xica dels Amics de Bellaveu.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
0: I arribem ja a l'espai central del programa d'avui. Com us dèiem al principi, avui fem pública una conversa que vàrem mantenir amb la Carol Duran, directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural.
2: Amb ella vam mantenir una conversa d'amics. Veureu que parlem de coses personals, de política cultural, de tot i de res, però sobretot ens ho vam passar molt bé, que al final és el que compta. Escoltem ara aquesta primera part de la conversa.
3: Doncs mireu, fa un any, nosaltres aquí a la Fira de Manresa volíem fer una entrevista, i volíem fer una entrevista a la Carol Duran, que acabaven d'anomenar-la directora general de Cultura Popular i Associacionisme Cultural. És així, el nom?
4: Fantàstic, ho estic perfecta, perfecte.
3: Clar, me'n som-hi. Doncs, i clar, era, la cosa, era tan tendra la cosa que vam dir, home, potser no és encara el moment de fer una entrevista, que aterri, que ho conegui tot, i ja trobarem el moment. I mira, el qui dies passant ja empeny.
4: Hem fet una volta al sol.
3: I hem trobat el moment.
4: I tant que sí.
3: Carol Duran Moreno, benvinguda al Festa Festa.
4: Moltes gràcies, molt contenta d'estar-hi i d'estar aquí a la plaça Sant Domènec, que està, doncs, efervescent, no? Que està aquí tota aquesta vida del sector, que ens trobem aquests quatre dies, i estic molt contenta de ser-hi.
3: Mira, Carol, jo de vegades he entrevistat polítics, quasi bé tots els polítics que han tingut gestió en cultura popular en diverses administracions, doncs quasi bé els he entrevistat a tots durant la meva, diguéssim, vida radiofònica. Però aquesta és una entrevista que li dona una il·lusió especial. Saps per què?
4: A veure.
3: Perquè ens coneixem de fa molts anys.
4: I tant.
3: I ens coneixem, i a més som amics, i clar,
4: sí.
3: Ostres,
4: sí.
3: Que bé, poder entrevistar la Carol, que d'altra banda també et hagués pogut entrevistar, com havia fet altres vegades, doncs, pel Tradicionarius o per altres experiències
4: que
3: tenia. Va, repassem una mica qui és la Carol Duran, més enllà d'aquest aspecte de la directora general,
4: sí.
3: Perquè al final són persones, i les persones portem unes motxilles, un bagatge, i el teu és molt xulo.
4: Sí, i jo crec que estic aquí justament per aquesta trajectòria, no? que està molt, molt vinculada a la cultura popular, a la cultura tradicional. Jo, clar, jo sóc músic, per començar, violinista, també canto, i d'altra banda gestora cultural. M'he format, sempre he portat els dos barrets i he anat fent els dos barrets, una ara per aquí, ara per allà, de vegades els dos a la vegada. Per tant, doncs, molts anys tocant per tot el país, sempre he estat en molts, molts grups. Parlàvem, no? Doncs la Carrau, per exemple, va ser el meu grup.
3: Vaig ser fan de la Carrau.
4: I vam gaudir tant amb la Carrau, vull dir, va ser una època increïble. 20 anys, sí, van ser 20 anys de Carrau, doncs aportant el nostre granet de sorra, no? amb la música d'arrel, i treballant, doncs, per fer-la arribar, doncs, a joves, a col·lectius que no els interpel·lava, doncs vinga, va, per què no, no? Recordo les cases ocupes que començàvem, imagineu-vos.
3: Jo recordo
4: en aquelles èpoques,
3: amb la Carrau, un dels primers concerts que jo vaig estar amb la Carrau, i no sé per què aquest em va quedar. D'altres que vaig estar, potser vaig estar però no els recordaria, però n'hi ha un que vaig recordar que vau fer a Bagà.
4: Mira,
3: a Bagà, i recordo que anàveu amb el vestuari del Laberint d'Arcàdia.
4: Sí, sí, és veritat, vam fer era una festa medieval, me'n recordo, dels primers.
3: I tant,
4: sí.
3: I recordo allà brincant com a bojos i passant-nos amb gran...
4: Bé.
3: És a dir, estem parlant...
4: De fa molts anys, estem parlant...
3: Pleistocè.
4: Sí.
3: Nosaltres, cap dels que estem aquí, ens havíem reproduït. Érem nosaltres sols, per d'alguna manera, que vagàvem pel món. Però va ser una època molt interessant, perquè ens ho vam passar molt bé, i a més, com que es podia construir quasi bé tot.
4: I tant.
3: Ho vam poder fer-ho, i vam tenir la sort de ser protagonistes d'això. La Carrau va ser un dels grups.
4: Va ser un dels grups, les violines també. També he estat en altres grups, amb Flamengres, que és un projecte que hem fet ara fa poquet, també amb el Lluís Gómez i la Maribel Rivero. He estat amb Sabor de Gràcia, doncs també uns quants anys, també aprenent molt de la rumba catalana, que sempre m'ha encantat. Amb la Carrau sempre jo feia les rumbes, per tant l'oportunitat de viure des del món dels gitanos catalans, no? A viure la rumba i aprendre'n d'ells ha estat, doncs, una experiència brutal.
3: I les migues?
4: I les migues també, que vaig estar 2 anys de gira amb elles internacionalment. Bueno, quan la violinista oficial estava de baixa, doncs vaig substituir-la i vaig tenir l'oportunitat de viatjar per tot el món amb un grup com les migues, vull dir que també una experiència molt enriquidora.
3: I hi ha un punt d'inflexió, jo diria que, diguéssim, d'alguna manera aquí ens retrobem, que seria aquell moment en què tu accedeixes a... ets nomenada, no sé com s'ha de dir això, en aquest cas la directora artística del Festival Tradicionarius, no?
4: Exacte.
3: I aquí vas estar-hi 2 temporades?
4: Vaig estar-hi 4 temporades. 4 temporades, sí, va ser des del 2020, va ser per la pandèmia, va ser després de la pandèmia, perquè recordo que tornava de gires amb les migues, que es va cancel·lar tot, i justament ja estava a la junta de l'associació de Tram i em van dir, ostres, ens agradaria que fes la direcció artística. Per mi va ser un privilegi que m'ho proposessin, perquè jo sempre m'he sentit casa meva al Tradicionarius, per tant era com, ostres, un plaer molt gran, no? I...
3: Com es gestiona, com es programa un festival així?
4: Jo crec que has de mirar molt, has d'escoltar molt, has de intentar, doncs, buscar aquest ventall immens que tenim de músiques d'arrel des de diferents prismes, des de diferents perspectives, i tenir aquesta ment oberta, no?, per dir, doncs vinga, doncs ha d'haver-hi, doncs, una miqueta d'aquí però una miqueta d'allà també, i aquesta era la voluntat, no? Jo quan ho vam proposar volia que hi hagués una miqueta representació de tot aquest ventall amplíssim, i també crear referents, que crec que és molt important que una programació existeixin, estiguin aquells referents que després poden fer que sorgeixin projectes interessants pel país, intentant reflectir aquella idea, aquella essència.
3: Clar, i amb tot això hi ha unes eleccions.
4: Sí.
3: Hi ha un canvi de govern.
4: Hi ha un canvi de govern.
3: I et proposen ser directora general de Cultura Popular, que suposo que això tu no t'ho havies ni imaginat mai.
4: No m'havia plantejat a la vida.
3: Va, anem a explicar. Podem explicar intimitats fàcil.
4: Sí, cap problema.
3: Com se li proposa a una persona que sigui directora general? Perquè, clar, això, com és?
4: Sí.
3: Tots sabem com es nomena un papa, però una directora general, no?
4: En aquest cas, jo crec que va ser molt bonic, em va trucar la consellera i justament m'ho va proposar, doncs, per la meva trajectòria professional, justament per aquesta trajectòria que estem parlant. Per tant, creient que era dient que algú que portés la direcció, doncs, que conegués molt el sector, que s'ho estimés molt, i jo crec que... Això, bueno, ho crec, no? Jo sí, ho sento, que jo, per mi és la meva passió. Ah. Que per mi el món de l'arrel, de la música tradicional sobretot, però també la resta del món de la tradició, de la cultura popular, per mi és l'essència que tinc a dintre, és el meu ADN. Per tant, em sento molt feliç de que m'ho hagin proposat, i llavors em van dir, és que creiem que la teva trajectòria, jo vaig dir, és que no puc dir que no.
3: Clar, aquí no deuen haver-hi gaires marxes de temps. No deus poder dir, mira, saps què? Dintre 15 dies en tornem a parlar, això deu ser...
4: Res, som-hi. I la veritat és que no m'ho vaig plantejar. Em va fer molt respecte, evidentment, perquè és una responsabilitat, però al mateix temps vaig considerar que com a persona que venia del sector i que s'estima el sector, i com a dona també, vaig pensar, no tens dret, no tens possibilitat de plantejar-te un no. Vaig dir, som-hi.
3: Tu no tenies vinculació política.
4: No.
3: Sí, és a dir, tu... per dir-ho d'alguna manera, no ets una persona, mira, una persona de partit que l'han col·locada, no és el teu cas,
4: no és el cas,
3: la qual cosa està molt bé.
4: Està molt bé, i això m'agrada molt, justament, que aquesta mirada, no?, de buscar un perfil d'algú que s'estimés el sector, per treballar al sector.
3: I clar, i això tu devies rebre la trucada, jo què sé, al súper, a reunida...
4: Estava de vacances, i recordo que estava amb el meu fill i anàvem trucant i tenia diverses trucades, i havíem acabat Festes de Gràcia, i hem acabat Plaça del Folk, feia molt poquet, i havíem estat allà, doncs, una setmana intensa, fins a les tantes de la matinada, fent les regidories, vull dir que estava molt cansada, i deia, doncs ara estic de vacances amb el meu fill, desconnecto. I anava rebent trucades, i em deia, mama, que truquen, i li deia, no, que ara estic de vacances. I era la consellera. I quan vaig agafar el telèfon i vaig veure que venia de la consellera, vaig pensar, ostres, què serà, no? I llavors, bueno, ens hem trobat, ens hem reunit, i vaig trobar que era una proposta que em venia molt de gust, atrevir-me a assumir aquest repte. I estic molt feliç d'haver-ho fet, la veritat.
3: Doncs si tu estàs feliç,
4: sí,
3: nosaltres també.
4: Vinga, som-hi.
3: Vinga, som-hi. Doncs clar, llavors et trobes amb tota una realitat. Et sí. Imaginaves la dimensió d'això?
4: M'imaginava la dimensió, i vaig... la sensació que vaig tenir quan vaig arribar és que havia de fer un zoom out molt gran. Jo estava en aquest zoom in, no, que estava en el meu món de la música d'arrel, no? I de cop i volta vaig dir, d'acord, ara has de pujar i veure la dimensió real de tota la direcció general, i realment és immensa i és meravellosa, i la veritat és que han estat, doncs, uns mesos aquest any molt intens, de descobrir molt, d'aprendre molt, i sobretot de constatar la riquesa que tenim com a país, perquè a nivell del teixit associatiu és increïble el que tenim, que ja n'era conscient, però viure-ho des de dins i viure-ho des de prop, parlar amb tothom, descobrir, doncs, les persones que estan fent possible cada projecte, ostres, per mi és un privilegi, i la veritat és que ha estat com molt enriquidor veure tot aquest abast tan immens.
3: I ara, doncs, ja tens aquesta fotografia del que és la realitat de la cultura popular i associativa del país, doncs anem a veure...
4: Som-hi.
3: Com a ciutadà, no? De vegades la ciutadania no tenim clar què fa la gent del govern, no? Mm-hmm. Tu ara ets govern, sí, ets govern, sí, claríssim, sí, no? Ets directora, sí, sí, general. Què fa la directora... la directora general fa moltes coses, però què fa una direcció de cultura popular i associacionisme cultural de la Generalitat de Catalunya? Quines són les seves funcions?
4: Doncs hi han diferents... Evidentment és salvaguardar el patrimoni cultural i material que tenim, protegir-lo, fer també accions, doncs, per fomentar-lo, per difondre'l, per mantenir-lo ben viu. Aquest seria com la missió bàsica, no?, que tenim. Llavors, dintre d'aquestes missions, doncs, una de les formes que tenim, evidentment, és l'aportació de recursos a través de les línies d'ajuda de concurrència competitiva, que aquí la nostra via...
3: El que coneixem vulgarment com a subvencions.
4: Les subvencions, clar. Com deia el Pau Riba, no? La Mare de Déu anava a cultura a ser subvencionadeta, aquesta cançó que sempre m'havia agradat molt, no?, quan feia aquesta versió. Doncs, però clar, és la via, perquè al final és la via de fer-ho d'una forma coherent i justa, que és d'una forma competitiva i concurrència competitiva. Però aquí jo crec que nosaltres el que hem de fer, doncs, és mirar molt bé com són aquestes bases, com fem aquestes línies, com, què és el que... escoltar molt. Jo els primers mesos, per exemple, que vaig estar com a directora general, van ser uns mesos d'escoltar molt el sector, de veure on estaven els problemes, què passava i com podíem nosaltres, amb les eines que tenim des del govern, acompanyar aquests projectes i aquestes entitats que estan donant a terme els projectes. I llavors una de les eines són aquestes subvencions, la creació d'aquestes subvencions o la modificació d'aquestes bases, per exemple. I a part d'això, doncs, evidentment, tots els programes, la Fira, per exemple, ara estem a la Fira Mediterrània, la Fira és un projecte de la Direcció General de Cultura Popular, és un dels projectes, és el braç, jo sempre penso que és com el braç del sector professional d'arrel, més potent, és un mercat estratègic, per tant, és un dels mercats estratègics que hi ha al Departament de Cultura, i tenim la sort de tenir un mercat estratègic en arrel que està consolidadíssim. Ara, quan estàvem per aquí passejant, no?, amb diverses persones que he estat parlant, deien, ostres, que quina sort que tenim de tenir aquesta eina, no?, de tenir aquest mercat i tenir un sector tan, tan potent. Llavors, aquesta, per exemple, és una eina per crear sector i per crear, doncs, aquestes complicitats entre els diferents agents, no?, entre els artistes que estan per aquí, que ens anem trobant, entre totes les institucions, les entitats que fan possible el teixit associatiu. És un lloc de trobada i és una eina, llavors. Per tant, són aquestes eines les que hem de crear com a direcció.
3: Com fem? Com lliguem aquest allioli que tenim ara de cultura popular, on tenim professionals, sí, del sector, i tenim un gruix molt gran, per exemple nosaltres, no?, que venim del món associatiu més amateur, per dir-ho d'una manera. Com es lliga tot això perquè tingui al final hi hagi un marc de coherència?
4: És molt important que hi hagi aquesta base, és una piràmide. Per tant, jo sempre m'imagino aquesta piràmide, que ha d'haver-hi una base perquè hi hagi després el vèrtex de dalt. Per tant, si no hi ha base, no es creen projectes que acaben professionalitzant-se. L'objectiu no és professionalitzar-se.
3: El que anava a dir, però l'objectiu no deu ser aquest.
4: No, aquí estem a una fira que és per vendre projectes. I aquí, per exemple, en aquesta fira, des de la direcció artística de la fira, que fan una feina espectacular, una de les tasques que es du a terme és crear, doncs, aquests vincles, per exemple, a través de l'Obrador d'Arrel, amb projectes de teixit associatiu, com podrien ser els esbars o cors, amb professionals del sector que treballen conjuntament i s'enriqueixen mútuament. perquè no és només unidireccional, sinó que és bidireccional. Ah. Això és molt interessant.
3: Ah, a més, la teva direcció general té una cosa que les altres direccions generals... Jo sempre dic que ser director general d'infraestructures no és que sigui fàcil, que no ho és.
4: No.
3: I menys si et toca tu que aprens, no ho sí. és. Però sabem el que és infraestructures. Cultura popular és que és... Hi ha una amalgama d'interessos, de gent diversa. Això sí, tothom molt ficat, és a dir, tothom amb moltes ganes de que tots els projectes tirin endavant, no? Això, aquesta diversitat d'interessos, aquesta diversitat d'organitzacions, que cadascú és fill d'una mare diferent, un és una fundació, l'altre és un ateneu, l'altre és una entitat sense ànim de lucre, l'altre és una persona que és una iniciativa empresarial, l'altre és una iniciativa personal... Tot això, vosaltres, és a dir, tu quan et trobes amb tot això com ho contemples, en el sentit de dir, ostres, tinc una fundació X, però també tinc una iniciativa personal, tot això com un relligueu a nivell de direcció general? Perquè això és molt complex.
4: És molt complex, evidentment. I cada projecte, o cada projecte té unes dimensions diferents, per tant, no pots barrejar segons què...
3: Clar.
4: Perquè si no pot perjudicar, no? Jo crec que s'ha de fer aquest acompanyament. Sí que és veritat que una eina que ens va molt bé a l'administració són les federacions. Per tant, quan hi ha federacions de cada sector i aquestes federacions són les nostres interlocutores, ens facilita molt aquesta feina, evidentment. Mm. Per tant, jo crec que això animo
3: que els sectors...
4: Clar, perquè al final és un interlocutor vàlid amb l'administració que permet que tu sàpigues quins problemes hi ha en aquelles entitats. Que normalment són els mateixos problemes, no? Quan són entitats més petites i que estan treballant en un mateix àmbit, llavors aquesta interlocució sempre és molt vàlida.
1: Festa, festa. Estiu 2026.
2: Una conversa certament enriquidora que continuarem d'aquí a un instant. Però abans farem una pausa musical que ens lliga directament amb la nostra convidada. Perquè la Carol Duran, a banda de la seva responsabilitat política, també té una llarga trajectòria com a música i com a violinista. I la podem escoltar acompanyant el Sabor de Gràcia en aquest tema tan adient per als ritmes reposats a les vacances que es diu Quan s'atura el temps.

0: Ritme i sentiment de la mà de Sabor de Gràcia i el violí de la Carol Duran en aquest Quan s'atura el temps. I ara precisament reprenem el fil de l'entrevista i escoltarem la segona part de la conversa amb la Carol Duran.
1: En cultura popular hi ha una cosa que sí que sabem tots els que ens hi dediquem, és que la dimensió del projecte, com més gran no vol dir que sigui més important, i com més petit vol dir que sigui, sinó que pot ser un, podem tenir un projecte molt petitó en un racó de país, però perquè que és molt estratègic. Exacte. I podem tenir un projecte molt gran, però que queda diluït en l'àrea metropolitana d'una manera, i que no representa un valor afegit per l'àrea metropolitana. I seria així.
2: Absolutament, també. Absolutament.
1: Dit això, va. Anem a més coses. A més, una altra cosa que et deia, típica de la Direcció General de Cultura Popular, que disposa, per dir-ho d'alguna manera, de patrimoni consultable. I té arxius, té llegats...
2: Sí, evidentment, tota aquesta part de recerca etnològica, sí.
1: Això les altres direccions generals no crec que ho tinguin. Es dediquen exclusivament a fer política cultural. No?
2: El patrimoni sí que té també aquesta part.
1: El patrimoni sí que
2: clar,
1: té aquesta part.
2: Sí, sí que també la té. En el nostre cas, la Direcció General de Cultura Popular té aquesta part de patrimoni cultural i material, que ara justament tenim una llei...
1: Ara en parlarem, l'últim punt de l'entrevista. No ho treguis, això, encara.
2: M'espero.
1: No em facis spoiler.
2: No faig spoiler, però sí que és veritat que hi ha aquesta part, dintre un dels serveis, per exemple, que tenim, és aquest servei de recerca, no? I en aquest servei de recerca, doncs, evidentment, doncs hi ha tota aquesta part, tota aquesta documentació, l'obra del cançoner, per exemple, està allà, i ara, per exemple, estem fent un projecte de digitalització per fer-lo arribar a tothom, no? De com fem arribar tota aquesta documentació, tot aquest fons documental que disposem des de la Direcció General, com el fem arribar al ciutadà. No només el ciutadà investigador,
1: que aquest ja ho troba,
2: sinó el ciutadà que potser vol descobrir quines cançons hi ha a la seva comarca o al seu municipi.
1: Per tant, trobo que és molt bonic. Per tant, hem de fer que se'n supegui.
2: Que tingui ganes de descobrir aquest patrimoni que és seu. I aquí, doncs, hi ha una feina, per exemple, també molt essencial i molt bàsica, que és també la que es fa des de l'IRMO, per exemple, no? de tots els centres de parla catalana, vull dir, tots els centres de... Clar, és que al final aquesta recerca de patrimoni etnològic és molt important que la tinguem, perquè és el nostre patrimoni.
1: Clar, per tant, la Direcció General també disposa o cerca companys de viatge perquè tot això sigui possible. Ara mateix parlaves de l'IRMO, no?
2: Per exemple.
1: Que la Direcció General, doncs, deu formar part...
2: Forma part del patronat,
1: del
2: exacte.
1: Patronat, com pot formar part de la fira, com forma part de... Per tant, tot això són... L'IRMO seria un instrument.
2: Són instruments, igual que la fira. Clar, al final són aquestes eines que fan que puguis traçar, doncs, aquestes línies de treball.
1: Ara, ben aviat, tenim diverses coses que... afloraran, que floriran, que fructificaran des de la Direcció General, no? Per exemple, hi ha tot un tema, un protocol de gènere que ja s'ha presentat, però que ara també en tindrem un altre, que de fet s'ha d'implantar.
2: Sí.
1: No? És a dir, la Direcció General vetlla perquè aquells reptes que tenim nosaltres com a societat també siguin transversals a la cultura popular?
2: Absolutament, absolutament.
1: Em pots fer 5 cèntims d'aquest treball, d'aquest protocol de gènere, del qual ara en aquests moments jo no recordo el nom exacte?
2: Sí, protocol de gènere, d'abordatge de les violències masclistes, de gènere, per raó de gènere, tampoc no recordo ara exactament, però justament aquest protocol que hem creat amb el Departament justament d'Igualtat i Feminismes, és amb aquesta voluntat, sobretot, jo crec que la missió bàsica és la prevenció. És la prevenció i és ser-ne conscients que tenim aquest problema com a societat i que hem d'abordar-lo. Per tant, amb aquest protocol volem acompanyar, doncs, les entitats perquè siguin conscients, perquè tinguin aquesta eina, perquè si tenen algun cas dintre de la seva... Primer, perquè siguin conscients i tinguin alerta, estiguin en alerta per si hi ha algun d'aquests casos. I en segon lloc, doncs, perquè tinguin aquestes eines també per com actuar en cas de que hi hagi algun cas dintre de la seva entitat. És veritat també, per exemple, que a nivell transversal de tot el departament hem obert una línia d'ajudes perquè si hi ha algun cas que no es pot resoldre de forma cordial, diguem-ne, que vingui un especialista i que pugui assessorar i pugui acompanyar l'entitat.
1: Aquí hi ha un treball que aquest treball es deu fer de manera transversal, doncs, amb federacions, entitats... Com s'hi posen les entitats? Quan? Perquè la proposta us arriba de les entitats o de vosaltres cap a les entitats?
2: La proposta va arribar des del Departament d'Igualtat i Feminismes, que ells ja tenien doncs, aquest protocol de violència, d'abordatge de les violències per gènere... I llavors vam ser pioners aquí perquè hi hagués un protocol dintre de cultura popular. Ara, per exemple, aquí a la Fira mateix s'ha presentat també el protocol d'arts escèniques, també, d'abordatge de les violències per raó de gènere. Jo crec que són aquestes eines que hem de tenir presents i que la forma de que les tinguem presents per nostra, per exemple, és que les ajudes, doncs, si tens aquesta mirada, doncs que puguis tenir doncs, un criteri que ponderi una mica més. Per tant, això és la forma d'expandir-ho pel territori, no?
1: I ben aviat també es presentarà un document de recomanacions. Sí. Pels grups de foc, és a dir, bàsicament bestiari
2: i diables,
1: i és un treball que s'ha fet
2: amb les federacions
1: no? Sí. que bàsicament és un document que aborda o intenta portar al carrer la bona praxis de tot. Per tant, d'alguna manera vosaltres també es convertiu en facilitadors.
2: Jo crec que és la nostra, aquesta és la paraula que crec que és clau.
1: És que abans has dit acompanyar. Sí. Que a mi m'agrada molt.
2: Sí.
1: Jo penso que les administracions ens heu d'acompanyar, perquè la feina ja la farem.
2: Exacte.
1: I en aquest cas, doncs, facilitar que allò que a nosaltres ens pot ser una muntanya, doncs, fer-la possible, sí. Doncs vosaltres teniu els instruments per ajudar-nos a que això es faci possible d'una manera real.
2: Sí, jo crec que la nostra funció com a administració és ser facilitadors i acompanyar, sempre. I va ser com un dels leitmotivs quan vaig començar la direcció general, perquè considerava que era molt important mirar-ho des d'aquí. En aquest cas, doncs, això, hem creat aquest document de recomanacions en l'àmbit del foc. Estem també, doncs, tenint reunions amb les diferents federacions, amb Protecció Civil, vull dir que estem intentant, doncs, treballar, doncs, per posar ordre, no? Doncs a un sector que ha crescut moltíssim en els darrers anys.
1: Que s'ha espectacularitzat.
2: S'ha espectacularitzat moltíssim, exacte. Per tant, hem de vetllar per com el protegim i com acompanyem, doncs, tot aquest moviment. Uh-huh. Igual que, per exemple, en el fet casteller, també, vull dir que són dos àmbits que han crescut moltíssim i, per tant, jo crec que com a administració hem de vetllar per acompanyar el millor possible.
1: I ara un petardo gros.
2: Vinga, petardo gros.
1: Petardo gros.
2: Som-hi.
1: La llei de patrimoni... Com es diu? Llei de
2: cultural,
1: patrimoni
2: cultural i material. La llei de patrimoni cultural i material.
1: Això sí que...
2: Sí.
1: Ara anava a dir, això pica.
2: Això pica, però és molt necessària, perquè aquesta llei, com a resum, si haguéssim de posar un titular, és equiparar la cultura popular, el patrimoni cultural i material, equiparar-lo als monuments, perquè ens entenguem. Sí, sí. Per tant, estem posant-lo en el mateix nivell, no? Que seria el BECIN, que diem, no? Que és el bé cultural d'interès nacional, doncs ara hi haurà aquesta nova categoria que serà bé cultural immaterial d'interès nacional.
1: Cosa que, d'alguna manera, la llei del 1993 ja contemplava, però no desenvolupava.
2: Exacte, per tant...
1: I aquí teníem... No, com un desert.
2: Un desert.
1: Un desert que... I què fem, no? Què fem? Ara això ja no serà així.
2: Aquesta llei farà que tots aquests béns que teníem, per exemple, el que eren becils, es convertiran... I ara hi haurà també aquesta... Podràs declarar, doncs, aquest bé immaterial com a becil, com a bé cultural d'interès local, que són els ajuntaments els que fan aquestes declaracions. I després, d'altra banda, a nivell nacional, hi haurà, doncs, aquesta categoria de bé cultural immaterial d'interès nacional.
1: Clar. Clar, això
2: aquí estem parlant, per exemple, dels castells, estem
1: parlant
2: de la Patum, estem parlant dels, clar, de patrimoni també a nivell etnològic, vull dir que tenim de bueno, clar, és que al final l'etnologia també podria ser-ho tot, vull dir que no.
1: Quan el Parlament, i ara t'estic parlant de fa anys, quan es va aprovar la llei que, doncs, d'alguna manera es constituïa el catàleg del patrimoni festiu, que ara encara està vigent,
2: l'altre
1: no, és la que està vigent. Recordo que tota aquella nomenclatura que teníem de festes d'interès nacional, tot això va absorbir el catàleg de patrimoni festiu.
2: Sí.
1: Ara, amb aquesta nova llei, el catàleg del patrimoni festiu Estarà absorbit i condicionat per aquesta llei?
2: Sí, absolutament. El catàleg del patrimoni festiu, automàticament tot el que estigués declarat com a nacional, d'interès nacional, passarà a ser un bé tiín. Un bé cultural immaterial, és difícil de dir, d'interès nacional, exacte. I tot el que estigui declarat com a local passarà a ser un bé civil, d'acord? Vull dir que facilita aquesta creació d'aquestes dues categories, i el que sí és que la llei doncs també vetllarà doncs per protegir-lo doncs amb aquests plans de salvaguarda que haurem de fer doncs conjuntament.
1: I és una llei que contempla també el paper de les associacions.
2: Absolutament, clar, perquè és que les associacions són les que duen a terme en el cas de la cultura popular, això és evident, vull dir que les posa... Jo crec que aquí aquesta llei ha d'estar igual, no hem volgut moure, modificar res, es va fer a la legislatura anterior, vull dir que és una tasca que es va fer durant la legislatura anterior, que va ser una tasca immensa i molt ben feta, i no l'hem volgut modificar, vull dir que ara mateix està en la tramitació parlamentària, s'estan fent ara les diferents compareixences de diferents entitats, doncs fent aquestes, bueno, per si han d'haver-hi doncs algunes modificacions, el que sigui, ara estem en aquesta tramitació parlamentària, que potser ens estarem 3 o 4 mesos segurament.
1: És a dir, podríem dir que a finals d'any del 2026 la tindrem en funcionament. Aprovada?
2: Tant de bo, m'encantaria. Jo...
1: Ui, això és un condicional, eh?
2: Perquè no ho sabem.
1: No ho sabem,
2: està en tramitació parlamentària, però la idea és que sí, evidentment. I aquesta llei, el que és important és que es fondrà amb la llei, amb la llei de patrimoni cultural, que està també està ara també doncs en aquestes vies de creació. Per tant,
1: sí, que arribarà un moment que tindrem una sola llei de patrimoni que marcarà, és a dir, ja observarem ja no direm patrimoni immaterial i patrimoni, és patrimoni.
2: Serà patrimoni. Punto. Per això és important, i aquesta tramitació parlamentària que estem fent ara, no? Tenir en compte amb aquesta mirada de que aquesta llei de patrimoni cultural i material, que ens protegirà el patrimoni cultural i material durant aquest període d'impàs, després s'haurà de refondre. Per tant, en el moment en què es refongui, ha de tenir coherència perquè estiguin les dues juntes.
1: I per tant, hi haurà un altre procés de... Clar, i això, allargarem... Ui, escolta'm, això potser sí que ens anirem al final del 2026, I la refosa més enllà.
2: La refosa més enllà, segur. Però bé, a poc a poc, vull dir que és lent. És lent perquè ens hem de posar tots d'acord. I aquesta és l'essència, no?, del sistema.
1: Sí.
2: Acordar entre tots, no?, que és el millor per tothom.
1: Carol, estem esgotant el temps.
2: Déu-n'hi-do, és que parlem molt.
1: Bueno, sempre hem conversat molt. De fet, si ara no tinguéssim micros...
2: Sí...
1: Que si aquesta conversa l'haguéssim pogut mantenir perfectament, potser més informal, però l'haguéssim pogut, perquè tu i jo hem tingut converses d'aquest tipus.
2: I tant. Que, sí.
1: Escolta'm, Carol Duran Moreno, directora general de Cultura Popular i Associacionisme de la Generalitat de Catalunya i amiga del Festa Festa, moltes gràcies per venir, per compartir el teu temps, que és molt, i sé que avui vas molt apretada, i moltes gràcies per venir aquí al Festa Festa, que com sempre és casa teva.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Amadeu, i moltes gràcies per la feina que feu, que realment la valorem moltíssim, així que moltes gràcies de debò.
3: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa amb la Carol Duran, que vàrem enregistrar dins del marc de la Fira Mediterrània a Manresa. Festa!

0: d'aquesta manera, i amb bona conversa i millor música, anem tancant les portes d'aquest Festa Festa número 2644. Volem donar les gràcies als col·laboradors i col·laboradores que han posat el seu granet de sorra en l'edició d'avui. Doncs gràcies a la Sara Soriol per aquesta feina magnífica que fa.
1: I com sempre, posem en valor l'equip humà que fa possible que el programa surti a l'aire puntualment. Tenim a l'Helena Mayor, la Marta Ibáñez, en Joan Serra, en Josep Maria Dell, la Núria Pasqual i també ens acomiadem nosaltres, l'Amadeu Carbó
0: i la Laia Camproví. Gaudiu de les festes de Blanes, de Sal, de Sant Jaume de Llierca i de totes les celebracions que trobeu pel camí de les vostres vacances. Nosaltres tornarem la setmana vinent amb més ganes de gresca i més cultura popular.
1: I ara marxem amb el nostre tema musical de sortida, una sardana d'aire fresc i estiuenc que es diu Estiu a Llançar. Una obra de Xavier Bec i Serra interpretada amb el segell de la Cobla Contemporània. Sigueu feliços.
0: I fins la setmana que ve, salut i cultura popular.
1: Adeu.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, grallers i tabalers de Vila-sacra, gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, xarxa de municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: On et ve de gust que anem a dinar avui?
7: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
6: I això?
7: Cal saber triar en temps estranys.

0: ara, els clàssics. Ara, tota la música clàssica i derivats. Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estiu, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Tiri, tiri, tiri.

0: simplement brutal.
1: Associació Rempen Flim Flam, ea ea dudua.
2: Associació Rempen Flim Flam, ho entens ja?
1: Ia ia ia ia ia ia.
3: Doncs això i així de clar.
4: Des de Girona.
5: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
6: Les trucades i correus als serveis d'atenció a les violències masclistes es van disparar després de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina. El telèfon 016 d'àmbit estatal va registrar un augment del 120% de les trucades respecte al dilluns anterior i les consultes per correu electrònic al servei d'atenció es van disparar un 1000%. D'altra banda, a Catalunya diumenge durant el partit es van registrar uns 34% menys de trucades que el diumenge anterior i en canvi dilluns van augmentar un 20% respecte a la setmana passada. La directora general per a l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, Olga Jiménez, explicat que l'augment de trucades i correus als serveis d'emergència durant un esdeveniment esportiu no és un fenomen nou.
7: Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses. No?
6: Jiménez també ha remarcat que, tot i que els grans esdeveniments esportius acostumen a actuar com a detonant de situacions de violència, el problema és estructural.
7: Tenim una base estructural, no?, a la nostra societat, que és patriarcal i que afavoreix la violència, i hi ha elements i moments en els quals s'accelera aquesta violència i per motius externs, no? I en aquest cas és el que ens diuen els estudis. En l'esport o en els esdeveniments massius, això també succeeix, no?
6: A Catalunya el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista és el 900 900 120. És un servei gratuït i confidencial que funciona les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any.
5: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
8: Ara us parlarem de bandes sonores de fa pocs anys, dels temps dels pares i mares i avis i àvies. Sabeu què és una banda sonora? Una banda sonora és el so i la música que trobem en una pel·lícula. I en pel·lícules sense banda sonora, doncs n'hi ha molt poques, que avorrides sense so.
9: Quina calor. Vens a l'aigua?
10: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vila-sacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
9: Ja, això passa.

per donar gust a la mainada, la llesca s'unta amb el setrill, però amb molt de compte que hi ha perill. Després el sucre ben escampat, que tot en quedi ben impregnat. Hi ha per menjar-se'l, que res no hi ha més

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quan un amic no és una persona, què pot ser? Ara sentirem un poema que parla d'un amic molt petitet que té cueta i fa el seu cau entre flors. El sentim?
2: Hola, sóc la Malak Jadim Moussaid. El meu poema es diu Un amic, de l'autora Ariana Scloni. L'he triat perquè m'agrada el que explica el meu poema. Un amic. Alt, massa alt, ha crescut l'avellaner darrere de casa. De les branques rodona el liró, que té instal·lada la llar sota la teulada. Els rataclacs i rotoclocs que ressonen cada nit a dins de casa no són obra de cap piedra, sinó del liró, un intrus atrafegat. És per a ell que la meva àvia es resisteix a tallar l'arbre. Les seves maniobres l'andromasquin. Emplen els seus somnis de ritme i passes d'un ball descadenat.
1: Aquest poema tan ben recitat ens ensenya que l'amistat és més divertida si l'omplim d'amics diferents. Gràcies, Malak, per llegir-nos aquest poema tan amistós. Fins al proper Embaladits. Adeu!
2: Adeu, Embaladits!
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.
4: Sensacions musicals.
5: En el 107 de la FM.
6: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Quina raó mou el teu món?
1: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
2: Home, sí.
3: Funciona! Cròniques dels invents. Cròniques dels invents. Amb Oriol Montner.
4: Els homes hem observat l'entorn i hem sentit la necessitat de parcel·lar el temps fins als segons o les mil·lèsimes actuals. Ja ho fèiem des d'observatoris com Stonehenge, on estudiàvem fenòmens astronòmics o els solsticis d'hivern i d'estiu. Potser per tenir la certesa que alguna cosa es produirà i poder-ho preveure i actuar llavors. De fet, en l'origen dels calendaris hi ha l'observació de certeses naturals.
5: Jordi Grau, antropòleg.
6: Jo veig que en períodes regulars el sol apareix i se'n va. I si agafo un cicle complet des de que el sol surt fins que se'n va i després es de tornar a aparèixer, doncs puc fer una unitat. Si a més jo veig que la Lluna va tenir una forma determinada i que aquesta forma determinada canvia, però canvia regularment, també puc establir períodes de temps des de que hi ha una forma determinada fins que aquesta forma determinada torna a aparèixer. Veure que hi ha regularitats i entendre que aquestes regularitats coincideixen amb determinats aspectes de la natura. Coincideixen amb cicles de collites o coincideixen amb patrons d'animals.
4: Resultat?
6: Bé, són formes de comptar que et permeten dir, escolta, mira, quan passi això, perquè sé què passarà, segur. Doncs a la tercera vegada que passi, has de fer això o has d'estar aquí o has d'anar allà. I estàs donant una pauta molt clara, molt nítida, que es pot seguir amb molta facilitat per part de qualsevol persona.
4: Una de les primeres maneres de mesurar el temps va ser a través de les fases de la Lluna. La Lluna triga uns 30 dies a completar el cicle de fases i poc més de 12 d'aquests cicles, o mesos, a completar les estacions. A Sumèria es van elaborar cicles d'anys amb 12 o 13 mesos lunars. Però els primers a no basar-se en la Lluna per fer un calendari van ser els egipcis, cap al 3.000 abans de Crist. Per als egipcis, el fet més notable era la crescuda anual del Nil, que es produïa cada any a la mateixa època. Es van adonar que en un any hi havia 12 cops lluna nova i per això van dividir l'any en 12 mesos de 30 dies cadascun, una xifra que acaba sumant aquests 365 dies. Després només calia fer-hi 4 retocs per a quadrar-ho, com fem ara, que cada 4 anys sumem aquestes hores que en 4 anys fan un dia més.
6: Estructura l'any o l'any, diguem-ho, tot un període complet, diguem-li any per entendre'ns, amb 3 grans períodes que tenen a veure amb el Nil, per exemple, és el moment de la crescuda del Nil, de la inundació, el de la collita, incorporaven dins d'una d'aquestes fases una sèrie de dies i tot plegat tenien un calendari d'uns 360 dies aproximadament i cada X temps doncs anaven fent una correcció i arribat amb els nostres, fins als nostres dies a través d'una sèrie de transformacions amb una sorprenent regularitat.
4: El calendari egipci era el calendari més senzill i pràctic i no es va retocar pràcticament gens en 3.000 anys d'història. El nostre, l'actual, segueix basant-se en aquell i per tant té prop de 5.000 anys. Hi ha hagut modificacions, és cert, les més conegudes a l'antiga Roma, on el calendari romà va canviar-se amb la denominació d'un mes en honor a Juli Cèsar, el juliol, i la d'un altre mes en honor a l'emperador August, l'agost. Amb aquests canvis, el calendari va passar a anomenar-se Julià. Actualment, ens regim pel calendari gregorià, que data del 1582. La setmana de 7 dies, tal com la coneixem avui, data del segle IV, i és obra de l'emperador Constantí, el que va fer del cristianisme la religió oficial de l'imperi romà. Capítol a part, però lligat al calendari i a la parcel·lació del temps, mereixen els primers rellotges d'aigua i, sobretot, de sol. També els egipcis van ser els primers a tenir-ne fa uns 4.000 anys. Clavar un pal a terra i observar l'ombra que hi projecta el sol els va dur a parcel·lar el dia en 12 hores. Ah, i si us pregunteu per què van dividir els dies en 12 hores, la resposta és que per a comptar, en lloc de sumar una unitat per cada dit, com faríem nosaltres, comptaven cada falange dels 4 dits que no són el gros. És a dir, 4 dits amb 3 falanges cadascun, 12 falanges, 12 unitats. I és que els antics sabien llatí.
7: Ara, els clàssics.

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. Info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència.
3: Confirmat. Tens un negoci o empresa i no saps com posicionar-lo a internet? A Volcànic Internet t'ajudem. Desenvolupament de webs, botigues online, aplicacions mòbils, xarxes socials. Truca'ns ara al 972 26 42 96 o visita'ns a volcanicinternet.com i et farem un pressupost sense compromís. Volcànic Internet, perquè si no ets a la xarxa, no existeixes.
4: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
5: Carrer Méndez Núñez 5-7, Figueres.
6: Mare meva, quin somni!

0: Hello, des de WhatsApp. Tenim una pregunta. Are you ready? Are you ready per aprendre anglès d'una vegada per totes? Per fer entrevistes de feina, màsters, viatges i tot el que et proposis. Are you ready per WhatsApp? Apunta't a l'acadèmia d'anglès més ben valorada i estaràs ready per tot. Més info a whatsapp.es.
1: What's up? Welcome to the English Revolution.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Va treballar 30 anys d'obrer en una fàbrica.
4: Aquesta remor que se sent no és de pluja.
3: Roda de Ter el va veure néixer el 1929 i morir l'11 de novembre del 2003. Estem parlant del poeta, escriptor i traductor Miquel Martí i Pol. I és de debò que va treballar des dels 14 anys en una fàbrica, fins que l'any 1973 ho va haver de deixar, afectat per una esclerosi múltiple, que, això sí, no el privaria de continuar escrivint, ni de fer vida de poble amb el poble, el cafè.
5: El cafè en ti quan la cervesa. Dos velles somnis pel senzill.
3: Cantat sobretot pel seu amic Lluís Llach, però també per Celdoni Fonoll, Ramon Muntaner, Maria Cinta, Nina, Maria del Mar Bonet i altres intèrprets, el poeta del poble va publicar Paraules al vent el 1954. Primer llibre i primer premi, el de l'Ossa Menor. El 1977 va rebre el Lletra d'Or per El llarg viatge, i durant la seva carrera va rebre 3 vegades el Premi de la Crítica de Poesia Catalana. Per Estimada Marta, el 1979, per Suite de Parlavà, el 1991, i per Un hivern plàcid, el 1994. També va rebre el Premi Fastenrath, la Creu de Sant Jordi, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, el 1991, el Premi Nacional de Literatura, el 1998, i la Medalla d'Or de la Generalitat, el 1999. Miquel Martí i Pol també va traduir Saint-Exupéry, Simone de Beauvoir, Flaubert, Zola, Racine. Autodidacta, havia après que la saviesa arriba llegint. Així, també va ser capaç d'aprendre el francès de manera que pogués acostar-ne als grans escriptors a la llengua dels catalans. Però el que de debò va acompanyar-lo fins a la fi dels seus dies va ser els seus versos. Versos senzills i pròxims, d'una bellesa colpidora i extraordinària.
6: Seré mort i encara serà tarda en la pau dels camins, en els sembrats verdíssims, en els ocells i en l'aire quietament amic, i en el pas d'aquells homes que desconec i estimo.
2: Lletres d'or.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al Top Manta. L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, policia local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. No comprar productes del Top Manta ajudaria a evitar aquesta pràctica. Enxampen un cotxe esportiu d'alta gamma BMW en sentit contrari a la Jonquera amb 95 quilos de droga. El conductor va intentar fugir. Es va encarar amb els agents de la Policia Nacional i ha ingressat a presó. El copilot va escapar a peu. Se'n riuen de la llei, va exclamar un veí. Un foc intencionat afecta una casa ocupada de la marca de l'Am de Figueres. El foc s'ha declarat de matinada i no ha causat ferits ni danys estructurals.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
2: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda't a la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
3: I parlant d'emocions...
4: 61.
5: Please, please,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu del petroli continua als seus nivells més alts des del maig. El barril de Brent costa al voltant dels 98 dòlars. De fet, l'inici del mes d'agost vindrà acompanyat d'una pujada dels combustibles a les benzineres. A l'encariment del petroli als mercats internacionals s'afegirà la retallada de les ajudes que ofereix el govern espanyol. Dissabte 1 d'agost la bonificació passarà a ser de 15 cèntims a 10 cèntims per litre, i així progressivament fins l'1 d'octubre, data que desapareixeran aquestes ajudes perquè es van implementar quan es va voler amortir l'efecte del conflicte a l'Orient Mitjà. Això preocupa els conductors, que busquen alternatives per trobar llocs més barats.
2: Com munteixo un cotxe, potser sí que a l'hora de carregar el dipòsit és més elevat el preu, llavors potser sí que m'interessa més saber quin preu està. Amb la moto, com que ronda els 10-12 euros, tampoc m'importa molt si puja o baixa en aquest cas.
3: Sempre intento mirar els preus, ja que últimament estan molt alts, i a més, si aquest agost pujaran, intentaré agafar més el transport públic.
4: Bueno, yo voy a las gasolineras low cost, porque la gasolina es la misma y es más barata.
5: Home, miro els preus, sé que hi ha benzineres que diuen de baix cost i aquest tipus de coses, sí.
1: Alguns consumidors tenen la percepció que quan el preu del barril de petroli augmenta, la pujada es plasma ràpidament a les benzineres, però en canvi, quan baixa, triga més temps a reflectir-se als assortidors.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
6: Digue'm.
7: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
6: Dispensem?

0: si vols qualsevol cosa, qualsevol cosa tries.
1: Ui.
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: Lletres d'Or, amb Blanca Busquets. Mentre era viu, ningú li va fer ni cas. Potser va néixer a Alcalá de Henares i potser era el 29 de setembre del 1547. El que segur és que Miguel de Cervantes va tenir una vida força desgraciada. De família de jueus conversos, eren 7 germans i van viure penúries econòmiques tota la vida. Ell va ser un adolescent tímid i tartamut. Això sí, a casa tothom llegia, fins i tot les noies. I això ja és dir al segle XVI. De Cervantes es va enrolar a fer la guerra, que era una activitat molt ben vista llavors. El van ferir i va perdre una mala batalla de Lepant. Per compensar el van omplir de medalles i ell i el seu germà es van tornar a embarcar amb tanta mala sort que el vaixell es va perdre i el van abordar els corsaris. Van creure que era ric i el van convertir en esclau en lloc d'enviar-lo a galeres. Cervantes va protagonitzar 4 intents de fuga que es van acabar fatal. Des de Castella, la seva mare arruïnada i uns frares voluntaris demanaven caritat per aconseguir alliberar-lo i no se'n van sortir fins al cap de 5 anys. Un cop a Castella, i com que l'amor és gratis, Cervantes no va perdre el temps i es va casar amb una noia molt joveneta, després, això sí, d'haver fet uns quants fills naturals pel món. Va fer de recaptador i el van empresonar perquè el banc amb què treballava va fer fallida. I a la presó es va posar a escriure.
1: De cuyo nombre no quiero acordarme. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor.
0: Quan va sortir el Quixot va agafar fama de seguida, però ja era el final de la vida del seu autor. Traduït a l'anglès i al francès, Cervantes, després de tanta desgràcia, almenys va morir sabent que creava una forma literària nova. Era la vigília de Sant Jordi del 1616. 2 dies després d'escriure una dedicatòria de la seva última obra, Los Trabajos de Persiles y Segismunda. Havia escrit novel·les, teatre, poemes, i es va morir. I el regne de Castella es va donar llavors del que acabava de perdre. Ai, una mica tard. Lletres d'Or.

0: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
1: Soc client de Movistar des de fa 5 anys i des del dijous al migdia no tenim cobertura en el casc urbà, però sí a les afores del poble. Vam trucar a Movistar i ens van dir d'una manera molt vaga que hi havia una avaria. Però clar, el que més em sorprèn és que cap mitjà de comunicació ens ha assabentat de res i ningú diu res. Tanta publicitat com es donen moltes vegades per coses d'aquesta mateixa empresa i encara que siguem un sector petit de gent que no tenim cobertura tants dies, també pot arribar a ser per nosaltres un problema important. Eww.

0: Llargs i curts.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Tots ens trenquem el cap intentant arribar a tota la feina. Més hores, més tasques, més estrès. Però no cal fer més, sinó fer-ho millor. I això ho pots aconseguir fent servir la intel·ligència artificial i les dades per decidir amb certesa i avançar més ràpid. Descobreix la formació que millor et prepara per al futur laboral a nucleo.school.

0: Propostes en xarxa.
1: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida i hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: els vegetals i les plantes conviuen amb nosaltres i és ben sabut els seus efectes curatius i, òbviament, també decoratius. Però potser no són tan conegudes les seves característiques per poder meditar. Dario Martone, expert en horts medicinals, que ens mostra els aspectes de les plantes que ajuden a la meditació i també ens introdueix en el coneixement sobre les seves propietats aromàtiques. Bon dia, Dario.
1: Hola, bon dia, Jordi, bon dia a tothom.
0: Hi ha plantes que afavoreixen la meditació per contra d'altres que potser ens la poden dificultar?
1: Podria dir que hi ha plantes que serveixen per cada tipus de meditació, per dir-lo d'una manera. És a dir, no hi ha alguna planta que pugui tenir en contra alguna cosa, sinó que amb les seves característiques ens ajuda amb alguna cosa en concret.
0: Dèiem que ens introduïes en els aspectes aromàtics perquè suposo que les plantes en definitiva ens transmeten, no?, aquesta calma o aquest neguit o les seves propietats ens la transmeten a través del seu aroma.
1: Sí, la part de l'aroma, la part olfativa entra de forma com molt, molt ràpida al sistema com límbic, que és un dels primers que entra més en contacte amb el que són els records i doncs tocant els records entra el tema de les emocions també, no? I d'aquesta forma és com una forma immediata i sobretot salta o deixa un moment distret la part com racional i lògica que cada dia ens protegeix o en defensa d'algú i a vegades però també ens limita el coneixement d'algú també, no? D'alguna cosa, d'aquesta algú com nou o diferent que bueno, perquè per costum, per creències, per marc cultural, no deixem entrar perquè la lògica o el pensament ens diu això es fa, això no es fa, això és correcte, això no és correcte. I bueno, a través de la planta, a través del seu aroma, que toca una part d'aquesta part nostra més emocional, és una forma de suavitzar el tema. No de fer fora la lògica, ni de fer fora el racional, mai, no de posar-se en contra d'algú, sinó de suavitzar-lo, sinó de portar una altra informació, complementar-la, podem dir.
0: Clar, perquè en definitiva el teu taller es basa en sapiguent aquests aspectes, aquestes característiques de les plantes, aprofundir i d'aquesta manera doncs aconseguir una millor o major meditació, un estat suposo d'ànim més relaxat i més procliu a ser obert i a rebre les coses positivament, suposo, eh?
1: Sí, podem dir que com les plantes ens donen com unes suggerències a través de les característiques concretes que tenen. I ara, des de ja fa bastants anys, quan per mi s'ha obert aquest món, ha sigut cada vegada un descobriment nou d'algú que ja estava allà. No m'invento res i a lo millor ja estava clar des del minut zero, no? Però jo no ho veia o no ho sentia. Estar-li a prop, podem dir, a tenir com l'oportunitat, la sort d'estar-li a prop, he notat que com cada planta té com això, la seva vibració, el seu, podem dir, el seu color, el seu caliu, i que això en el dia a dia pot ser com una ajuda molt important, no? I quan dic no m'he inventat res és perquè tot això dins de lo que era la cultura, la sabidoria dels nostres ancestres ja hi era. És a dir, era una utilització que es feia a diari. Ara posem meditació, no? I està molt bé, també seria interessant veure què vol dir això de la meditació, però vull dir que en el dia a dia el que eren les remeieres, les trementaires, no? Figures que sempre han estat a dins dels pobles i de les muntanyes, feien un ús diari d'això. O sigui que això entrava dins de del que era el plat de la cuina, dins dels olis que em feia servir, el tipus de sabó que es feia servir, i tot això era un recordatori, era com una ajuda, podem dir-lo, al dia a dia, al dia a dia.
0: Era una activitat comuna, no? Habitual, el fet d'utilitzar les plantes doncs per diferents
1: Sí, estava totalment integrada a la vida diària. I ha arribat un moment que per diferents temes, no? Des de volem controlar també la sabidoria de la gent, del poble i de les dones, sobretot, s'ha com separat, no? Aquesta sabidoria del cada dia, del posar aquest aroma, aquest color a dins de la sopa, molt, molt, molt bàsic, coses molt bàsiques. Per què? Perquè això favoria que no es presentessin com mocs o els microbis, encara que potser no se sabia, que no hi havia microscopi per veure això, però era algo que per l'ús i per lo que eren els rodolins, els dits, els refrans, no, podem dir, ja es portaven d'un clon de mare amb filla, i era algo que, bueno, era un ús jo diria que estava molt integrat, i no és el tema d'una societat com utòpica, no? Que allà hi havia com... Però aquesta part estava com integrada. I hi ha hagut un moment que ara vivim com una miqueta, encara que jo sento que ja s'està recuperant, com una separació, no? Una separació de lo que és el cos i la ment, una separació de lo que és l'emoció que sento i el que estic pensant, sense donar-se compte que en realitat tot això està connectat, no? I si comences a moure alguna cosa, per exemple, dins del cos, pum, canviarà també dins de la ment, no? O al contrari, si comença a canviar una forma de fer pensaments, també canviarà a lo millor la teva postura a nivell postural del cos, no?
0: Sí, que tot està relacionat. A més, una cosa que oblidem sovint, que les plantes són éssers vius, que ens oblidem, oi? La tenim com un objecte decoratiu, i en realitat és un ésser viu, com pot ser un gos, com pot ser un gat, i potser no els cuidem tant, en definitiva, com que no es poden comunicar d'una manera tan clara, no? Doncs no ho pidem. Doncs moltíssimes gràcies, Dario, per totes les teves explicacions. Si et sembla, repetim el mail i el telèfon de contacte perquè tota aquella gent que estigui interessada doncs pugui resoldre els dubtes i inscriure's, si és que així ho desitgen. És mariana.trichini@gmail.com, o també el número de telèfon 693-340-310. Moltíssimes gràcies, Dario, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies a tu, Jordi, i a reveure.

0: aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: Ei, com estàs?
2: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Unió de Pagesos posa a disposició d'ajuntaments, entitats i particulars al·legacions al Pla Territorial Sectorial per la generació elèctrica, eòlica i fotovoltaica, més conegut com a Plater. Denuncien que s'ha fet sense consens i asseguren que trinxa el territori. Joana Cendra.
2: El 2050, tres quartes parts de l'energia que es faci a casa nostra ha de provindre de fonts renovables, preferiblement el sol i l'aire. Per això ara la Generalitat defineix les hectàrees on es puguin implantar aquestes instal·lacions. Ara bé, la delimitació prevista no agrada els pagesos, que creuen que trinxa el territori. Carola Aixut, responsable de Medi Ambient d'Unió de Pagesos.
3: És que ens agafa la majoria del territori. Hi ha zones de pastures, hi ha zones que fem dejeccions amb les granges, moltes finques són arrendades pels pagesos, i aquí ens veuríem que la pagesia també està afectada. I dius, clar, no estem amb el mateix nivell de compensació.
2: El repartiment passa del llarg de l'àrea metropolitana de Barcelona. En el cas de l'energia solar, a Girona queda molt afectada la comarca del Pla de l'Estany. També la Catalunya central, amb una gran franja que va des de Prats del Lluçanès fins a Igualada i s'estén cap a les Garrigues i el Baix Penedès i el Baix Camp. En el cas de la eòlica, la gran franja va des de Gandesa, la Terra Alta, fins a Cervera i Igualada, les Terres de l'Ebre i, altre cop, el nord de Girona.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. A la comunicació del segle XX hi ha molt de soroll. També tens Ràdio Vila-sacra per triar on només tenim sensacions.

0: Josh. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
6: It's not a problem that I can't fix. 'Cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on a double and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain.
7: El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu, i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

0: 3, 2, 1 i acció.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Us ho sento molt, avui esteu molt aixirugats, molt, molt, molt. Esteu molt, molt dinàmic avui. Escolta'm, una abraçada molt forta, doncs.
0: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
0: Repetiràs.

0: Som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
3: Fa 100 anys del naixement de Pere Calders. Era a Barcelona el 29 de setembre, tot i que va viure a Sant Cugat fins als 8 anys. El 1936 publica els seus primers llibres, El primer arlequí i La glòria del doctor Larent. Allà ja hi començava a veure una mica de la seva barreja particularíssima d'ironia i d'absurd que tant hauria d'atreure als seus lectors. Absurda precisament seria la Guerra Civil on ell es va allistar per defensar la República. D'aquí sortiria Unitats de xoc, històries de soldats massa reals per no ferir els seus protagonistes i el mateix Calders, que va haver de fugir, cames, ajudeu-me, cap a l'exili via Mèxic. Però abans es va escapar d'un camp de concentració a Prats de Molló.

0: Va deixar a Catalunya la seva primera dona i el seu fill i a Mèxic es va tornar a casar amb Rosa Artís, germana de Valí Artís Gené. La primera ajuda a l'exili la va rebre de Josep Carner. Va treballar en una editorial mexicana i va crear i patrocinar els fascicles literaris que mensualment parlaven de l'actualitat catalana. Mentrestant escrivia contes, de la seva ploma irònica naixerien Cròniques de la veritat oculta, Gent de l'alta vall, Demà a les 3 de la matinada. L'any 1962 torna a Catalunya i recull els seus contes en el volum Tots els contes, del 1968, que va guanyar el Premi Crítica Serra d'Or l'any següent. El 78 rep el mateix premi també en Lletra d'Or per Invasió Subtil i altres contes. I el mateix any, el grup de Goll de Gom portava a escena un dels seus contes que així arribaria al cim de l'èxit.
1: Una vegada, un nen que es deia Abel va inventar-se una paraula nova. Antaviana. Antaviana.
2: Paleta de races, mirall de tots els filtres, espurna divina, caldera de l'infern.
0: Antaviana va ser un revulsiu per conèixer tot d'una l'obra de Pere Calders. De vegades calen aquests cops d'efecte per treure a la llum grans escriptors. Això sí, ell no va perdre escrivint la seva gràcia hilarant, absurda, sana, espontània, ni a l'hora de la seva mort, el 21 de juliol del 1994. I cada vegada que llegim, ho fem amb un somriure als llavis. Per alguna cosa deu ser.
3: Lletres d'Or.

0: música, entreteniment.
1: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle.

0: Memòria de Josep Carner.
1: De la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Les cançons es diuen a mitja veu, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Dilluns a les 11 de la nit.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Agència Tributària de Catalunya ha fet aflorar 333 milions d'euros de frau fiscal durant el 2025, un 13% més que l'any anterior. La major part dels diners defraudats es concentren en l'impost de successions i donacions. Els tècnics de l'Agència Tributària Catalana han destapat 137 milions d'euros en impost de successions, 100 milions en el patrimoni i 81 en el de transmissions, els tres principals impostos que recapta la Generalitat. La consellera d'Economia, Alicia Romero, destaca que els ciutadans no estan defraudant més, sinó que l'Agència Tributària té més mitjans per combatre el frau.
2: Anem augmentant la capacitat de l'Agència Tributària de detectar aquests recursos. No és que hi hagi més frau, és que senzillament nosaltres som capaços d'aixecar més frau fiscal amb l'esforç que està fent l'Agència Tributària amb tots els seus serveis.
1: Romero assegura que treballen per reduir la bretxa fiscal, la diferència entre la que s'hauria de recaptar i el que realment s'ingressa.
0: Ràdio Vila-sacra. Tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Ara t'explicaré una història.
0: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Clarifà.

En un moment com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? N'hem llegit només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

Passarella celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a Passarella.

Un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Reading. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí hi ha la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone, edita Global Reading i val 49 euros i mig.

0: atac.
1: Senyors passatgers, l'autocar amb destinació Castelló d'Empúries sortirà immediatament des de l'andana número 2.

0: capital del comtat d'Empúries, la vila manté molts dels seus vestigis arquitectònics. Per exemple, el safareig ubicat a l'entrada del poble, rodejat per columnes del segle XVI i XVII, els carrers del barri jueu i la basílica gòtica de Santa Maria. Conegut per la seva proximitat amb Empúria Brava i per ser un espai natural excepcional, Castelló d'Empúries destaca com un dels enclavaments més importants del pas migratori dels ocells del Mediterrani. Els castellonins us donen la benvinguda. Gràcies per haver viatjat amb Sarfa.
1: Arribem al nostre destí i no podem tenir una millor rebuda. Xon Ugas, bon dia i gràcies per rebre'ns.
2: Hola, bon dia, què tal?
1: Clar, és arribar aquí i fer una espècie de viatge en el temps. Quin llegat històric té Castelló d'Empúries?
2: Molta gent et diria com de pesebre, no? Perquè, sí, clar, tens les cases de pedra, tens la basílica, que és impressionant, i realment, si no t'ho esperes, impressiona molt. La veritat que sí, sí, sí.
1: Clar, de fet, em sembla que cada any feu un homenatge en aquesta tradició medieval que teniu al municipi.
2: Sí, som el terra de trobadors. Són unes diades que sempre aprofitem el segon cap de setmana de setembre, que és tot el poble que hi col·labora, és tot el poble que es vesteix, que té els seus vestits, cada persona té el seu vestit de gala, el seu vestit de passeig.
1: Oh, que guai.
2: I tothom, doncs, és com retornar una mica als orígens medievals de la vila. Sí, és molt xulo perquè a més tot queda, saps, no sé, és que tots els detalls inclús de les tavernes, de les parades al mercat que hi ha, les actuacions, és com tornar uns segles enrere.
1: Clar, sí, de normal i ens sorprèn, no, dèiem, aquest trepitjar Castelló d'Empúries i veure aquest llegat medieval aquests dies, realment deus tenir la sensació que et passeges en segles enrere.
2: Sí, totalment, perquè inclús oferim vestimenta per qui té ganes també de vestir-se i de transformar-se, saps, obert al públic, doncs, que ens ve a visitar, també aquells dies poden transformar si volen, perquè tenim servei de lloguer de vestimentes, de tot, saps?
1: Clar, per viure l'experiència 360 graus, no?
2: Exacte, totalment, per estar ben integrat dins el món. Sí.
1: Clar, i més enllà del llegat medieval, és evident que aquí teniu el que molts coneixem com la Venècia de la Costa Brava, que és Empúria Brava.
2: Sí, Empúria Brava és un referent turístic, ara ja amb nom propi, saps, dins del municipi. Té més de 25 quilòmetres de canals navegables.
1: 25 quilòmetres?
2: Sí. A més, és el típic allò que anunciaven als anys 60 quan va començar l'urbanització, no?, que podies aparcar el cotxe i per l'altre costat agafar el vaixell i anar fins a mar. Doncs clar, tot això i encara és vigent, perquè realment hi ha molta gent, doncs sí que és veritat que hi ha molta gent que viu que potser no té vaixell, però sí que n'hi ha molta que també en té, i té l'amarratge a la porta de casa i pot sortir a mar, doncs, a través dels canals. Clar. És un port interior, una marina interior molt important en aquest sentit, sí.
1: Clar, i si parlem de mar també hem de parlar de platges. En el cas de Castelló d'Empúries, sí, quina particularitat tenen les platges?
2: Aquestes platges són ideals per famílies perquè, clar, són de sorra fina, són molt amples, perquè no és allò la típica línia de sorra, sinó que tens un recorregut fins que no vas ben bé la línia de mar, i són d'aquestes que tu camines i no t'enfonses, llavors és ideal per vigilar la mainada.
1: Sí, tant. Saps?
2: Perquè els tens a mà, no te se'n van allò que dius, uah, t'enfonsen de cop.
1: Sí, no has d'estar patint tota l'estona de veure a quina distància estan, no?
2: Sí, i a més el fet que siguin de sorra, doncs és molt agradable, perquè així els nens també juguen i s'ho passen bé, poden fer els castells, poden fer tot, no? Uh-huh. I alhora, doncs, clar, també és molt ideal per esports nàutics, perquè després tenim el vent, el tèrmic, que ajuda molt a fer esports tipus veles, tipus kitesurf, saps?
1: Sí.
2: Windsurf i tot això, llavors, clar, amb aquest sentit ho tenim com una oferta per tots els públics, saps?
1: I fins i tot paracaigudisme, m'han dit que teniu un club.
2: Sí, tenim un club de paracaigudisme, que és l'Skydive, que és conegut a nivell internacional, s'hi fan competicions, han arribat a fer competicions inclús fora del seu hàbitat, perquè les han traslladat, doncs, a la desembocadura de la Muga, o les han, saps, i han fet allò que planegen sobre dels rius, saps, que és molt vistós.
1: Uh-huh.
2: I també tenim el túnel del vent, que també acull una competició internacional al mes de gener i, bueno, vull dir que tenim allò, terra, mar i aire, saps? Una mica de tot aquí, o sigui, tinc un saborreig, trobes de tot, sí, sí.
1: Clar, i regidora, una cosa que ens agrada sempre preguntar quan visitem els diferents municipis de la Costa Brava és on podem menjar, perquè sabem que també és terra de bon menjar.
2: I tant, tenim més de 100 restaurants, que és aviat dit, però després tenim una estrella Michelin que bueno, esclar, dona molt de prestigi perquè és una família del poble que va començar amb un hostal i s'ha anat treballant molt i esclar, tens aquest tipus de plats més sofisticats que pot donar una estrella Michelin amb productes de proximitat, però esclar, alhora també, doncs, sobretot al nucli històric pots trobar-te amb cuina molt casolana d'aquí també, saps? Mm-hmm. Cuina potser, em pots dir més senzilla, però que al final no ho és perquè és bona, perquè el gust és bo,
1: i
2: després també pots trobar, jo què sé, restaurants que fan una bona carn, un bon peix, un bon arròs, inclús podem trobar bones pizzeries, tot allò amb bona pasta treballada per gent que també coneixen del tema, i vull dir que tenim un bon ventall que pots menjar cada dia en un lloc diferent.
1: I tant. Son Ugas, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per fer-nos de guia pel seu municipi.
2: No, gràcies a vosaltres i ja ho sabem, aquí estem.
3: Hola, Joan.
4: Hola, Sílvia.
3: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
5: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.

0: Més de 60 gossos han donat sang aquesta setmana a Rialp, al Pallars Sobirà, en una campanya que vol garantir transfusions urgents per animals que passen per operacions o accidents. La iniciativa inclou analítiques, vacunes i desparasitació gratuïta pels animals donants i vol alertar de la poca consciència sobre la importància d'aquestes donacions. Rialp, en Pau Rovira.
1: És una de les dues campanyes anuals que organitzen els caçadors i que porten la majoria de donants. Sentim el president de la Societat de Caçadors Loto Salgros de Soriguera, Antonio Rodríguez.
2: Ho fem dos vegades a l'any, pues que clar, els gossos, igual que les persones, necessiten sang i la majoria som caçadors. La veritat que el 80% de les donacions són de gossos caçadors i estem intentant pues, que també bueno, col·laborar.
1: Aquesta sang que s'extreu és indispensable per a moltes intervencions. La veterinària Gemma Tolsa explica que cal donar-les a conèixer, ja que permetran salvar la vida d'altres animals que se sotmeten a una operació o que han tingut un accident.
3: Coneixem molta gent que a la que s'han adonat que es necessita volen venir a fer donacions, però la gent no ho coneix. Sí, amb el tema de reserves, sí que amb gossos sol ser més fàcil i hi ha més reserves, que les tenim a bancs de sang i després també a hospitals que fan de centre reservori. Llavors, altres clíniques que tenen urgències poden anar a buscar-ho.
1: Tols assegura que encara manca molta pedagogia, sobretot en el cas dels gats.
3: Sempre hi ha molta falta i molta necessitat, perquè amb gats el maneig és més complicat, també hi ha molts gats que no estan acostumats a sortir de casa, llavors sempre és més difícil i amb gats és molt necessari.
1: A Catalunya es fan fins a 50 donacions diàries de gossos, però les de gats amb prou feines arriben a la desena.
4: Pensa.

0: Psicologia, amb Helena Codina.
1: Estènia durant la tardor. El concepte d'estènia primaveral és un fenomen que moltes persones pateixen durant l'inici de la primavera. Però els professionals de la salut, i sobretot de la salut mental, cada inici de tardor observem que hi ha un sector de la població que es queixa i pateix un fenomen semblant. És a dir, que hi ha persones que són especialment sensibles als canvis de temps. Això ho observem sobretot en persones que pateixen algun trastorn d'ansietat o depressiu. És una època on les recaigudes i empitjoraments són freqüents. Però també hi ha persones que no pateixen cap trastorn mental i també pateix aquest fenomen. Expliquen que no es troben bé, amb més cansament de l'habitual, com una sensació de debilitat i de falta de vitalitat general, tant física com intel·lectual. I aquest cansament no està relacionat amb si fem més esforç físic i es manté durant tot el dia. Moltes persones ho atribueixen a la tornada a la feina després de les vacances, però en realitat la causa està precisament en el canvi meteorològic que implica la tardor. Venim d'un període on ens hem exposat moltes hores a la llum solar, perquè hem sortit a l'aire lliure sovint i hem fet exercici físic, hem nedat i passejat. I de cop i volta canviem aquestes rutines i canviem l'horari. Ens tanquem a la feina i s'escurça el dia. Per això reduïm substancialment l'exposició a la llum solar i també reduïm l'exercici físic perquè ens tanquem més a casa. Tal com s'explica en l'estènia primaveral, el nostre cos és molt sensible als canvis de les hores d'exposició a la llum. Hi ha qui ho nota més o menys. Llavors, el nostre cos necessita un període d'adaptació. Una forma d'alleugerir-ho és aprofitar els caps de setmana per exposar-nos a la llum natural i fer exercici físic moderat.
2: La comunicació és fonamental. Sempre hi som.
3: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
4: No.
3: I un parell d'ous dins un got de vi?
4: No.
3: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
4: No.
3: Cada cosa alhora, no?
4: I és clar.
3: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
5: Què prendran els senyors?
6: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
7: Hola, bona nit, bona gent. Adéu.
8: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
9: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
10: Escolta.
11: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
12: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
13: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
14: Pot ser part del canvi.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
4: El van assassinar perquè era homosexual. Federico García Lorca va néixer a Granada el 5 de juny del 1898 i va ser poeta, dramaturg i prosista. Com que no tenia prou amb les lletres, també va ser dibuixant i músic. L'herència mora, el folklore i la geografia de l'entorn de Granada es van infiltrar en tot el que va crear. El seu primer llibre de poemes va ser Impresiones y paisajes, el 1918, i li va finançar el seu pare. Després vindrà el teatre, més poemes i les relacions amb altres poetes i artistes. Perquè els estudis no li van agradar mai gaire, però sí que es va trobar bé a la residència d'estudiants de Madrid, on va fer pinya amb els de la seva generació d'escriptors en llengua castellana, l'anomenada del 27, i, sobretot, amb una altra mena d'artistes, com Luis Buñuel i Salvador Dalí. El 1929, Lorca marxa cap a Nova York, d'on sortirà el seu llibre Poeta en Nueva York. I de l'Havana, un any més tard, Así que pasen 5 años i el publicó. Després de passar per l'Argentina, el poeta tornarà a Granada, on es va distingir per ser una mica de tots i de ningú. Amic personal de Primo de Rivera, també va donar suport a la Unió Soviètica i quan va esclatar la guerra es va resistir a fugir. El van detenir i el van afusellar sota una olivera perquè tenia el pensament i el cos massa lliures pels franquistes que acabaven de conquerir Granada. Era el 18 d'agost de 1936.

0: tanca els ulls.
1: Encara no tens el teu Marcelinus?
2: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
1: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
2: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 57.
3: Unidori, teri, mata la veri, veri, viro, conta bé, que dos hi són. Unidori, teri, teri, mata la veri, veri, viro, conta bé, que dos hi són.
4: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Valldeperes recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A Berlín, la policia busca el conductor de la furgoneta de l'atropellament massiu que va provocar un mort i una quinzena de ferits, la meitat en estat greu. La policia de la capital alemanya ha explicat que ja han identificat el presumpte autor, un noi de 21 anys, de l'entorn islamista.
2: Ja estem prenent mesures contra aquest sospitós, que encara no ha estat detingut. És una persona coneguda per la policia, vinculada a cercles islamistes de Berlín, i la nostra recerca avança a tota velocitat.
1: El autor va fugir després de xocar contra un arbre. Va entrar al parc de Tiergarten, molt a prop de la porta de Brandenburg, on va embestir la multitud que participava en una de les festes de l'orgull més importants d'Europa. El canceller alemany i l'alcalde de Berlín han condemnat l'atac.
3: Y hay cerebros que no tienen solución.

0: viatge en el temps.
1: WhatsApp de Ràdio Vila Sacra 65 619 70 62. I am Frank Sinatra and from heaven we always listen to you.
0: O sigui, que Frank Sinatra no només sap el nostre WhatsApp, sinó que diu que ens escolta des del cel. Mira que bé.
2: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
3: De la Vila del Vendrell, en veu del propi Josep Carné.
4: De la Vila del Vendrell. Adeu, Vila Regalada. Adeu, Vila del Vendrell, que fas una olor mesclada de garrofa i vi novell. Vive en cases blanquinoses sota el dia sorollós. Beu en les eugues calmoses en els teus abeuradors. Cremen marges i façanes, les baremes seran bones fa l'abella zumzejant. I en cabides en tartanes, a verenes van les dones cap a mar, sotraquejant.
2: Memòria de Josep Carné.
5: Si vols anar bé, passa-li-te bé. Que pica, eh?

Busquem, observem, seleccionem, experimentem i col·leccionem del que ens sembla realment original, el més sensacional. Perquè ens hem d'enganyar a aquestes alçades de la vida, on ja està tot inventat. Donem les gràcies a tots els mitjans de comunicació que han existit i que segueixen funcionant, perquè només ells, i tots els músics, compositors, creatius, humoristes, pensadors i fantasmes, són sempre exclusiva font d'inspiració i contingut. Sense tot això, la comunicació general i l'experimental no existiria. Això és Ràdio Vila-sacra. Així de fàcil.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que tot seguit ens recita la Carla és tou i bonic com una nina de drap i, com ella ben diu, té unes rimes precioses. El sentim?
2: Hola, jo sóc la Carla Pallarès Gómez. El meu poema es titula El bany i l'autora és la Joana Raspall. Aquest poema és del llibre d'Agullet de poemes. L'he escollit perquè quan era més petita ficava les meves nines a la banyera i també perquè rima molt. El bany, la nina de drap que més m'estimava, s'ha descolorit perquè l'he banyada. Quan la mare em renta, jo també tinc por que em descoloreixin l'aigua i el sabó. Cada dia ho miro, però veig que no.
1: Moltíssimes gràcies, Carla. És un poema molt i molt bonic i l'has recitat amb molta i molta tendresa. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits?
3: Deixa'ns un missatge al contestador.

0: Estem molt contents de cuinar cada dia per fer-vos els millors croquetes i els millors canelons perquè els disfruteu a casa. Ara n'hem fet de crema de ceps, d'espinacs a la catalana amb panses i pinyons, i ben aviat de pollastre amb més verdures perquè els puguem menjar cada dia, i d'ànec rostit amb prunes, orellanes i pinyons. Esperem que els disfruteu amb família, amics i amb la gent que estimeu.
1: Bon preu i esclat. Experiència.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini d'Alemany, Productes Gourmet i Fòrum del Formatge.cat.
4: Li fiques una mica d'això i d'allò. Soc l'Eloi Grau, tecnòleg d'aliments, i això és Alerta Alimentària.

0: Sigueu més que benvingudes i benvinguts a un altre episodi d'Alerta Alimentària, el podcast sobre ciència, indústria i aliments. Tots hem sentit a parlar de la innovació, però molt poca gent sap realment la definició d'innovar. No sempre vol dir crear quelcom nou. Què és l'I més D més I? Et consideres una persona creativa? Quins reptes creieu que hi ha avui en dia a l'hora d'innovar? I per innovar en aquest episodi, girem les tornes. Tinc amb mi a la Laura Gomà.
1: Bones!
0: I la Marianela Duarte.
2: Bones!
1: Copiona!
0: I ara, innovem, comencem...
3: Fusionem!
0: Noies, noies, com va tot? Què dieu?
1: Aquí canviant les tornes, sí. Mari? Jo hauria d'haver fet un hola, hola, com fa ella.
2: Jo soy la dark i tu la happy, no?
0: Una mica, una mica. Cadascú tenim els nostres trets característics.
2: Sí.
0: La pregunta d'avui és, què creieu que és l'I més D més I petiteta?
2: I más D más I pequeña, no ho sé.
1: A veure, jo sé que jo conec l'I más D.
2: Què és l'I més D?
1: Innovació i desenvolupament?
2: Molt correcte. Bé.
1: Oh, yeah, però clar, em descol·loques bastant amb aquesta I petita.
0: Val, la I petiteta, bueno, I més D, pues, com ha dit la Laura, significa investigació i desenvolupament. En català, en anglès, també es diu RD de recerca i desenvolupament. És un terme que engloba el procés de recerca, desenvolupament de nous productes, processos, serveis. No sempre té per què ser una cosa, també pot ser un concepte. Així com la implementació de noves idees, tecnologies per millorar competitivitat i el creixement pues, d'una empresa, un producte o algo.
1: Vale, vale, però ves a la I petita, a veure, a veure.
0: L'altra I petiteta vol dir innovació. Pot ser recerca, investigació, innovació.
1: A veure, a veure, espera, espera. Diem-ho amb...
0: En ordre. Investigació, desenvolupament, innovació.
1: I per què en petit?
0: Bueno, perquè es va afegir més tard i per a fer una mica la diferència de la primera I es va afegir com amb una I minúscula. És a dir, I majúscula d'investigació, D de desenvolupament i petita d'innovació. Perquè la innovació va molt lligada a investigar i desenvolupar productes o conceptes.
2: La Laura fa cares rares, però jo li vaig sentir, així ho diferenciem. Si no, seria com palo más D más palo.
0: Exacte.
1: Bueno, però com que els tres termes tenen relacionen entre si, que més dones si posar innovació, desenvolupament i investigació, o sigui que l'ordre de los factores no altera el producte.
0: Bueno, en aquest cas no, però a vegades sí.
1: Dic en aquest cas,
0: Val, diferenciem una mica els tres termes. La recerca. L'objectiu de la recerca és ampliar un coneixement, tingui o no una aplicació pràctica. És a dir, buscar el coneixement d'alguna cosa que no coneixem, ja sigui amb un producte, un servei o simplement un concepte. El desenvolupament apel·la a un sentit econòmic, és a dir, tenir una evolució econòmica.
1: Favorable.
0: Favorable, normalment. I la innovació consisteix a crear una cosa nova o millorar el que ja existeix per fer-ho millor, per exemple, més eficient.
1: Vale.
0: Vale. Són tres conceptes molt semblants, però alhora diferents, i van molt lligats. En la indústria hi ha moltes maneres d'innovar per a millorar productes, processos, serveis, com hem comentat. La innovació també pot ser en els models de negoci, canviar l'enfocament de l'empresa o oferir i comercialitzar els productes d'una manera diferent. Fins ara era tot molt físic i ara hi ha molta venda a internet, per exemple.
1: Totalment.
0: O canviar, per exemple, productes envasats i vendre'ls a granel. Has de canviar tota la manera de negoci.
1: Wow.
0: Innovació en màrqueting, crear estratègies innovadores, arribar a nous mercats, o una innovació oberta, és a dir, col·laborar amb diverses empreses, institucions, individus, per compartir coneixements, recursos, experiències, etc.
2: Bueno, nosaltres no innovem, però us portem, com sempre...
3: La pregunta alimentària.
1: Cada capítol fem una pregunta pels oients amb tres opcions. La solució la diem al final del podcast i a les xarxes socials, que ens podeu trobar a Instagram i a TikTok com @alertaalimentariaamdueses i també a X com @aalimentariapod.
2: La pregunta en qüestió és: les pomes comercials porten cera?
1: Com?
0: Les possibles respostes: no, fake news, ens estem colant aquí una fake news grossa; B, sí; o C, porten altres coses que no són cera.
2: És molt fàcil aquesta, és que és molt fàcil.
1: A veure,
2: és molt fàcil.
1: A mi m'acaba de descol·locar això de la
2: en
1: cera.
2: En sèrio, és molt fàcil, però me callo.
0: A veure, després de desmentir tantes fake news, un parell de capítols enrere, tot fa dubtar, no?
1: Sí, ja. Sí, té raó, té raó.
0: El que diem alerta alimentària és, si tenim dubtes, sempre ens podeu deixar un missatge a les xarxes socials, com ha fet ja bastanta gent, amb les seves preguntes i consultes.
1: Exacte, seguiu.
2: Que ens encanta, ens encanta.
0: Ens encanta contestar preguntes.
1: Llavors, tornant al tema anterior, a veure, ens considerem creatius?
0: Creieu que som creatives o no?
2: Sí, jo sí.
0: I tu, Laura?
1: Jo depèn del dia.
0: Clar, és que podem semblar creatius o podem pensar que som creatius, però després potser realment no ho som. Hi ha moltes coses que ens limiten al dia a dia a ser creatius. Per ser creatiu jo crec que has de tenir temps lliure per pensar.
1: Això és el que molta gent els hi fa falta ara mateix.
0: I bueno, que no t'hagin restringit mai, perquè moltes vegades ens posem nosaltres mateixos pals a les rodes.
1: Cert.
0: De que t'hagin dit, no, és que jo estava pintant les parets, i te diuen que no, i ja dius, ostres, no vull pintar parets.
1: Sí, cert.
2: Estic molt intrigada, perquè sempre parlem d'aliments i parlar de creativitat no entenc la relació encara.
1: Sí, ens té desubicades, eh?
0: Clar.
1: Explica.
0: La creativitat hem dit que és un concepte bastant complex, és subjectiu, i la manera de mesurar-la tampoc és precisa, és molt difícil. No obstant això, pues, tenim els tests de creativitat, avaluacions per expertes, se pot fer una autoavaluació, però és molt difícil avaluar-se amb un mateix. Se poden crear portfolios i veure si ets molt creatiu, si sempre segueixes la mateixa tècnica, o avaluar l'entorn. Moltes vegades l'entorn on estàs fa que siguis més creatiu o no. Jo, per exemple, ara avaluo els ordinadors de les meves companyes que porten i estan tots amb enganxines personalitzats. Jo crec que això indica que sí que tenen part de creativitat.
1: També t'he de dir que quan vam començar, la Mari ja el portava decorat i jo no tenia res i em va agradar molt la seva idea i vaig dir jo també l'aplico.
0: Veus? La Mari crea tendència.
1: Ella fue mi inspiración.
2: Sí.
0: Creant tendència.
1: Exacte.
2: Però a veure, i tu com relaciones la creativitat amb el teu món d'aliments?
1: Eso, a veure.
0: Pues clar, per exemple, canviant els envasos, canviant...
2: No em sona...
1: A veure.
2: Clar, sona avorrit això, no és creatiu.
1: No, espera, posa'ns exemples físics i que existeixin.
2: I reals.
0: Vinga, va, us contaré anècdotes, coses que m'han passat a mi.
1: Va, aquí volem arribar.
2: Claro.
0: Perquè jo he treballat fent D+D diverses vegades, val? Creant nous processos, nous productes, i si us parlo de crear nous productes, això ja sona més divertit.
1: Ah, sí, vere.
0: Per exemple, hi ha el tema dels caramels de boira.
1: Oh!
2: Caramels de boira.
0: Sí.
1: Uau, és veritat. No ho saps, Mari?
2: No ho sé.
0: Jo vaig crear uns caramels amb gust de boira.
2: Uau. Amb gust de boira.
1: Sí, bueno, que
0: això ja te sembla més divertit, més curiós.
2: Sí, se m'ha canviat la cara, tu.
1: Totalment. Clar, és de... Bueno, explica-lo, ja veus.
0: Sí, la cosa és que va venir una associació a la fàbrica de caramels on treballava. Va venir una associació d'amics de la boira, que els agrada caçadors de boira. Van a buscar boira. És a dir, els matins que fa una mica de fred i creuen que hi haurà boira, doncs van a l'estany de no sé on, que saben que hi haurà boira. I els hi apassiona anar a veure la boira. Tal? Yeah. Bueno, hi ha gent per tot.
2: Eren de Lleida?
1: Sí. Home, clar, si ets de Lleida saps el que parlem. Si no, malament.
0: Bueno, hi ha diverses zones. A la zona de Vic i per allà em sembla que també hi ha bastanta boira.
1: No, però ja saps que és boira i la gent pensa en Lleida.
0: Moltes vegades, sí.
1: És així.
2: Sí.
0: Llavors, van venir i ens van dir, escolta, volem un caramel diferent per promocionar lo nostre. I nosaltres vam dir, pues caramel amb gust de boira.
2: Mira.
0: Clar, què passa? Que això te presenta un repte i has de sortir de l'estàndard, has de crear, has d'innovar, has d'aplicar els coneixements.
2: Uau.
0: Què va ser el primer que vaig fer jo? Trucar a l'empresa d'aromes que ens proporcionava els gustos i els aromes per als caramels. Ràdio, i els hi vaig dir, escolteu, que teniu aroma de boira? Em van penjar el telèfon. Em van dir, és una broma?
2: En sèrio, ens hi vas preguntar això, Eloi?
0: Sí. Jo a saco. Què passa? Que després els vaig tornar a trucar, els vaig dir, no és una broma, ho dic en sèrio. I ells em van dir, bueno, gust de boira no tenim. Diu, però et puc proporcionar pues, gust de molsa, gust de terra humida, gust de humitat.
1: Uau!
2: Hòstia!
0: Què passa? Vaig fer unes proves amb aquests aromes i tal, i els gustos aquests em feien olor a vàter humit, saps? En plan...
1: Ai, Dios!
2: Clar, és que l'olor a humitat no és gaire apetitible.
1: I a més per un caramel que ha de ser dolç.
0: Ja. Clar, bueno, a part afegies el gust dolç, però, bueno, vam anar seguint investigant i anar fent una mica d'investigació.
1: Que guai!
0: I anar provant, anar innovant, anar fent una mica aquí els tastets, perquè després tot això has de veure que si tu pots crear un producte però ningú el vol, tampoc té gaire sentit.
1: Això també és veritat.
0: Vam acabar decidint un caramel sense sucre, volíem fer algo que fos natural, però a la vegada fos, clar, tota la gent relacionava saludable sense sucre. I la boira, naturalesa, bueno, són conceptes que la gent lliga.
1: Està tot estudiat, al mil·límetre.
0: Clar, després vam fer un caramel amb dos colors. A l'interior era un color blanquet i a l'exterior un color transparent. I així donava la translucidesa, donava el color així de...
1: Com si fos una capsuleta on
0: guardes la
1: boira.
2: Que guai!
1: Exacte.
2: Guai!
0: Per a l'aroma vam tindre que fer diverses proves i al final vam venir amb un nas electrònic.
1: Com?
0: Un nas electrònic és un aparell que detecta les molècules que hi ha a l'ambient que donen els aromes.
1: Ai, mare de Déu, sí.
2: O sigui, te diu el que hi ha a l'aire.
0: Quins compostos hi ha a l'aire que fan que olori.
2: Ah, molt bé, una bona xuleta.
1: Jo vull veure aquest nas electrònic.
0: Aquesta gent va venir un matí de boira al lloc on hi havia l'empresa i va agafar les olors que hi havia. Clar, que eren olors de camp, perquè és un poble que està rodejat de granges, de cultius...
1: I de purins.
0: La boira el que fa és aixecar una mica aquestes olors del terra.
1: Potenciar. Gespa
0: mullada, d'humitat... La boira com a tal no té olor. És els altres compostos que hi ha a l'aire.
1: És molla.
0: Sí, és humitat. I bueno, vam crear i tenia dos sabors. Un a l'interior, un a l'exterior, i és un gust bastant peculiar. Encara estan a la venda, crec.
2: Sabor de què? Sabor de què, llavors?
0: Era amb l'olor que va captar el
1: nas. No ho digueu, que la gent...
0: El nas electrònic.
1: Fem una mica de promoció aquí, a veure.
2: Tens el caramel?
0: No en tinc cap mostra.
2: Oh.
0: Crec que els venen a Turisme de Lleida.
1: Sí, a l'oficina de Turisme de Lleida, allí podreu trobar els caramels de boira. Sí,
2: doncs
1: sí,
2: som-hi, sí. Som-hi, provem-los.
0: Un altre tema d'innovació, doncs ens van proposar introduir els caramels a dintre del gelat. Ens va venir una empresa de gelats i ens va dir quin producte en podríeu fer per a introduir caramels a dintre del gelat. Realment no era una innovació com a tal, simplement vam tenir que canviar una mica el sistema.
1: No va dir com a topping?
0: Sí, correcte, un topping. El que vam fer va ser fer un tipus toffee dur amb trossos de macadàmia, de nous de macadàmia, i clar, ja estàs lligant la macadàmia amb el caramel i afegir-ho. Un altre sabor que potser era més complicat era el sabor de les barretes aquestes de caramel de menta angleses o d'Estats Units de color vermell i blanc que se venen al Nadal.
1: Sí,
0: el que són de menta.
1: Sí, els bastonets de caramel.
0: Sí. Pues clar, vam trinxar-les, vam crear caramels d'aquests dos colors, els vam trinxar i també sempre vien com a topping per a fer el menta xocolate i coses així, saps?
1: Onda!
0: Per trobar els cruixents aquests del caramel a dintre del gelat.
1: Ai, que curiós!
0: I per últim, bueno, un pollastre farcit. Val?
1: Opa, això ja és salat, ja no és res dolç.
0: Sí, hem canviat de sector. Crear els pollastres, els farciments d'aquests pollastres també és tot un repte perquè, clar, has de fer una consistència, s'ha d'estudiar, hi ha tot darrere i pots innovar. Aquí pots crear i per això al final també és important tenir una mica de nocions de cuina a la indústria alimentària.
1: Clar.
0: Perquè, per exemple, en aquest cas, pues, li afegies fruits secs o li afegies panses, prunes...
1: Bueno, com un pavo relleno de Nadal.
0: Com un pavo relleno, exacte. Però si te'n vols anar amb un sabor més del Marroc, per exemple, li afegiràs espècies marroquís i canviaràs els ingredients i poses jugar una mica amb els aliments. El que te diuen no juguis amb el menjar, doncs aquí sí.
1: Aquí sí que pots jugar amb el menjar, veus?
2: Que guai.
1: Que guai.
0: Llavors, quins reptes creieu que hi ha a l'hora d'innovar? Creieu que està tot inventat?
1: No.
2: No.
0: Això
2: no,
0: és una frase molt de padrí, eh? Això ja està tot inventat.
1: Sí, noi.
0: No hi ha res per inventar.
2: No, jo crec que no.
1: És a dir, sé que és una frase de molt padrí aquesta de ja està tot inventat, però també diuen molt la de
2: ja, la típica de ja no saben què inventar.
0: Exacte.
1: O també lo de que abans era tot millor, que també ho penso, segons quines coses.
0: Jo crec que no era tot millor. De fet, avui
1: no,
0: en dia
1: dic en algunes coses.
0: Tenim moltes comoditats que ja desitjarien molta gent abans tenir-les. Quan pensem en innovació hem dit pues, això, crear algo nou i mai vist, algo super disruptiu que trenca amb tot lo vist.
1: Però costa molt, eh?
0: Sí, però jo ara us deixaré una frase que us deixarà parades, jo crec. Copiar també és innovar.
1: Mentida! No, enganyifa. No.
0: Copiar pot ser innovar.
1: No.
2: I tant que sí, Laura.
1: No.
2: Sí.
1: No. Aquí entraríem sí. Molt en joc dels drets i la propietat intel·lectual.
2: No, és inspiració, carinyo meu.
0: Correcte. Al final tu imagina't que, pues, per exemple, una empresa treu un envàs aplicat a llet, fet amb canya, fet amb fibres de canya que no està fet de plàstic. I jo ara, amb una indústria completament diferent, veig allò i dic, vale, ho puc aplicar al meu. I jo ara te creo un envàs d'hamburgueses envasades, però fet amb fibra de canya. He copiat, però ho he adaptat al meu i he innovat dintre de la meva indústria, dintre del meu sector.
2: És que jo crec que la paraula aquesta de copiar...
0: És molt heavy, sí.
2: Sí, jo diria més una inspirar-te i a partir d'allà evolucionar a una altra
0: Correcte.
2: Cosa.
0: Correcte,
1: vale.
2: Copiar és algo que Sona fas
0: que...
2: idèntic.
0: Sí.
2: Per tant, no té sentit.
1: Entrem aquí, doncs, vale.
0: Tens raó.
1: Inspirar-se i innovar i millorar, vale, això t'ho accepto, però copiar, no.
2: Vale, estem d'acord.
1: Vinga.
0: De totes formes, fer un calco tal qual també seria innovar, dintre de la teva indústria, perquè a la teva empresa empresa no estava aplicat, per tant estàs innovant per als teus.
4: Ja, però...
0: Ja depèn de si té drets i està protegit o...
4: Clar, és que...
0: O tenen algun contracte de pel mig.
4: Dintre d'aquella empresa sí, però a nivell de mundial no. Per què? Perquè ja el fa l'altra empresa a la qual tu no estàs.
2: Bueno, però això jo ho veig molt a la indústria alimentària, per exemple, en el cas de begudes de refrescos, que trauen un sabor i es fa super popular, llavors altres marques comencen a imitar el mateix sabor perquè diuen, ah, si amb ells els hi va bé, nosaltres també volem vendre aquest.
0: Correcte, correcte.
4: Bueno, sí, igual que el tema de les hamburgueses també, sí.
0: T'has d'adaptar, t'has d'adaptar a lo que hi ha al mercat.
4: Sí que és veritat això, que dintre les cadenes d'hamburgueses va néixer una i després han sortit d'altres que evidentment pues, parteixen del mateix producte base, però ofereixen altres serveis diferents a la competència.
0: Clar, al final després vale, també t'has sí. de diferenciar una mica.
4: Exacte.
0: No pots fer tot igual.
4: Vale, sí, por ahí vamos bien.
0: Un altre cas és, per exemple, que no sempre te surt la idea a tu. A vegades venen proveïdors i te proveeixen amb la mateixa matèria i diuen, aquest sabor està funcionant, utilitza'l. Llavors, tu no estàs copiant com a tal, però estàs innovant dintre de lo teu. Mm. Per exemple, és tendència el gust a mango. Anem a fer pastissets amb gust a mango, perquè és tendència.
4: Mm. Bueno, clar, l'altre és això, que has d'estar actualitzat amb les tendències i, sí, és veritat, igual que a les èpoques de l'any, les coses que se mengen més a la tardor, a l'estiu, quan fa fred, quan
2: que
4: fa calor.
2: Que te dic una cosa, això
4: no
2: també
4: és una, eh?
2: Sí, això també és molt d'aquí, de tindre diferents estacions, per tant diferents aliments. Hi ha països on no tenen canvis d'estacions perquè sempre hi ha la mateixa temperatura i sempre tenen les mateixes fruites.
0: Correcte.
2: Les mateixes verdures.
4: Cert.
2: Això també és algo molt d'aquí, que pensem que lo d'aquí és lo normal.
0: O val, sí, habitual,
4: tota la raó.
0: I no,
4: sí, sí.
0: No té per què.
4: Exacte.
0: En canvi, hi ha altres llocs, com per exemple Japó, que encara ho tenen més marcat que aquí.
4: Wow.
0: Que tenen coses super estacionals, però per quasi per cada mes. Això se menja aquest mes. Això se menja...
4: Bueno, una mica també com les fruites aquí a Lleida, no?
0: Sí, sí, però nosaltres encara rai que tenim bastanta disponibilitat de tot a tot
4: sí,
0: l'any.
4: Sí, perquè marqueu i feu coses vostres en el laboratori que fa que puguem menjar fruites de l'any passat.
2: O que tinguem pop més tot l'any.
4: Exacte.
0: Sí, sí, sí. Bueno, perquè ho demana el mercat. Això
4: ja, ja.
0: Conté la innovació. A més de la innovació a base de copiar o imitar o agafar inspiració o dels estudis de mercat i la disruptiva, existeixen altres tipus d'innovació que les empreses poden implementar. Per exemple, segons respondre les demandes del mercat. Alguns dels tipus aquests són incremental, que vol dir fer millores graduals en un procés, anar pujant o anar traient. Per exemple, la reducció en sal al pa, s'ha anat traient la sal perquè n'hi portava moltíssima i com ara el mercat cada vegada demanes menys sal, o s'ha anat traient poquet a poquet. Substituir-lo o no per altres coses. La innovació radical és solucions completament noves que canvien tot la forma en la que es fan les coses o, molt semblant a la innovació verta, la innovació col·laborativa. S'uneixen dues empreses per fer alguna solució. Jo que sé, una empresa de galetes li sobre trossets de galeta i una empresa de berlines no està venent tant com vol. Pues fiquen els toppings de les galetes a sobre de les berlines.
4: Uau.
0: I tenim un nou producte.
4: Nyam, nyam, nyam,
0: i solucionen dos problemes.
4: Quina gana.
0: Quins creieu que són els reptes pues, de la innovació a la indústria alimentària avui en dia?
4: Buah.
2: Que agradi.
4: Sí, que agradi, que sigui atractiu visualment també, perquè crec que també s'intenta potenciar molt el tema saludable i natural, orgànic, i hi han hagut tendències, per exemple, com lo de l'aceite de palma i coses d'aquestes que, déu-n'hi-do, quan va saltar aquesta notícia de l'aceite de palma, pues es va començar a posar els productes sin aceite de palma, sin aceite de palma, no sé quantos, pues jo crec que això també forma part, no?
0: Clar, sobreviure al mercat actual ja és un gran repte, perquè avui en dia hi ha productes de tots tipus i de molts tipus. Abans sí que estaven molt marcada les tendències, com tu dius, Laura, tot lo eco, tot lo de sense greixos, sense suc. Avui en dia són molt efímeres les tendències perquè ens hem acostumat a una manera de consumir molt ràpida amb les xarxes socials, TikTok, per exemple, aquests vídeos de 30 segons fan que vulguem tot en un molt ràpid i de la mateixa manera les tendències canvien molt de pressa. Però, bueno, tot això fa que les empreses necessitin ser àgils, flexibles, adaptar-se ràpidament a tendències, tecnologies i se li suma una globalització, una competència global que ha augmentat molt i fa que les empreses hagin d'innovar constantment per diferenciar-se. Altres coses, pues, la ràpida innovació de tecnologia, com per exemple ja hem parlat en altres episodis, intel·ligència artificial, carn in vitro, s'hi suma un altre factor molt, molt important que és el canvi climàtic i les preferències del consumidor. Cada vegada els consumidors demanen pues, coses que siguin productes més verds, més ecològics, que tinguin menor impacte ambiental, una sostenibilitat, i tot això requereix innovació en les pràctiques empresarials per ser més sostenibles i responsables.
1: També recordem als oients que ens poden enviar els seus dubtes a l'Instagram i TikTok com @alertaalimentaria amb dues As, i també ens trobareu a X amb el nom de @alimentariapod i les intentarem solucionar aquí

0: Consulta 1. És certa la regla dels 5 segons o la regla dels 3 segons?
1: Clar, depèn d'on visquis, diran 5 segons, 3 segons, això és molt... Com, saps que a vegades al col·le li deien el soldadito inglès, el picaparet, el pollito inglès...
2: Espera, a què relaciona això dels 5 o 3 segons?
1: Val, la regla dels 5 segons diu que si se cau al terra un aliment i l'agafes en menys de 3 o 5 segons o 10, fins i tot a vegades he arribat a sentir, que no li doni temps a contaminar-se i a fer-se malbé.
2: No sé jo si creurem això.
1: Val, és mentida. Evidentment, com menys temps tinguem el menjar al terra brut, pues millor, clar. Però els microorganismes no estan esperant allí al terra per pujar l'aliment allà en plan, un, dos, tres, corre! El secret està en l'adherència del producte. Com més enganxi fossi un aliment, menys temps en contacte necessitarà perquè els microorganismes o la brutícia s'hi enganxi. Per a reduir el risc de contaminació dels aliments, és recomanable rebutjar qualsevol aliment que hagi caigut al terra i netejar la superfície on va caure per prevenir la propagació de bacteris. Mantenir pràctiques d'higiene adequades, pues, és fonamental per garantir la seguretat alimentària i prevenir malalties transmeses per aliments. En resum, la regla dels 5 segons és un mite i no garanteix la seguretat d'un aliment que hagi caigut al terra.
0: Si fóssiu amics de l'Eloi ja ho sabríeu, però com que fem aquest podcast, doncs ara ho sap tothom.
2: Exacte. Consulta 2. Què vol dir que una beguda alcohòlica sigui light?
1: Normalment, quan un aliment s'etiqueta com a light, significa que ha sigut modificat per reduir el contingut calòric en comparació amb la versió estàndard del producte. Per exemple, unes patates li redueixen els greixos i és light. Els aliments light generalment pues, tenen una quantitat significativa menor de calories, greixos, sucres o altres components que puguin contribuir

0: I en compte que encara que l'aliment sigui etiquetat com a light, no necessàriament significa que sigui més saludable en tots els aspectes, per la qual cosa és recomanable llegir la informació nutricional i els ingredients per prendre una decisió informada.
1: Que això ho trobareu a
2: l'etiqueta.
1: Amb això tens tota la raó, perquè a mi m'està passant molt que en aquest sentit, amb les intoleràncies així de la fructosa i el sorbitol, sobretot s'ha de controlar aquest tipus de productes, que és el que dius, els lights, els baixos en sucres o sense sucres o el que sigo, perquè pot ser que d'una altra manera te'ls incloguin.
0: Clar, si és sense sucre no, però per exemple pot ser sense sucre afegit i que no estiguin afegint sucre, però poden afegir per exemple dàtils, i els dàtils tenen sucre.
1: Uf, això és potent.
0: Al final la taula nutricional i els ingredients te diran la informació que et fa falta saber.
1: L'etiqueta, l'etiqueta, sobretot.
2: Jo crec que ja ho sap tothom, això, que ens escolte, però bueno, si no ho fan, doncs ojalà els hi passin i així tothom ho aprèn. Però bueno, avui ha sigut un capítol un altre cop on hem après molt i el swicy m'ha encantat.
0: Sí, el swicy jo crec que quedarà una mica a la ment dels nostres oients.
1: Hem de fer una musiqueta així del swicy.
2: Vale.
0: A mi me sona ara de la marimba, saps? En plan swicy.
2: Oh...
0: Vale, què? Tanquem la pregunta alimentària o què?
1: Espera, recordem que si als nostres oients els hi ha quedat algun dubte, ens poden seguir les xarxes socials i preguntar-nos
0: clar,
1: vulguin sobre alimentació.
0: Hem donat molta informació en aquest episodi, jo crec.
2: La Laura i jo us apoyarem, però l'Eloi us contestarà, que és el tecnòleg d'aliments.
1: Amb ell l'heu de fer cas, en altres escoltar, però amb ell l'heu de fer cas.
2: Bueno, doncs vinga, donem resposta a la pregunta.
0: Vinga, va. Quina era la pregunta, Mari, ens ho recordes?
2: La pregunta en qüestió és: les pomes comercials porten cera?
0: No, és una fake news. Sí o no és cera, porta altres coses.
2: I la resposta correcta és...
0: Que sí.
1: Venga, ya.
2: Claro, Laura, no ho sabies.
1: No, a sant de què li poseu cera? Jo la cera, mira, tipo la gomina del cabell, però no la de la poma.
2: Te doy un tip, ¿vale? Tu agafa una poma de súper amb un gabinet, rasca, sí? I el que et surti és la cera.
0: Correcte.
1: I per què li posen?
0: Vale, sí, s'afegeix la cera, però no a totes. Això primer s'ha d'aclarir. Per començar, les pomes ja tenen cera de forma natural.
1: Anda.
0: Vale? Produeixen com uns compostos que se diuen ceres i no és la cera d'abella ni és la cera de les orelles. Com hem comentat, pues, tenen de forma natural, però no és res perillós. Per a millorar la seva aparença i prolongar la vida útil, s'afegeixen les ceres aquestes. La cera utilitzada en les pomes és una cera natural, és comestible, val? Compleix les normatives de seguretat alimentària i, en primer lloc, ajuda a conservar la frescor i la humitat de la fruita, és a dir, la fruita està respirant, quan tenim una fruita allibera gasos i perd humitat, se deshidrata, per això s'arruguen les fruites quan tenim molt temps allà sobre de la taula, i aquesta cera fa que no pugui traspassar, o sigui, hi ha coses que deixen passar l'aigua i coses que no. La cera, per exemple, no deixa passar la humitat i fa que no se deshidratin aquestes pomes, no hi hagi aquesta deterioració prematura. A més, la cera crea una capa protectora que actua com a barrera. La brutícia, els microorganismes i altres contaminants, pues, no arriben, i fa que siguin més brillants i ens semblin més atractives.
1: Com sempre.
0: I que durin més també durant el emmagatzematge, transport, etc.
1: Tot perquè ens entri pels ulls i sigui atractiu.
2: I la teva amiga que netejava els ous amb lejía, tu creus que netejarà les pomes amb lleixiu també o no?
1: Oi,
0: pues no ho sé, no ho sé.
1: Com es pot treure aquesta cera?
0: Aquesta cera es pot treure, pues, amb una mica d'aigua calenta. Li fiques aigua calenta i veureu que perd una mica aquesta lluentor del...
1: Vale, però tal i com has dit, no passa res si es deixa aquesta cera perquè és comestible.
0: Correcte.
1: No? I pot alterar el sabor?
0: Una mica la textura.
1: La
0: però,
1: textura,
0: bueno,
1: vale.
0: El sas, o sigui, té una textura, pues, de cera. Imagineu-vos tocar la cera, pues, lo mateix.
1: Ai, ara m'ho faràs mirar, quan compra pomes. Cas on d'ena.
2: Ves amb el ganivet al súper.
0: Arrascar
1: les pomes. Més que arrascar les pomes, me mirarà malament el de seguretat, en plan, on vas amb un ganivet, xata.
0: Exacte. Si veieu que han detingut amb algú al supermercat, és la Laura.
1: Ho faré a casa algun dia quan tinga pomes, ja ho veurem.
0: Val. Vinga, va.
1: Però bueno, com sempre, què tenim, Mari?
0: Tenim pregunta o què, pels oients?
2: Com sempre, sí, claro, tenim una pregunta oberta. Us considereu persones innovadores?
0: Jo crec que els tres d'aquí, pues, tenim la nostra cosa innovadora amb el podcast i tot això ens fa pensar, però... ens fa trencar-nos una mica el cap, no?
1: Sí, déu-n'hi-do, però ja et dic, jo depèn de la inspiració també del dia, eh?
2: Jo no.
0: No te consideres innovadora ara després de tot l'episodi?
1: A mi.
2: Ah, bueno, el swicy, sí.
1: Ah, ai, ai.
0: Són persones una mica swicy, la veritat. Vale, fins al següent episodi. Esteu aquí, podeu escoltar els anteriors i donar-li molt amor al capítol.
1: Exacte.
0: I sobretot...
2: Alerta alimentària!

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra. Col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Radio Vila-sacra 107 FM.
6: Tanca els ulls.

Leonor tenia 14 anys i 3 hores quan va posar-se a treballar. Aquestes coses queden enregistrades a la sang per sempre. Duia trenes encara i deia: "Sí, senyor." I bones tardes. La gent se l'estimava, l'Eleonor tan tendra. I ella cantava mentre feia córrer l'escombra. Els anys, però, a dins la fàbrica, es dilueixen en l'opaca grisó de les finestres. I al cap de poc, l'Eleonor no hauria pas sabut dir d'on li venien les ganes de plorar, ni aquella irreprimible sensació de solitud. Les dones deien que el que li passava era que es feia gran i que aquells mals es curaven casant-se i tenint criatures. L'Eleonor, d'acord amb la molt sàvia predicció de les dones, va créixer, es va casar i va tenir fills. El gran, que era una noia, feia tot just 3 hores que havia complert els 14 anys quan va posar-se a treballar. Encara duia trenes i deia: "Sí, senyor, i bones tardes."

Hotel Restaurant El Molí. Especialitats en cregols a la llauna, espatlla de xai al forn, peus de porc sense ossos, farcits de bolets. Carretera Ponts de Molins, Les Escaules, telèfon 972 52 92 71, Pont de Molins.

0: és molt més viu.
1: L'Alt Empordà ofereix un cap de setmana ple de cultura, tradició i activitats per a tota la família, per diferents municipis de la comarca. Poesia, festes populars, espectacles tecnològics, música en directe i animació familiar ompliran les places, passejos i espais públics, convertint-se en una atractiva proposta tant per als residents com per als visitants.
2: Tota la informació al web agendacultural.altempordà.cat.
1: Nombroses opcions per a gaudir de l'estiu sense sortir de la comarca.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els propietaris que han perdut la casa o que la tenen malmesa hauran de reclamar els desperfectes a l'assegurança de la llar si en tenen, segons l'OCU. L'Organització de Consumidors i Usuaris adverteix que els incendis forestals no entren dins les cobertures del Consorci de Compensació d'Assegurances, que és l'organisme públic que cobreix els danys provocats per catàstrofes extraordinàries, com ara la Dana, al País Valencià. Enrique García, portaveu de l'OCU, explica que molta gent té assegurances de la llar que solen incloure els danys pel foc, perquè, per exemple, tots els habitatges amb hipoteca estan obligats per la llei hipotecària a contractar-ne una. Segons les cobertures i el peritatge, l'assegurança calcularà la compensació.
2: Pues el seguro se hace cargo de pagar esas indemnizaciones por la cantidad de contingente contenida cubierta en el seguro. Esto da lugar a que se pueda reconstruir la vivienda, pues en algunos casos sí, en otros no. Dependerá de la circunstancia y el peritaje de los daños sufridos.
1: És important tenir el màxim de documentació possible, com les escriptures de la casa o les factures dels mobles i els electrodomèstics. A més, cal fer fotografies i vídeos abans de començar les tasques de neteja. La reclamació normalment s'ha de presentar al termini màxim de 7 dies naturals.
2: I a partir d'ahí la companyia asseguradora tiene 40 días para hacer un primer pago del siniestro, que no será el definitivo. El plazo máximo se eleva hasta 3 meses para que ya se haga ese pago definitivo, pero ojo, a los 40 días la compañía ya tiene que hacer un pago provisional.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: perquè és que ningú respon.
1: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
2: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
0: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: informació, música, entreteniment. Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.
2: Vine a sentir.
3: Descobreix Fet el País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet el País, al vostre costat.
4: 107 FM.

0: L'agenda europea del futur en clau de proximitat.
1: Agenda que han pactat 193 països del món per lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat social. És l'agenda 2030. Aquesta agenda fixa 17 objectius de futur que en realitat són 17 reptes per a la construcció d'un nou món.
2: Fi de la pobresa.
3: Fam zero.
4: Salut i benestar.
5: Educació de qualitat.
6: Igualtat de gènere.
7: Aigua neta i sanejament.
8: Energia neta i assequible.
9: Treball digne i creixement econòmic.
10: Indústria, innovació i infraestructures.
11: Reducció de les desigualtats.
12: Ciutats i comunitats sostenibles.
13: Producció i consum responsables.
14: Acció climàtica.
15: Vida submarina.
16: Vida terrestre.
17: Pau, justícia i institucions sòlides.
18: Aliança pels objectius.
19: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: Ràdio Vilasacra, on l'amor per la ràdio es nota.
1: El secret de l'amor. Salvador, 31 anys. Elisabet, 29 anys. 11 anys festejant i 2 vivint junts.
2: Érem veïns, però diu així. Viam més o més un carrer molt petit. De fet, de petits havíem jugat junts al carrer.
3: Estudiants universitaris, començament de carrera, era el meu segon any, per ell era el primer, i coincidia que vivíem en el mateix carrer i ho vàrem saber a partir d'anar a Girona, pujar i baixar cada dia des de Figueres a Girona. Ens vàrem conèixer allà, vèiem que fèiem el mateix camí i semblava que ens fèiem la viu-viu.
2: Sí, geografia, hem estudiat tots dos. Un dia fèiem campana, jugàvem a cartes al bar. I recordo que sí que ens vam mirar i va ser una d'aquelles mirades que dius, mira, aquest.
3: Sí, sí, la recordo aquest dia.
2: Sí, sí, recordo que ens vam mirar. I aquell dia vam tornar junts amb el tren i no sé si...
3: Cap d'una setmana ja estàvem a la muntanya caminant junts. Alguna cosa una mica sèria sí que havia tingut abans. Vaig veure que allò no anava per bon camí, ho vàrem deixar estar i vaig continuar amb la meva vida fins que vaig trobar amb l'Elisabet.
2: Em vaig casar jo.
4: I parlant d'emocions.
5: 45.

0: Això és Ràdio Vila Sacra. Riu, riu.
1: Si tens problemes per agafar el son, mal de coll, d'esquena, ronques i no trobes la posició per descansar, val la pena provar el coixí multiusos de Tredom Terapéutico. És ideal per al llit, al sofà o al cotxe i apte per a tots, fins i tot si dorms de panxa en l'aire o de costat, amb la seva textura que regula la temperatura i s'emmolla el teu coll o esquena. A Tredom som especialistes en descans terapèutic i el nostre coixí està dissenyat per metges i fisioterapeutes per proporcionar un suport adequat a la columna vertebral i al coll, ajudant a mantenir una posició neutral. Si tens problemes d'esquena, malucs o cames, et pot ajudar a mantenir una bona alineació de la columna mentre dorms i és útil per a aquells que pateixen reflux àcid o problemes respiratoris, així com per alleujar la pressió a l'esquena baixa. Truca ara al 923 24 21 i informa-te'n. Només una unitat per client. El rebràs sense despeses d'enviament per missatger. 923 24 21. Amb garantia total. No ho dubtis, dormiràs perfecte. Informa-te'n sense compromís al 900 23 24 21.

0: Uf, quina calor.
1: Amb la pujada de les temperatures és molt important protegir-se per evitar la deshidratació o un cop de calor, sobretot en el cas dels col·lectius més vulnerables. A casa cal controlar la temperatura amb aparells de climatització o bé tancant les persianes de les habitacions on toqui el sol i obrint les finestres a la nit. A l'exterior eviteu sortir durant les hores de màxima calor. Busqueu sempre les zones d'ombra. Protegiu-vos amb una gorra o barret i crema de protecció solar. I sobretot bebeu aigua freqüentment encara que no tingueu set. 061. Salut Respon. Generalitat de Catalunya.
2: Rondalles a peu d'escala. Històries de llegenda o reals que formen part de la nostra cultura popular. En Jaume Escala.
3: La dona que es va tornar mig dona i mig peix. Una donzella gallardíssima estava tan enamorada de la mar que refusava tots els partits i deia que es volia casar amb la mar. Un dia, en una barqueta, se n'anà molt endins i quan ja no veia terra, s'emmirallà amb les aigües i caigué a la mar, d'on no ha sortit mai més. I es convertí en mig dona i mig peix, posseïdora d'una gran bellesa. En les nits de bon clar de lluna surt a flor d'aigua fins a mig cos amb una cabellera estesa i sembla talment una dona que es banya. Habita un palau submarí ple de meravellosos i sorprenents encisos, sent una gran atracció pels homes, els quals procura atreure'ls amb cançons deliciosíssimes, sovint acompanyades amb un instrument de corda. El cant de la sirena té una atracció immensa i és difícil de poder sostreure's el desig de seguir-la. L'home que la sirena sedueix és conduït per ella a un palau submarí on esdevé el seu marit i gaudeix d'una vida rica i regalada. Però es torna mig peix com ella i no pot tornar a la vida terrena. Encara que es presenta nua, té vestits preciosíssims, formats per tots els éssers marins més meravellosos i esplendents. Quan no pot atraure l'home que desitja, s'enfureix desesperadament i desencadena els temporals més terribles. La fúria de l'aigua li arrenca petxines i d'altres elements diamantins del vestit, elements que després llença la mar a la platja i que la mainada va acollir amb avidesa per llur procedència. Són molts els gats de mar que diuen haver-la sentida i han fet popa a correcuita. Rondalla del llibre d'en Joan Amades.
2: Rondalles a peu d'escala.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
3: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è.

0: Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
1: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
3: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: On les cançons lliguen amb la història.

0: Mireu bé l'orella.
1: És el moment de jugar al casino a Sportium Bonès. Registra't ara i rep 10 euros de franc. I a més, Sportium doble el teu primer dipòsit fins a 200 euros. Diverteix-te amb una oferta de més de 1.200 slots amb jackpots, increïbles tornejos de blackjack i les millors ruletes en viu amb crupiers reals disponibles les 24 hores. Si ho vius, Sportium. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18 anys.
2: Els dijous a la 1 de la matinada.

0: Temps per la cultura.
1: Josep Pla.
2: El dijous gras.
1: Què queda avui del dijous gras? En queda ben poca cosa i ha anat molt de baixa, però no ha pas desaparegut. A Barcelona ha quedat el costum de menjar truita amb botifarra, una truita més aviat, pel meu gust, insòlita, però és una combinació apreciable. Trobant-me aquests dies a Barcelona, un d'aquests últims anys, em vaig menjar en una casa particular i la combinació em semblà agradable. En el curs d'aquell viatge vaig ser testimoni d'altres reminiscències del dijous gras. Al passeig de Gràcia vaig formar part d'un grup de badocs estacionat davant la porta d'una casa particular on havien fet un ball infantil de disfresses. Aparegué un nen vestit de mexicà ferotge que plorava. Les llàgrimes li caien cara avall de la cara de color de canyella.
3: El barret li deu pesar massa,
1: digué un del grup. Però després resultà que un altre senyor es fixà en la bragueta de la criatura i descobrí una taca d'humitat. Eren uns pantalons tancats. El nen estava fet una autèntica llàstima. I gairebé tots els vestits eren ben estudiats i molt ben confeccionats. De tota manera, les criatures semblaven una mica tristes, fatigades, ulleroses i deprimides. Probablement el nombre de nens i nenes que amb el tripijoc s'havien fet el riu devers l'interior vestimentari era més nombrós que no semblava a primer cop d'ull. Però només plorava el ferotge mexicà. En els altres, el professor devia anar per dins i així somreien d'una manera melanconiosa i resignada.
4: Això no són coses per criatures,
1: digué després un senyor d'aspecte respectable i caute, però donat probablement a sintetitzar. Alguns dels badocs es sentiren amb el cap, altres es mantingueren immòbils, impàvids. Una nit de dijous gras tornava a casa a peu a les hores de la matinada. Feia fred. Hi havia una lluna en creixent d'una qualitat de seda molt clara. El camí era solitari. Vaig veure venir un home que caminava en sentit contrari que, en arribar a la proximitat, em dirigí una mirada implorant i angoixada. Tenia la cara el color roig del foc de llenya de l'hostal humitejat per la sobrecàrrega suada que transportava. Li vaig demanar, rient, què volia.
5: Fa una hora o més que m'he perdut i no trobo el camí de casa.
1: Digué, tractant de mantenir l'estabilitat de l'organisme.
5: Què haig de fer per arribar-hi? El camí per on passa?
1: Em digué el seu nom i el vaig acompanyar una estona. Feia molt de temps que aquell home divagava solitari pel paisatge. De vegades em passegava, de vegades feia un singlot saltironejant. Havia caigut uns quants cops i el vestit se li havia embarbussat. La seva inestabilitat era considerable. Pensant en la seva dona, que era una persona de principis abruptes i un gran sentit de la vida rural, em semblà que l'arribada d'aquell home en l'estat en què es trobava a casa seva seria tempestuosa i desagradable. Així que em semblà que el més enraonat seria fer una mica de temps i aquí caic, allà m'aixeco, donar-me diversos tombs al voltant de la masia que habitava. Aquell home era un veí meu. La seva casa era un quilòmetre de la meva i era considerat un ciutadà modèlic i admirable. A la parròquia era de la junta parroquial del cementiri i un pagès de coneixements sòlids i segurs. En un incís em digué amb una visible inseguretat:
5: sospito que el que no em deixa veure les coses tal com són és la llum de la lluna. Quina claredat més estranya.
1: Sí, és possible. La lluna de febrer és molt clara. En realitat, però, el que us impedeix a veure una mica les coses és que transporteu un dijous gras, voluminós i considerable. Era la festivitat el que li impedia de veure el paisatge que feia més de 50 anys que trepitjava. Ara bé, unes festivitats que arriben a aconseguir aquests objectius s'han, em sembla, de respectar. Sempre he cregut que l'home té dret, en alguns moments de l'any, a ignorar on es troba el seu domicili. Josep Pla.

0: poesiaimés.cat.
1: Va dedicada a la Mare de Déu de Montserrat. Venerada la muntanya que per nom té Montserrat, coneguda i estimada, i en el vell centre emplaçada del nostre poble estimat. A les llars de Catalunya hi ha ninetes molt velles que tenen la gran fortuna de tenir la Verge Bruna per reina entre les estrelles, i que en la ment de tothom i en el fons del cor del poble és llum i guia en el món amb seguretat i aplom tant per l'obrer com pel noble, ja que el noble i l'obrer, el ric i el que governa, el d'aquí i el foraster, s'agenollen en fe i plaer davant de la nostra Verge. Verge morena de casa, feu que el món del nostre temps us veneri com catalana, que estimi la nostra parla obertament, no entre dents.

0: diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. Girona.
1: De l'ateig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
2: Cervells Ràdio Vila-sacra.
1: Una finestra oberta.
3: Una ventana abierta.
1: A un futur sostenible.
4: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
5: Una finestra oberta.
6: A un futur sostenible.
2: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
1: Tal qual.
7: És la llei. És la llei.
2: El diccionari jurídic amb Maria Núria Rebetlle.
8: Justícia restaurativa. Què és? Respon Lídia Serra Tusell, cap de l'àrea de reparació i atenció a la víctima del Departament de Justícia.
9: Pretén ser una forma complementària a la justícia retributiva, en el qual les parts puguin arribar a un acord pactat, resoldre el conflicte que hi ha subjacent al delicte i donar veu i una resposta que sigui totalment reparadora a la víctima.
8: Què en treu, doncs, la víctima?
9: Moltes vegades la justícia actual castiga, sanciona, perquè és el seu deure, a qui ha fet el fet, el dany, però no té en compte la necessitat de la víctima. I la víctima, a vegades, a part d'aquest dany que pagui, necessita també una resposta i necessita també tenir aquesta veu en tot el sistema judicial actual.
8: A quins procediments i delictes s'aplica?
9: Sí que es dona molt, per exemple, en fase d'instrucció i en delictes lleus. Però nosaltres volem donar la veu a la víctima en qualsevol moment processal, sempre que ella vulgui i les parts vulguin. És gratuït, és voluntari, tot allò que està en aquell procés queda totalment sota el terme de confidencialitat.
8: Pot posar un exemple?
9: Conflictes veïnals, que poden ser que no siguin senzills, però sí que uns veïns molesten els altres, es posa una denúncia, contradenúncia, això es van generant tots uns processos i el que nosaltres intentem és seure totes les parts que tenen lloc allà perquè s'arribin a uns acords i deixin de causar aquest conflicte i aquesta tensió veïnal i que a més sobrecarreguen els jutjats.
8: La justícia restaurativa intervé en altres qüestions?
9: Hi ha conflictes de pares i fills, que es donen molta situació de violències o de situacions que un no respecta el que doni la guàrdia custòdia amb el fill o amb l'altre fill, o que hi ha uns temes d'amenaces o de lesions.
8: Quina diferència hi ha entre la justícia restaurativa i la mediació?
9: És un procés dins de la justícia restaurativa, però hi ha altres processos a la justícia restaurativa. Hi ha les entrevistes reparadores, que és donar veu a les víctimes. Moltes vegades les víctimes no volen seure amb un cara a cara, amb una mediació amb les persones, però sí que agraeixen aquest espai que els donem per explicar i que puguin donar i que elles puguin sortir-se del procés. Tota la intervenció que es fan des de les oficines d'atenció a la víctima, d'empoderar les víctimes, són entrevistes reparadores.
8: Hi ha algun altre tipus d'intervenció?
9: Hi ha una altra tècnica, són els cercles, que és quan hi ha més d'una persona implicada en diferents processos, que potser, per exemple, acabem de fer ara dos cercles que han anat molt bé, de dues famílies. En principi, les dues parts que estaven implicades en el procediment era un representant d'una família i un representant d'una altra família, però ja el conflicte era tot el clan familiar.
8: Què és el que reconforta més a la víctima?
9: Els jutges ens diuen que el que volen és diners. En el nostre cas, la reparació econòmica és la menor. El que volen són disculpes i explicar per què a mi. I que sàpigues que m'has causat un dany. I volen sentir aquesta disculpa per part de l'altre. El lema és només víctimes, evidentment, però també que se sentin reparades. Si fem una intervenció amb les persones que han comès un delicte, doncs també estem intervenint en que no hi hagi més víctimes.
8: En resum, la justícia restaurativa és una forma complementària de la justícia retributiva per resoldre d'una manera pactada un conflicte. La filosofia de fons és donar veu a la víctima i una resposta reparadora en aquesta. S'aplica habitualment per delictes lleus i es fa sovint quan els procediments encara no han arribat a judici. Estem parlant, per exemple, de conflictes entre pares i fills o entre veïns.
10: Hola, Sílvia.
11: Què fas aquest cap de setmana?
10: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: I parlant d'emocions...
5: 96.
11: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
12: Cançoneta incerta, per Josep Carreras.

0: Memòria de Josep Carner. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les persones amb discapacitats visuals poden banyar-se a la platja de la Rabassada de Tarragona sense necessitat d'un acompanyant gràcies a la incorporació d'un sistema acústic. Explica'ns Pilar Ribàs.
2: A les instal·lacions de la Creu Roja se'ls hi proporciona una pulsera que compta amb tres botons, un per rebre informació sobre el sistema, l'altre per orientar-se i un per demanar ajuda en cas de necessitat. Un cop a l'aigua, unes balises emeten un so acústic que els ajuda a conèixer a quina distància estan de la sorra i la profunditat de l'aigua. Rocío Calcerrada, tècnica de l'ONCE, celebra esta iniciativa.
3: Aunque vengan acompañados, meterse en el mar para ellos pues les puede desorientar, no tienen una referencia y tanto entrar a lo mejor no es tan difícil, pero salir sí que es complicado, ¿no? A la hora de salir solos, de ubicar incluso pues dónde he dejado mis cosas, ¿no? Entonces este sistema les viene muy bien.
2: El dispositiu anomenat Audio Platja és gratuït i no cal reserva prèvia. Està a disposició de l'usuari cada dia de 10 del matí a 8 del vespre fins al 15 de setembre. De moment, aquest sistema només es troba en dues platges catalanes, la Rabassada de Tarragona i la de Cunit.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.

0: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
1: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
2: Així que em vols parlar, Àngels, de l'Alzheimer.
3: Hola, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Com estàs?
3: Molt bé, molt contenta, una mica cansada, perquè et volia parlar de l'Alzheimer, de l'Associació d'Alzheimer de Badalona.
2: Sí, sí. Bueno, espera un segon, que saludo l'Anna Verdaguer.
3: I tant, perdona.
2: Que si no dirà, vinc aquí, no em saluda ni res. Hola, Anna.
3: Hola, bona tarda.
2: Són les tietes. Ai, m'agrada dir-ho, això. Em fa com cosa, però m'agrada dir-ho. Què ho feu amb aquesta associació de Badalona?
3: Aquesta associació és molt petita, som tots molt... Molts, tots pràcticament són voluntaris, a part del psicòleg i gent professional del tema, no? Però la resta són voluntaris. I fa ja molts anys que fem coses per vendre, per vendre, no ho dic bé, per col·laborar amb l'associació.
2: Okay.
3: Tenim gent que és una artistassa i sempre s'inventa el que faci falta per reciclar i poder fer coses boníssimes. Aquest any han fet unes bosses d'aquestes impermeables per portar a dins del bolso per si vas a comprar el pa o el que faci falta.
2: Molt bé, molt bé.
3: Amb paraigües reciclats.
2: Ah, que bonic.
3: Molt bonic. Hem tingut tota la gent de Badalona portant-nos a paraigües vells, atrotinats, més nous, més vells. Tot estupendo. Llavors ha sigut la feinada de tots els voluntaris de desmuntar-los, de rentar-los, de descosir-los i fer unes magnífiques bosses que se'ns han anat de les mans, com aquell diu, se me la llevan de la mano.
2: T'ha passat el mateix.
3: Ha passat això. Estem tots molt contents i m'agrada molt que tota la gent que ens escolti ho sàpiga, perquè ens han ajudat molta gent i ha sortit estupendo la idea.
2: Que maco, eh? Que
3: sí,
2: maco fer això, que maco que les coses surtin bé, que maco col·laborar, no?
3: I tant,
2: i tant. I vosaltres, si alguna cosa estem veient, és que us agrada la marxa, vull dir, no pareu quietes, que això està molt bé, amb la
4: no
2: qual cosa...
4: No podem parar, perquè si parem i no engeguem, no podem parar.
2: No pot ser això, no pot ser. Escolta'm, m'heu dit que no us agrada el futbol a vosaltres.
4: No.
2: Vosaltres, tu sí que a casa se'n parla o no, tampoc?
3: No, forofos i fanàtics no ho som.
2: Ja.
3: El que passa que l'època Messi, érem com tots, érem tietes d'en Messi, quasi.
2: Clar.
3: Perquè allò era un miracle, no?
2: Clar.
3: I molt al principi, fa anys que jo recordo, que arribàvem a veure futbol a casa dels amics i anàvem a fer la paella i anàvem a veure el futbol perquè el Messi feia meravelles. A part d'això, res més. A part d'això, res més.
2: Jo no sé si és una cosa, a mi m'està passant que segons em vaig fent gran, cada vegada m'agrada més la paella.
3: Mira, doncs això.
2: És allò com que fa diumenge, que és una expressió
3: sí,
2: que m'encanta.
3: Sí,
2: el fa diumenge, no?
3: El vermut fa diumenge.
2: El vermut fa, sí. Sí.
3: No pot faltar.
2: Jo tinc algun amic que diu que el menú fa migdia més aviat, perquè, perquè diguem que no cal que esperar el diumenge per fer el vermut, no? Però està bé. Escolteu-me. Sí. I després l'altre tema és que, com esteu, que em vaig apuntar coses que vull comentar amb vosaltres, és el tema de les tecnologies. La pregunta avui és si sou modernes o no sou modernes.
4: No, jo no som molt modernes.
3: No estic d'acord amb ella. Sí, som modernes.
2: Sí, sou modernes.
3: Ens costarà més o ens costarà menys.
2: Ja.
3: Però precisament ella, a més, escolta'm, s'hi posa i ho treu. I jo, el darrere.
4: Con todos los esfuerzos.
2: No
3: podem perdre el fil.
4: No
3: podem deixar de fer coses boniques de les nostres èpoques i tot això. No podem deixar ni oblidar-ho.
2: Ja.
3: Però ens hem de posar al dia.
2: Avui saludarem a una periodista que és referent absolutament amb el tema de la moda, com és la Gina Tost. És periodista, és comunicadora especialitzada en tecnologia, videojocs, mobile, startups, una mica totes aquestes coses, per saber el que ha de fer una persona si vol ser moderna. I aleshores comprovarem una... M'heu d'ajudar amb l'entrevista, eh?
4: Vale.
2: Estem d'acord?
4: Sí,
2: fareu preguntes, també.
4: Bueno, sí.
2: No? Vinga, Gina Tost, què tal? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Com estàs? Tot bé?
5: Molt bé, sí.
2: Tens el difícil comès, Gina, d'explicar-nos a mi, a tota l'audiència i sobretot a les nostres tietes, què és el que li cal a una persona avui per ser moderna.
5: Ostres, a nivell tecnològic jo crec que el més modern actualment és no tenir mòbil, no tenir res.
2: Ja.
3: Ja ha donat la volta.
2: Ja, has vist? I ara em dirà... I ara em dirà que els pantalons la pota d'elefant, no? I aleshores ja tenim l'home més modern de Catalunya, no?
5: Sí, una mica. No, la veritat és que vivim rodejats de molta tecnologia i a vegades sembla que el més modern sigui fer el que se'n diu el detox digital, que és deixar-se de telèfons mòbils, de tauletes, d'ordinadors, d'internet, anar a la muntanya a fer formatge. Però no, no, si voleu us ajudo.
2: Vinga, ajuda'ns una miqueta, no? Una persona moderna avui què no li pot faltar?
5: Doncs per començar un telèfon mòbil, que és com un ordinador petitet on abans parlàvem per telèfon i ara fem qualsevol cosa menys parlar per telèfon.
2: És veritat, perquè vosaltres teniu sí. un smartphone d'aquests que es diu, no?
5: Sí, exacte.
2: No, espera, espera, que
4: smartphone... No sé, tu, ara no,
2: no,
4: no sé si és smartphone
2: no és la marca.
4: Que...
2: No és la marca. No, sí, són smartphones, això que, bueno, que teniu sí. vosaltres, sí.
3: I realment no parlem per telèfon.
2: No? No. Què feu?
3: Quin WhatsApps,
4: Telegram... El WhatsApp... No? Jo la veritat és que fins i tot ara, parlant en sèrio, l'ordinador ja l'engego molt poc. Tot ho faig amb el mòbil.
2: És veritat.
4: És veritat, això.
2: Això ens passa a tots, no, Gina?
5: Sí, la veritat és que, excepte moltes vegades per treballar, l'ordinador l'engeguem poc. I molta gent treballa des del mòbil, eh? Ho haureu vist al tren, ho haureu vist al transport públic, no? Fins i tot als parcs, gent prenent el sol o menjant-se el tàper, enganxats al telèfon mòbil, l'envien correus electrònics.
2: Déu-n'hi-do. Va, tenim el telèfon mòbil, el tenim. L'smartphone el tenim. Què més, Gina?
5: Doncs mira, us faltaria potser un rellotge intel·ligent.
2: Teniu rellotges intel·ligents? Ah, mira-la. Sí? No? Sí. L'Àngel, sí.
3: Sí. Ja porto 7.475 passes avui.
2: Ah, sí?
3: Que he estat molt assentada amb les bosses de l'Alzheimer, però sí.
2: Molt bé. O sigui, molt bé. Això està molt bé per saber si es camina. Home, diguem que té altres aplicacions al smartwatch, no?
3: Sí.
5: Sí, i sempre n'hi ha uns que són com més esportistes, no? Que serien com els Garmin, sobretot que són així que et calculen fins i tot si busseja, si te'n vas al...
3: Sí, aquest també.
2: Ui. Perdona un moment, perquè l'Anna està flipant ara mateix. Jo tinc un rellotge d'aquests. I estàs flipant amb aquest rellotge.
4: Sí, és que jo havia vist aquest de l'Àngels. O aquests que són de l'Apple, que et són al mòbil aquí en la...
2: Igual, aquest també.
4: Ah, i aquell també.
2: Però aquest, a més, si fas esport, saps? Et detecta quin esport fas i et diu, estàs entrenando. Bueno, t'ho diu en castellà, en català, en l'idioma que tu vulguis, no? I aleshores et diu quantes braçades has fet, quantes estones...
4: Sí, sí.
3: El meu cosa... també m'ho diu. A més em diu, camina, va llogat.
2: De tant en tant, no?
3: Fes moviment de braços.
2: Sí, també t'ho diu. Gina, anem bé. Aquí tenim el 50%.
5: És especial per tietes, això.
2: Veus?
3: Home,
2: i tant. És això el que estem fent.
5: A més, té un sensor que detecta si caus. I,
4: això aniria bé, veus?
2: Sabeu el que va molt bé d'aquest rellotge? Que vibra quan t'allunyes del telèfon. Saps quan marxes de casa? No, això, poca broma, que no hi ha hagut de tornar a vegades jo amb l'ascensor a casa, perquè a mi em vibra quan estic a l'ascensor.
3: I et diu,
2: que t'has deixat cuidat el mòbil. Aleshores, que et passes tota l'estona allò vibrant. Vull dir, no.
3: Bueno, mira, de vegades, oi?
2: Què?
3: Oh, mira, no ho sé.
2: Mira, està bé.
3: Està bé.
2: Una mica de vibra. Però sí, sempre,
3: tant,
2: va bé, no?
3: Sempre va bé.
2: Totalment d'acord. Molt bé, Gina. Perdona. Estàvem amb el tema de vibracions de l'smartwatch.
5: Sí, però mira, també existeixen mascaretes intel·ligents. Ei. Que fan és amb filtres i electrònica, xips i tal, netegen l'aire que arriba a dins de la mascareta perquè encara arribi més net.
2: Ostres, això està bé.
3: Molt bé.
2: I això jo no ho sabia.
4: Les venen a les farmàcies?
3: No.
5: Clar, és la que jo conec, és de la marca LG, també en té Xiaomi, aleshores ho venen en botigues, jo crec, més electròniques.
2: Vale. La mascareta de la marca LG?
3: Com els...
5: Sí.
2: Curiosíssim, no? Curiosíssim. Bé, mascaretes jo crec que cap de nosaltres en té d'aquestes. O sigui, no. ara hi ha un... Poso un negatiu. Jo tenia un professor que et posava positius o negatius. Ara posaré un negatiu en general, aquí. Molt bé, què més, Gina?
5: Mira, jo crec que podríem parlar també de la casa connectada, que són aquelles cases que tenen sensors i diferents dispositius per activar-se i desactivar-se. Heu vist, per exemple, moltes vegades l'Alexa, no? Allò.
3: Sí.
5: Alexa, engega les llums del menjador, obre les persianes.
3: Sí.
2: Jo tinc un amic que té una filla que es diu Alexia. I no veges el cachondeo en aquella casa, pobra. No, de veritat ho dic, eh? Sí. Clar, és veritat. O altres coses que passa a vegades divertit, perquè hi ha l'Alexia, però també hi ha l'OK Google.
3: Sí.
2: Sabeu,
3: sí,
2: l'OK Google?
3: Sí. OK Google.
2: Sí, però és que a casa meva ha arribat a passar un dia en concret, a dir OK Google, fer una pregunta i que contestessin quatre telèfons a la vegada.
3: Ah, quina bona.
2: Això pot passar, no, Gina?
5: Sí, de fet, jo a casa tinc el Siri I a mi el Siri em detecta la meva veu i en el meu marit el detecta el seu Siri. Per tant, si jo parlo, el seu telèfon o el seu altaveu mai em contesta a mi. Sempre però, em contesta el meu.
2: Però és que tu ja estàs a un altre nivell. Sí, vull dir, o sigui, tu estàs en el nivell de modernor avançada. No?
5: Em detecta.
2: Et detecta directament. O sigui que els aparells aquests et poden detectar a tu.
5: Sí, exacte, per la veu que tens.
2: Ah, curiosíssim, eh? Què et sembla, Anna?
4: A mi em sembla fantàstic.
2: Teniu Alexes o coses d'aquestes
4: no,
2: a casa?
4: No, jo m'he canviat les persianes aquest estiu, les he posat elèctriques, perquè abans eren amb corda. Clar. És el que tinc més moderna.
2: Més moderna.
4: No tinc l'Alexa ni res, però tinc les persianes, però toco un botó, baixen, pugen...
2: O sigui, tu tens Alexa... Ai, Alexa a casa o no?
3: No, tinc la Siri, jo no la tinc al meu home, que el meu home té no sé quants ordinadors allà a la taula.
2: Però no l'utilitzes?
3: No, jo no.
2: Saps per què van molt bé? Gina, no sé si estarem d'acord. Per cuinar.
5: Ah? Em pot dir, Siri...
2: Avisa'm en 5 minuts.
3: Ah.
2: És perfecte.
3: Ai,
2: això us ha agradat, eh?
3: Molt bé.
2: Saps allò, sí, la pasta, per exemple, no? Que la pasta, com la deixis un minut més del compte, ja no està bona. T'avisa, no en tireu la pasta, no, que ja és una qüestió de temps, que t'ho acabaran dient també. No, t'ho podrien dir. Ara que penso, hi ha una manera de fer-ho perquè t'ho pot dir. Però és igual. Molt bé. Té altres aplicacions, però, eh?
3: I tant.
5: Sí, sí.
2: Molt bé.
5: De fet, hi ha moltíssimes aplicacions, però mira, jo a part tinc les bombetes de casa meva, són intel·ligents, i jo arribo a casa i les bombetes em detecten i obren la llum d'allà on soc.
2: Caram.
5: Si, per exemple, a més, si són les 7 de la tarda, n'obrirà una, i si són les 7 del matí, que és quan em llevo, n'obrirà unes altres. I, per tant, el problema és quan ve algú de fora, que no sóc jo ni les persones que vivim habitualment a casa meva, que tenen un problema. Cada vegada que han d'engegar la llum del menjador, que no saben com fer-ho.
2: Pobres. Déu-n'hi-do. En fi, jo crec que estem fent un detall prou ampli del que significa ser modern.
4: Sí, sí.
2: No sé, Gina, si creus que hi hauríem d'afegir-hi una darrera qüestió.
5: Home, jo crec que cada setmana van sortint coses noves. En breu tenim aquí ja el nou iPhone, tindrem aquí, d'aquí al febrer tindrem el nou Mobile World Congress amb noves novetats. Ara mateix hi ha una crisi amb xips, els xips que porten totes les coses electròniques.
2: Sí, que no se'n troben, no?
5: No, hi ha tanta demanda, hem pujat tant la demanda, un 30%, que ara mateix, si tu vols fabricar qualsevol dispositiu,

0: casa connectada, que tu entris i se t'obrin les llums. Està fantàstic, m'ha agradat moltíssim. I li proposaré al meu home que s'ho vagi mirant.
1: Sí, home, si teniu l'Alexa, això ja és només una qüestió de bombetes.
0: Clar,
1: eh?
0: i tant.
1: És fàcil.
0: Sí, molt bé. Sí,
2: és com una pel·lícula de ciència-ficció, ja hem arribat.
0: Sí.
2: Ja hem arribat a la ciència-ficció.
1: Però fixeu-vos, l'altre dia vam estar parlant d'aquella nau que ha sortit, ha pujat a l'espai, ha estat 3 dies donant voltes, sense... Anava a dir astronautes, clar, l'altre dia ens van corregir amb tota la raó, en el mateix moment que una persona puja a una nau i arriba a l'espai, ja és un astronauta.
0: Exacte.
1: Però parlàvem de població civil, com si ara nosaltres tres, imagina't, doncs anem, nosaltres tres, diu, on vas? Diu, me'n vaig 3 dies a l'espai. No? O sigui, és que ja vivim amb la ciència-ficció.
0: Totalment.
2: Sí, és veritat.
1: No?
0: Sí.
1: Us en recordeu l'any 2000, quan havia d'arribar l'any 2000, que estava tothom espantat a veure què havia de passar, no?
2: Sí, els avions havien de caure, els trens deixar de funcionar. Sí, era com tot molt estrany, però jo me'n recordo quan era jove que vaig llegir aquest llibre fantàstic 1984.
1: De l'Orwell, no?
2: 1984!
1: Ja veus.
2: Si fa anys que ho hem passat, no? I llavors ja semblava allò que arribava, jo què sé. I ara, lo del 2000, però, per exemple, el que ara aquesta noia anava explicant, penses, és que això ja hi ha gent que ho té a casa, això de que entris i se t'obri la llum, de que li diguis a l'Alexia, Alexia, no sé què. Fantàstic, això. És fantàstic. M'encanta a mi. Jo em faria un lío, però m'encanta.
1: No, és que és fàcil. Quan tens l'Alexa allò funcionant, és fàcil. L'Alexa o el Siri o l'OK Google, perquè només li fas una pregunta i et respon. O sigui, és la tecnologia en aquest sentit més senzilla. Perquè l'altre sí que abans parlàvem, no?, de dificultat que es pot significar accedir a una pàgina web, per exemple, o una aplicació. Però en aquest cas és simplement preguntar, no? Clar, és veritat que a vegades jo he vist situacions divertides de gent que se n'oblida que és una màquina i acaba parlant allò com si en realitat ho entengués, no? Que és fàcil.
2: Bueno, jo li hablo a la Rumba,
0: Ah, i tant.
2: Jo tinc una Rumba i jo li parlo a la
1: Perdona,
2: Rumba.
1: Perdona, si tens una Rumba, no és ja que només tinguis una finestra com una persiana elèctrica. La Rumba ja és un què?
2: I la tant. Rumba jo li parlo, li dic, on vas? Per aquí? Tira cap allà, tira cap allà.
0: Sí, és així.
1: I et contesta.
0: Sí, llavors ja aniríem una mica...
1: Sí, no, estaríem parlant d'una altra cosa. No?
2: Sí.
0: Però realment, jo crec que ens anem habituant a tot el que ens va arribant, ens costarà més o menys, però ens acostumem a tal manera que agafes el mòbil i agafes agafes això i fas així. I vols obrir-ho i dius, ai, no, que això és un llibre.
1: El que ha fet és agafar la llibreta, sí. Que té el damunt, és que com estem a la ràdio, la gent, això que acabes de fer, no t'ha vist. Diu, això que ha fet és agafar la llibreta i ha intentat passar pàgina com amb el dit estirat, sabeu allò? Com passem les fotos al...
0: Sí, anem passant al mòbil, les pàgines.
2: O quan les vols obrir al mòbil, tu t'ensenyen una foto de paper ara i fas així amb el dit també intentant obrir-la, no? Yeah. No.
1: Que fort,
2: És analògic, això.
0: Però llavors tenim els nets que això ho fan anar com aquell carrer.
1: Sí,
0: Vull dir, a mi m'agafa el meu net la tablet i dic, però ja l'has obert? Sí, clar, i jo vull això, i ja sap el que vol, el que no vol, i és fantàstic.
1: És al·lucinant com efectivament entenen sent tan petits, coses que a nosaltres ens costen molt més, no? Parlàvem abans, no?
0: Sí.
1: No ho sé, en fi...
2: Són tecnològics, són nens tecnològics, ho saben, neixen ja, com dic jo, amb el mòbil a la mà, ho saben fer anar perfectament.
0: Jo no sé què li deien a la Pepa i diu, pues pregunta-li el mòbil, no, iaia. Dic, pues vale, ara li pregunto.
1: Però és veritat. O sigui, l'altre dia jo estava...
0: La Pepa té 3 anys.
1: I diu, pregunta-li al mòbil.
0: Pregunta-li al mòbil.
1: Clar, però si és el que fem ara tots.
0: Sí.
1: No?
0: Sí,
1: no saps alguna cosa, li vas a preguntar al mòbil, no?
2: Sí.
0: Però ens hem de posar al dia. Jo crec que ens hem de posar al dia sense perdre les coses bones que hem après dels nostres pares, de les nostres èpoques, i tot dona vida a les coses, no?
1: No us passa una mica, de tota manera, que... segons ens anem fent grans, perdem la memòria històrica? És a dir, que quan parlem de la gent jove, parlem de la gent jove com si fossin uns no sé què, i de sobte recordes com eres tu, i dius, però si eren pitjor, no? Que jo sóc un gran fan de la gent jove d'ara, perquè em sembla molt més sana que nosaltres, molt més sana que generacions prèvies, que, i a més, ho tenen molt més difícil que les noves tecnologies, que la quantitat de substàncies que hi ha per ahí, en canvi, hi ha molta gent molt sana tirant endavant, i que no passa res. No ho sé.
2: Bueno, el que passa que això passa com en tot, que només sentim les notícies de quan fan alguna cosa dolenta.
1: Clar.
2: Quan fan el botellón, quan atracen a no sé qui, quan li foten una pallissa no sé quan, però no surten les notícies de la quantitat de gent jove que està treballant a ONGs, que està estudiant, que

0: això no surt.
1: Deixa'm
0: això...
1: que et digui, es pot fer el botellón i ser una persona fantàstica. Vull dir,
0: sí, però només treuen la notícia amics. En negatiu.
1: Però, clar.
2: I posem a l'estereotip de gent clar. Que més sap que fer això.
1: No heu fet el botellón mai, vosaltres?
2: Jo no.
0: No.
1: Mai?
2: Però he sortit i m'ho he passat molt bé, eh?
1: Sí? No,
2: sí.
1: On, com us divertíeu vosaltres?
2: Home,
1: quan
2: mira.
1: Quan teníeu 15-20 anys.
2: Mira. Jo me n'anava a treballar.
1: Ens faltarà temps, però ens queden 5 minuts i aquest tema és molt xulo.
0: Ui, ja jo me n'anava ara... per la setmana que ve
1: sí.
2: a treballar al matí per guanyar calerons.
1: Ja.
2: Me n'anava a muntar a cavall.
1: Sí.
2: Me n'anava a la piscina i després me n'anava a la discoteca.
1: Sí.
2: Això era el meu diumenge a la tarda.
1: Que guai.
0: Això de fer botellón, és que tampoc hi havia... No sé, no teníem la necessitat aquesta de veure... No sé, tampoc no bevíem tant. I a les 3 de la matinada les discoteques tancaven.
1: Ja.
0: A les 3 ja havies de tornar cap a casa, ja. Les discoteques.
1: Jo vaig arribar una mica després, eh? La meva època
0: sí, home,
1: ja tancava
0: que tu ets més jove.
1: Bastant més tard,
0: no
1: eh?
0: No ens comparis.
1: Escolta, seguirem parlant d'això, eh? Aquest,
0: oi, sí,
1: aquest tema m'agrada molt, eh?
0: Sí, oi, sí.
1: Va,
0: sí,
1: la setmana vinent parlarem tranquil·lament sobre com us divertíeu, on sortíeu, com veu conèixer la vostra parella.
0: Oh.
1: No? Deu tenir molts nòvios?
0: No, jo no. Jo, algun.
1: Està molt bé. Només ens queda un minut, ho heu passat bé avui o no?
2: Molt bé, se'ns fa molt curt això.
1: 20 minuts, eh? Portem 20 minuts.
2: Però molt curt. Mira què et dic, què vols que et digui?
1: Bueno, no ho sé, ho reformularem. O sigui, potser... feu memòria, eh? De com...
0: La setmana que ve.
1: Vinga. Anna Verdaguer, Àngels Puig, un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
3: Això és Ràdio Vilasacra.
4: Què, què?
5: Que això és Ràdio Vilasacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
4: Jo?

0: Els caps de setmana, passen coses, coses bones.
1: Informació, música, entreteniment.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: Empordà.
2: Avui al consultori la Pepeta de Calmingo ens demana per una expressió que s'enganxa com una paparra. En breus. En breus es diu massa a la ràdio, a les tertúlies. Com hem passat de dir en breu a dir en breus? És possible que sigui l'escurçament de en breus moments? Quina la tendència que tenim a fer plurals per tots, allargant-nos fent... És una moda i queda molt guai. I no, no ens hem copiat el castellà, perquè en castellà no diuen en breves. L'expressió en breu està recollida al diccionari normatiu i es documenta històricament en una de les cròniques de Jaume I. Però sí que és cert que és una mica plaga, també. D'alternatives n'hi ha per donar i per a vendre. Tindrem la resposta en breus? Mec! Ben aviat, aviat, d'aquí una mica, d'aquí a ben res, ara mateix, d'aquí un moment, de seguida, abans de gaire, d'aquí poc, d'aquí no res. Au, fins ara, fins ara, fins ara, fins ara.

0: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
1: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
2: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
3: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.

0: Feng Shui és una tècnica xinesa que té més de 3.000 anys d'antiguitat, que fa una distribució de l'espai i sobretot dels elements que hi ha dintre de l'espai, doncs els mobles, les cortines, les finestres, i que genera harmonia.
1: Àngel Garcia és consultor de Feng Shui i director de l'Escola Europea de Feng Shui a Barcelona. Ara que ens ha explicat en què consisteix aquesta tècnica, volem saber com hauria de ser una cuina ideal segons el Feng Shui.
0: El més semblant possible a una antiga cuina de poble, un lloc gran amb un gran espai al mig, que podria ser, per exemple, una taula, que fos com un lloc de trobada de tota la gent de la casa i tingués com un foc sempre encès amb una olla, amb una cassola fent xup-xup. Lògicament, avui dia això és impensable, però, per exemple, una cuina Feng Shui moderna seria una cuina, per exemple, amb una illa al mig. Vull dir que tinguessis, per exemple, els fogons o la part d'aigua al mig i que et permetés, doncs, donar volta a aquest espai i tenir una mobilitat.
1: En Feng Shui, els elements de foc de la cuina, és a dir, els fogons, el forn o el microones, han d'estar distanciats dels elements d'aigua, com l'aigüera o el rentaplats.
0: De vegades no és possible, perquè la cuina és molt estreta, aleshores el que es fa és posar al mig, doncs, o un panel de fusta o elements de terra cuita, i la fusta separa l'aigua del foc. La idea és que si tu tens un espai que està energèticament bé, doncs la persona que estigui allà treballant es trobarà més còmoda, més bé, estarà més harmònica i les coses aniran més bé.
1: El lloc que ocupa la cuina dins de casa també és important. Segons el Feng Shui, és millor que la cuina no estigui a l'entrada de la casa i molt menys que des de la porta de casa es vegi la nevera.
0: No és una regla tancada, estricta, però sí que s'ha comprovat que si quan tu entres a casa el primer que veus és la nevera, el frigorífic, pot haver-hi un augment dels problemes a nivell d'alimentació. És curiós, eh?
1: La cuina oberta al menjador, la cuina americana, tampoc és una bona opció, segons el Feng Shui. Però si la nostra és així, què podem fer?
0: Molt fàcil. Doncs el que es fa és compensar. El Feng Shui és una mica com la cuina. Quan tens un plat que t'ha quedat molt fort, has de buscar l'element que pugui ajudar. Mira, la sopa m'ha quedat molt forta de gust, doncs l'he de poder posar o més cald o més aigua perquè en quedi més equilibrada. En el cas d'una cuina oberta, nosaltres el que recomanem és posar-hi plantes, perquè la planta neutralitza molt bé el possible excés de foc que té la cuina.
1: Si us interessa el Feng Shui i voleu aplicar aquesta tècnica mil·lenària a la vostra cuina, us podeu informar a la pàgina web de l'Escola Europea de Feng Shui, a fengshuieuropa.com.
2: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
3: Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava.
4: No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Memòria de Josep Carné. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Cançó d'esperança, per Jaume Coll.
2: Cançó d'esperança. Diu l'orga, creu i espera, i amb tot fa el violí. L'arquet ho considera, no es gosa decidir. El núvol que s'esquinça és com si es fes claror. El dia va enfosquint-se, és ombra o és perdó? Les rebatents onades, tot fressa, tot ruixim, són les temps a passades, un fons que es torna cim. L'ignar tot fent sendera tem el no res vinent, el buit poc ve darrere de cap acabament. Campanes del novembre, herbetes tremolant, jo veig la mort que sembra llavors que granaran. Què escampes arraulida sota aquest vent glaçat? Escampo encar la vida, la vida m'ho ha manat. La llum ve de l'altura, la fosca ve del cor, tot clama i res no dura, tot calla i res no mor.
0: Memòria de Josep Carné.
3: La Figuereta.
4: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
5: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
6: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca.
4: Repetiràs.

0: contestador de Ràdio Vila-sacra 972511268.
1: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656 19 70 62.

Pistes per somiar. Eclipsis, quan la llum desapareix, de Noemí Fabra, publicat per Saori Books. Recomanat a partir de 9 anys.

0: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
1: Recança, per Jaume Coll, comissari dels actes del cinquantenari de la mort de Josep Carner.
2: Recança, qui sentís renovellat per la bruixa entesa, aquell gust precipitat de la jovenesa. Pluja i vent arremorat i la càssia en tot esclat i deixant per l'empedrat tanta flor malmesa. Ah, l'anar sota l'aiguat com fent-li escomesa d'un sonet mig començat en l'embriaguesa. I amb paraigua foradat i la lluna pel forat i rient al meu costat una noia encesa.
3: Memòria. Si et trobes en una situació de violència masclista, truca al 900 900 120 o envia un correu electrònic al 900 900 120@gencat.cat. És un servei confidencial i gratuït, operatiu les 24 hores del dia, de l'Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Intoxicacions alimentàries, cremades solars i picades d'insectes i altres animals són altres clàssics de l'estiu. Maria Gómez.
2: Clàssics que podem tenir sota control. La pell, per exemple, més enllà d'utilitzar crema de factor 50, els experts aposten pel que anomenen la fotohabitació, és a dir, no tenir contacte amb el sol durant les hores més fortes de la radiació. Alejandro Fernández Casado és cap del Servei de Dermatologia de l'Hospital Cima Sanitas de Barcelona.
3: Protegit del sol, posa't crema. Bueno, la crema de protecció 50 o la que correspongui, segons el tipus de pell, és important i ens evita les cremades i ens ajuda molt, sobretot en determinats àmbits, però la millor protecció solar és la que ens evita aquell sol excessiu, constant, acumulat.
2: Respecte a les picades d'insectes com mosquits o vespes, recomana netejar-les amb aigua i sabó i retirar el fibló en cas que sigui visible i sobretot no utilitzar remeis casolans que poden empitjorar la zona afectada. També retirar possibles restes dels tentacles d'una medusa i en cas d'una picada aplicar aigua salada. Jornades que ens conviden a passar el dia fora de casa. Si preparem tàpers, cal mantenir la cadena del fred i evitar productes que poden ser molt sensibles a les altes temperatures, com les salses. Núria Mallent, membre de la Junta del Codinucat, el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
4: Sí que és recomanable que puguem ficar aquest tàper en una bossa isotèrmica, i si podem ficar un d'aquests blocs que fiquem en el congelador, seria l'ideal. No és com tenir-lo a la nevera, però podem mantenir una temperatura prou correcta i tampoc no deixar un tàper preparar-lo superaviat i menjar-lo poder a les 10 hores.
2: Menjar en condicions i també mantenir una bona hidratació.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Al món aboquem de mitjana, cada minut, un camió de deixalles de plàstic al mar.
2: Una ampolla de plàstic triga 500 anys a descompondre's.
3: Si continuem així, l'any 2050 hi haurà més plàstics que peixos a l'oceà.
2: Cada català produeix mitja tona de residus l'any. Això equival a 1,5 kg cada dia.
4: Un 34% d'aquestes deixalles van a parar als abocadors. Un 18% es cremen a les incineradores.
2: El 90% de deixalles que van a parar al rebuig es podrien haver seleccionat.

0: real del nostre planeta. Tots plegats els generem i tots plegats en patim les seves conseqüències.
1: Volem aprofundir sobre la necessitat de generar el mínim nombre de residus possibles i per mirar de fer-hi front coneixerem iniciatives que neixen al voltant de la indústria del reciclatge i la recuperació de materials urbans. Parlarem amb activistes i gent jove conscient de la problemàtica i us presentarem una aplicació que ens farà més fàcil el camí cap al reciclatge. Comencem.
0: I ara, per veure com està la gestió de residus en aquest moment a Catalunya, parlem amb l'Isaac Peraire. Ell és director de l'Agència de Residus de Catalunya. Bona tarda, Isaac, i gràcies per acompanyar-nos avui.
2: Hola, bona tarda, què tal?
1: Escolta'm, Isaac, es va celebrar la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Com va anar? Què n'heu tret de tot plegat?
2: Bé, molt bé. Primer de tot, agrair i felicitar a totes les entitats, ens locals, persones, grups, que l'han fet possible, no? Que 1.000 activitats o més arreu del país. Penseu que tota Europa són 13.000, per tant, la contribució de Catalunya a aquesta Setmana Europea és molt important, i aquí són unes activitats també molt participades, en una setmana que serveix per demostrar que tot el que es fa aquesta setmana es pot fer durant tot l'any. I a més veníem d'uns dies que Catalunya havia acollit un hotspot a nivell també internacional, que va servir per ensenyar-los que iniciatives en l'economia circular, i per tant van ser uns dies molt interessants i apassionants, això, per demostrar que es pot fer. I a més, si em permeteu, dir que s'ha de fer, perquè l'emergència climàtica en la que vivim, en tots els àmbits, també en la dels residus, hi podem actuar amb accions que cadascú pot fer. Mm.
0: I davant d'aquest escenari que comentes d'emergència, quins són els objectius que us heu marcat a mitjà i a llarg termini des de l'Agència de Residus, per exemple, l'any que ve?
2: Nosaltres hem de treballar intensament en l'estratègia de residu zero. O sigui, hem de tendir, de fet, el millor residu que tenim és el que no es produeix. I, per tant, en passar d'un paradigma d'economia lineal a l'economia circular, que us deia, no? El residu pot esdevenir un producte, un subproducte, per després crear un altre producte. Fins i tot, abans de que esdevingui residu, pot tenir diferents vides. I això s'ha de fer en molts àmbits. S'ha de fer en l'àmbit municipal, en les recollides de residus. En Catalunya té molt marge de millora encara que sempre es pot veure el got mig ple o got mig buit, eh?
0: Sí.
2: Es podria fer pitjor, però sobretot em fixo en que ho hem de fer millor, i per tant els municipis ho poden fer millor perquè hi ha les eines per poder-ho fer. I també dic que en aquest àmbit, que és l'hora de les grans ciutats, que també n'hi ha que s'hi han posat, cal que s'hi acabin de posar. Això en l'àmbit dels residus municipals. Cal fer molta pedagogia en molts altres tipus de residus. Per exemple, també estàvem explicant molt intensament els residus d'aparells elèctrics i electrònics, que és un àmbit també molt interessant. Treballem el malbaratament alimentari, treballem la utilització del plàstic d'un sol ús. Per exemple, vam presentar un protocol per poder anar a comprar tranquil·lament, amb tots els drets, a les botigues, als supermercats, amb elements reutilitzables.
0: Sí, doncs aquesta era una notícia que fa uns dies llegíem i sentíem, oi? Que tinguessin dret els consumidors a poder anar, doncs,
1: el supermercat.
0: Sí, amb el que sigui de casa, no? Amb l'envàs de casa, per no haver d'utilitzar plàstic. I per expand, està tenint bona resposta a aquesta idea?
2: Sí, de fet, està tot inventat, diguem, i això és un element que també s'introdueix i posem èmfasi sense esperar marcs legislatius. El que fem en aquesta iniciativa és un protocol coordinat per la Fundació ReZero, que hi han participat amb molts agents, que dona, el que al final que dona és aquesta seguretat a la persona consumidora, el seu dret i la seva implicació que pot fer per anar a comprar això, però també a la persona que està servint, que li diu com a dona cobertura en aquesta situació, i per tant té una crida a que a les empreses, a les botigues, a la distribució, que encara no s'ha afegit al protocol, faci, i a les persones consumidores que sàpiguen que tenen aquest dret, que a més està protocolitzat, que ens explica com es pot fer això, anar amb els teus envasos nets, evidentment, anar, bueno, tot un seguit de coses. L'acollida jo crec que és molt bona, està sent molt positiva, per això, perquè qui ho feia doncs ara té una seguretat més àmplia, qui no ho feia sap que ho pot fer, i també repeteixo per les cadenes de supermercats, les botigues, els gremis que s'hi han afegit, doncs els hi dona també aquestes garanties de que el que estan fent de servir amb aquests envasos ho fan bé, i per tant és una gran notícia.
1: I escolta, el plàstic és un dels grans residus que tenim aquí a casa nostra i malauradament té un fort impacte sobre el medi, no? Quines accions polítiques des de la vostra agència s'estan duent a terme per mirar de reduir-ne l'ús o fins i tot substituir-lo?
2: Aquí, si em permeteu, després també parlem dels aparells elèctrics i electrònics, si ho voleu,
3: que, sí, perquè jo crec
2: és una cosa
3: sí.
2: que s'ha de reivindicar, sí, no? També, o explicar.
3: És un dels grans problemes que probablement
2: exacte.
3: Molta gent regalarà aquest tipus d'aparell.
2: Com veieu, hi ha molts de temes, eh? Dels plàstics també s'aborda amb iniciatives com aquestes de les compres, eh? Per exemple, també sabem que el plàstic ha estat una gran revolució al segle passat, no? El segle XX, utilitzant-se per moltes coses, sobretot en el camp de l'alimentació. Llavors nosaltres aquí ho haurem d'abordar amb la llei catalana i en tots els àmbits, des de la distribució també a innovar, hem de buscar fórmules. La indústria que utilitza plàstic per la conservació d'aliments, per exemple, pugui utilitzar altres coses. De fet, que sigui plàstic tampoc és garantia de i per tant s'ha de trobar substitutius d'això, i nosaltres hem d'anar de bracet a la indústria per trobar-los, per tant que la producció, els productors siguin també responsables d'allò que genera, que ja passa en diferents àmbits, doncs també en això i en tot el ventall de què hi trobem plàstic, anar trobant sortida també en la utilització d'aquest plàstic que es recicla i que es reutilitza després, que això també hi ha gestors, empreses que ho utilitzen i que ho fan, eh? Per tant, hi ha circuits, repeteixo, de que funcionen i que funcionen bé. El que passa és que en l'objectiu de reduir el que va a l'abocador i el que va a incinerar, doncs hem d'actuar en tots els àmbits.
3: I aquest espai que estem fent avui, que es diu Residu Zero, no sé si és massa optimista. Creus que ho aconseguirem, això?
2: Jo crec que les utopies, si algú creu que existeixen, no ens les podem posar, no han de ser inassumibles, al contrari. Aconseguim aquest paradigma d'economia circular, el residu serà zero, o sobretot tendirà a ser zero. És evident que no ho aconseguirem en un dia. Que de planeta només en tenim un. I hem de cuidar-lo. I els residus i el seu tractament també generen contaminació atmosfèrica. I per tant, tot això ho hem d'abordar, com us deia, en tots els àmbits, perquè de fet els residus i el seu tractament també és un element que afecta a tothom, a tota hora i a tot arreu, a tots els espais. Per tant, necessitem la implicació i la simbiosi entre tots els agents, qui produeix, qui consumeix, administracions, empreses, ciutadania, entitats, tothom.
1: Doncs amb aquesta visió de futur optimista acabem. Gràcies, Isaac Paraire, director de l'Agència de Residus de Catalunya, per acompanyar-nos en aquest Recu de Pensar. Que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres, i està molt bé que pensem, que reflexionem i que després, sobretot, actuem, perquè tot plegat és molt important, la implicació de cadascun i cadascuna de nosaltres.
3: Moltes gràcies, Isaac, que vagi bé.
2: Gràcies a vosaltres, cuideu-vos molt.
1: Una abraçada. Des de fa 5 anys, els bombers de Barcelona fan una activitat que consisteix en netejar el fons marí d'un tram del moll de la Fusta amb un doble objectiu. El primer, òbviament, treure els objectes que han caigut dins de l'aigua, i el segon, aprofitar per fer pràctiques de coordinació dels submarinistes davant de possibles maniobres de recerca sota l'aigua. I just la setmana passada, els bombers van fer aquesta neteja del fons marí al Port Vell de Barcelona i van recollir 700 quilos de residus. Què hi van trobar? Ho explica Bernat Costell, membre dels bombers de Barcelona.
4: Cada any trobem coses diferents, no? Un any vam trobar, per exemple, una roda d'aquestes de tractor que havia caigut a l'aigua, una roda bastant de grans dimensions, que ens va impactar molt, i cada any trobem recurrentment, doncs, això, valles d'aquestes de control de forament, de personal, trobem patinets, trobem monopatins, hem arribat a trobar mòbils, targetes de crèdit, bicicletes de diferents tipus, i en general, doncs, mobiliari urbà, hem trobat en algun any, també en alguna edició, i en general, doncs, material metàl·lic, o, bueno, que pesa, clar, perquè se'n va cap al fons.
3: I un cop treuen tots aquests objectes, els emmagatzemen dins d'uns contenidors i els porten a la gestora de residus, on ho separen i ho reciclen segons la seva procedència. Aquesta activitat l'han fet 4 anys, ja que el passat amb la pandèmia no va poder ser. I segons Bernat Costell, sembla que almenys en aquest aspecte no es veuen reflectits els esforços que es van fent perquè la població agafi consciència.
4: Cada any fem la mateixa zona i cada any traiem la mateixa quantitat, o molt aproximadament la mateixa, de residus. O sigui que en el fons, no, veiem que tot i les polítiques de conscienciació que es fan, doncs continuem trobant residus i es continuen tirant. Llavors, bueno, ens sap una mica de greu. Ens agradaria que això no fos així i que de cara a les pròximes edicions veiéssim com que realment ens costa més trobar les deixalles i ens costa més i podem reduir, diguéssim, la quantitat de deixalles que traiem.
1: A veure si de cara al futur aquests 700 quilos de deixalles trobades es poden anar reduint fins a arribar al residu zero. I ara que hem repassat tots els residus que s'han recollit del fons marí, entre els quals hi havia llaunes, ampolles, etc., envasos, vaja, que es poden retornar a les botigues i així reduir els residus, volem parlar precisament amb una associació que ho potencia, Retorna. I tenim el seu director i portaveu, Miquel Roset. Bona tarda, gràcies per acompanyar-nos.
5: Bona tarda.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Miquel, d'entrada, per qui no us conegui, com definiries la vostra iniciativa?
6: És una iniciativa de sentit comú. Som un conjunt d'organitzacions, ecologistes, recicladors, alguns sindicats, associacions de consumidors, que estem units i demanem que ens deixin tornar una altra vegada el casc, no? L'ampolla buida, la llauna, a la tenda, perquè és la manera de que no acabin cada dia 5 milions d'envasos de begudes perduts per Collserola o per la platja de Barcelona o de Cambrils, o per un carrer, o per una plaça, o per un arsen, no?
1: Com saps, aquest programa es diu Residu Zero i precisament aquest és el vostre principal objectiu, oi?
6: Absolutament. Muntar un sistema on la ciutadania estem habilitats a poder tornar els envasos buits a la tenda és un instrument de Residu Zero. Ha de ser una de les coses que es fa per enfocar-nos cap al residu zero. Si a més aquests envasos no es destrueixen, sinó que els netegen i els tornen a portar allà on te fan les begudes, els reomplen i els podem tornar a comprar, és encara millor. O sigui, de fet, aquest seria el nostre dret, no? El nostre dret seria poder tornar els envasos a la tenda i poder comprar, si volem, envasos reutilitzables o envasos d'un sol ús, però tindre el dret. Avui en dia pràcticament és inexistent, això. Si anem a comprar un envàs, una beguda, aquesta beguda ens vindrà amb un envàs d'un sol ús,
3: sí,
6: que probablement acabarà amb un abocador o acabarà perdut.
3: I des de Retorna, oferiu la possibilitat als ciutadans a poder participar en el vostre projecte? És a dir, si ara mateix hi ha algú que ens està escoltant i diu, mira, m'agradaria d'alguna manera, doncs, contribuir amb Retorna, ho poden fer?
6: I tant que sí. Poden anar a la nostra pàgina web, al nostre Facebook de Retorna, al nostre Instagram, al nostre Twitter, i seguir-nos i comentar

0: massa plàstic en si mateix, sinó que els que venen productes envasats en plàstic no ens donen la possibilitat de que puguem reciclar-lo o reutilitzar-lo, perquè aquests sistemes actuals de contenidors de colors no acaben de ser uns sistemes que solucionin el problema. Gestionen una part molt petita dels envasos de plàstic, però el 70%, el 60-70% de tot el que consumim que veiem en envas de plàstic acaba en un abocador, en una planta d'incineració o perdut pel nostre entorn natural o urbà. Això és un gran problema. Avui en dia ja hi ha països on quan un compra una aigua, quan s'acaba el contingut, quan s'acaba l'aigua, pot anar a qualsevol tenda i tornar aquella ampolla i li tornaran el dipòsit que ha deixat prèviament, digue-li 10 cèntims, no? Això passa a Alemanya, passa a 40 llocs a tot el món. Afortunadament això ho veurem aquí arribar. Tothom les tornarà, i si no les torno jo perquè me la descuido, hi haurà algú altre que quan vegi una llauna pel terra dirà, mira, 10 cèntims, doncs ja la tornaré. Això és màgic, no? O sigui, el problema s'ha acabat en qüestió de dies, no?
1: Sí.
0: I això és el que proposa retornar.
1: Una autèntica barbaritat la quantitat d'envasos i de deixalles que anem produint cada dia. I mira, justament lligat amb això, fa uns dies sortia aquesta nova acció que es vol fer, que la gent pugui anar als comerços a comprar amb la carmanyola de casa, no? Com aquell qui diu, des de la Fundació ReZero amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya van intentar doncs, tirar endavant aquest projecte. Tu creus que iniciatives d'aquest tipus hi ha que vinguin des de dalt, no? Que vinguin des de govern, com si diéssim, des de polítics, són les importants per poder tirar endavant?
0: Mira, cada vegada hi ha més consciència d'això, això és molt important. Sense anar més lluny, ReZero és membre fundador de Retorna. Nosaltres venim d'aquí, tenen iniciatives que són molt necessàries, que són molt, molt importants, i aquesta és una d'elles, i tant que sí.
1: Doncs mira, a veure si entre tots plegats, entre el que es va fent a nivell polític, el que podem fer a casa nostra o des d'empreses o associacions com vosaltres, doncs podem aconseguir aquest residu zero tan desitjat.
0: Deixeu-me que us digui una coseta.
1: Sí.
0: Sols perquè pensem una mica en el marc mental que tenim, no? 5 milions a Catalunya. A tot l'estat són 35 milions de llaunes i ampolles i brics que acaben en un abocador o perduts pel nostre entorn. És una barbaritat. Però ara pensem, nosaltres estant a casa, imaginem-vos que agafem un got, l'omplim d'aigua, bevem i agafem aquest got i el tirem a la brossa. Fa sentit això?
2: No.
0: Oi que no fa sentit?
1: No.
0: Doncs per què fa sentit que comprem una cervesa amb una ampolla de vidre, no? L'obrim a casa, ens la bevem i després anem a la brossa i la llencem?
2: Acaba sent el mateix.
0: No fa sentit.
2: Clar.
0: Imagineu-vos els gots de plàstic que els que tenim criatures, tenim alguns gots de plàstic a casa, perquè ja sabem que les criatures amb els gots de vidre ens fan patir, no? Llavors, nosaltres tenim els gots, els típics, de reutilització de les festes majors, no? I en tenim uns quants, no? Doncs imagineu-vos que jo arribo a casa amb el meu fill i la meva filla i dic, papa, tinc set, li poso aigua i ho veu, i jo agafo la brossa i tiro el got. Això és el que passa amb les llaunes d'un sol ús.
1: Mm-hmm. Sí.
0: Això és el que passa. I malauradament és que els que arriben a la brossa del color adequat sols són un de cada quatre, i això es pot solucionar, estem en vies de solucionar-ho, arribarà, i esperem lideratge per part del govern català, perquè ja ha fet una prova pilota que d'aquest que va ser un èxit, on això va funcionar, perquè ha fet estudis econòmics que validen el model econòmic d'una implantació d'un sistema de dipòsit d'evolució de retorn, perquè la ciutadania de Catalunya, un 85%, ho veu amb bons ulls i creu que és de sentit comú poder tornar els envasos buits a la tenda, inclús deixant un petit dipòsit perquè tothom ho faci. Doncs ara el que toca és valentia política, iniciativa política, i que legislin aquest sistema perquè ho tenen tot el que cal, que el posin en marxa quan abans, i que Catalunya torni a liderar la revolució mediambiental.
2: Doncs a veure si és així, a veure si prenem nota tots plegats i aconseguim aquest objectiu de reduir i si pot ser, doncs, residu zero. Miquel,
0: tenim
2: gràcies.
0: Tenim tot el que ens cal, eh? Ens falta la valentia política.
2: Doncs a veure si la tenim. Gràcies, que vagi molt bé, Miquel.
0: Gràcies a vosaltres per cobrir-nos.
2: Una abraçada.
1: Si sou d'aquells que us costa reciclar, avui volem recomanar una eina, una aplicació per fer més fàcil aquesta gestió. Es diu Residuo. Què és?
3: És la primera companyia en Europa que ajuda a sus clientes a tirar la basura y los reciclables desde la puerta de sus hogares, comercios u oficinas. Esto con el fin de ser depositados en sus respectivos contenedores.

0: de esta forma eliminar esta tediosa o difícil tarea según sea la condición o necesidad de la persona.
1: ¿Dónde va a surtir la idea?
0: La idea nace de la primera vez de que me tocó ir a tirar la basura aquí en España. Yo tengo 5 años de haber llegado a España y en el momento que me tocó tuve mi primera complicación con el tema de la basura. Se me venía rompiendo la bolsa de basura y luego el que me di cuenta que tuve que caminar bastante para tener que tirar los reciclables. Ahí inmediatamente me vino la idea de cómo les puede, si esto me está pasando a mí, que me considero una persona joven, ¿qué le puede estar pasando a las personas mayores, a las personas que tienen problemas de movilidad y pares de contar? O sea,
2: ¿des d'on es pot utilitzar aquesta aplicació?
0: En este momento estamos en Barcelona, pero la intención es crecer para poder ofrecer este servicio a toda España y luego al resto de Europa.
1: ¿On la podem aconseguir y com funciona?
0: La aplicación la consigues disponible en la mayoría de las tiendas del móviles que existen. Es cuestión de buscarla por su nombre, residuo, o residuo con C e Y, y encontrarás la aplicación. La descargas y te das de alta muy fácilmente poniendo tu nombre y tu correo. Ya luego tienes acceso a poder solicitar 4 recogidas gratuitas para que pruebes el servicio. Y luego puedes optar para seleccionar el plan que mejor se preste a tus condiciones.
1: Si us interessa, doncs, Residuo, un camí per ajudar les persones a separar de manera adequada les deixalles, sigui perquè és una tasca complicada per ells o perquè no disposen de prou temps per fer-la.
2: Avui volem parlar també amb la Núria Vila. Ella és dissenyadora gràfica i té un gran compromís amb el medi ambient i, a banda d'això, també dona classes a la universitat i fa xerrades. Bona tarda, Núria.
3: Hola, bona tarda. Moltes gràcies per convidar-me.
2: Com aconsegueixes tu dissenyar generant el mínim impacte possible al medi ambient?
3: Doncs primer de tot és intentar entendre totes les fases del cicle de vida de qualsevol cosa que dissenyem, no? Sempre m'agrada dir la frase de que el 80% de l'impacte ambiental de qualsevol cosa, disseny, no?, de producte o de peça, es defineix a la fase inicial, que és la del disseny, és la nostra, no? Per tant, com a dissenyadors tenim una responsabilitat, no?, i podem ser generadors del canvi. Aleshores, si nosaltres coneixem totes les etapes que té el cicle de vida d'un disseny, no?, d'un producte o d'una peça gràfica, i així podem minimitzar aquest impacte ambiental.
1: Tu sempre tens un ull posat a un dels residus més habituals de la nostra societat, com és el plàstic. Què creus que podem fer des de casa nosaltres per substituir-lo?
3: Bueno, clar, això és com no, el disseny circular, l'economia circular, el que sempre diu és que el que hem de fer primer de tot és reduir. Aleshores, la clau per mi és repensar la nostra manera de consumir, no?, i de viure que tenim. Aleshores, des de casa, les petites accions és tan bàsic com anar a comprar amb els nostres propis envasos, no?, o intentar que tot allò que comprem intenti tenir el mínim impacte ambiental o valorar aquelles marques que ja estan posant, com que ja estan fent petits canvis, no?, en aquest aspecte.
2: I tu que fas xerrades, tallers i formacions, veus que la gent tingui un mínim interès en canviar alguna cosa o que simplement doncs, tots ens omplim la boca de paraules però al final no acabem fent res?
3: A veure, jo crec que cada cop hi ha un canvi social, la gent està canviant, no?, la seva mentalitat, el que passa que és difícil quan, mira, jo sempre dic que el plàstic és un material meravellós, és tan meravellós que no desapareix, no?, i la incongruència ha sigut que hem convertit aquest material en un material d'un sol ús, que aquí és on està, què estem fent, no?, perquè el plàstic ha salvat moltes vides, però també ara n'en treu moltes d'altres, no? El problema és com hem fet un abús d'aquest material. Aleshores, també ens ha facilitat tant la vida, que és normal, que costa, que per molt que tinguem aquesta consciència, hem de començar a canviar altres hàbits, no?, per no tenir aquesta dependència d'aquest material, però necessitem que les empreses siguin les que fan el primer pas. I també hem de vigilar, i m'agradaria explicar, que el tema no és ara dir, vale, doncs no farem plàstic i ara substituïm tot aquest plàstic per un plàstic fet a partir de vegetals, no?, que se'n diuen, molts els diuen biomaterials, però, o bioplàstics, no?, perquè estan fets amb la mateixa composició en alguns. Hi ha alguns que estan fets, per exemple, doncs amb l'almidón del maíz, no?, ara no sé com es diu en català. I llavors, aquests què passa? Que hem de cultivar camps de blat de moro per poder fer packagings? O els que estan fets amb fècula de patata? És que potser aviam, sí, no parem i repensem, no? I intentem replantejar la manera que tenim de consumir, vigilem que si comencem a substituir el plàstic per materials que procedeixen d'aliments, no sigui que després no tinguem aliments per alimentar la població i els fem servir només per fer packaging, no? Vull dir, que potser aquí el que hem de fer és fer aquesta part de, un moment, parem, pensem, i llavors decidim quin és el millor material per aquell producte que tenim, i si realment necessitem que, no sé, podem comprar granel, per exemple, no? O podem comprar-ho d'una altra manera.
2: Sí, sí, precisament una de les idees que ha sortit últimament és que la gent faci servir els envasos que ja té a casa per anar a comprar, i no pas, doncs, cada cop que vas al supermercat t'enduguis una safata de plàstic o t'enduguis el que sigui de Port Expand, per exemple, doncs ja utilitzem els tàpers que tenim a casa, que no costa res, ja que agafem les bosses i el carro, no?
1: Doncs
2: que agafem també els tàpers.
1: I escolta, Núria, com creus que podem explicar tot això que aparentment és complicat pels petits de casa perquè ho entenguin? Tens alguna idea, algun joc? De quina manera treballeu això cap a les escoles, per exemple?
3: Bueno, els petits de casa jo crec que són els més conscienciats, no? Perquè les escoles això sí que es treballa molt, i bueno, jo també ho veig per als de casa meva, no? Sí que és veritat que jo treballo més amb universitaris. En tema d'escoles, tenim l'exposició, per exemple, ara que està Museu de la Pell, que es diu l'exposició que vaig ser comissària juntament amb el Museu Vida Rural, que es diu Plàstic, genial o pervers, no? I tu com ho veus? Aleshores, és una exposició que és tant per grans com per petits, on expliquem justament això, no? L'evolució del material i com el material va evolucionant segons les necessitats que té la humanitat, no? Però com, i acabem veient com això se'ns acaba anant de les mans i acabem convertint tant o fent tants residus, no?, que de cop i volta hi ha 5 illes de plàstic flotant pels oceans. Llavors, els més petits ràpidament pinyen molt la idea, i jo crec que són els que són més conscients, quasi bé, no?, de l'impacte que generem.
2: Parlem molt sempre de la lluita contra el canvi climàtic o de la gestió de residus a nivell més personal, no? Què podem fer nosaltres quan podem sortir de casa, com ho poden entendre els més petits. Des del govern de Catalunya, tu creus que s'ha de fer alguna cosa més que encara no s'hagi fet respecte als residus?
3: Home, jo crec que sí, que necessitem, per exemple, ara la nova llei dels plàstics que han prohibit, segons la meva opinió, és una mica ridícula. És a dir, treure un plàstic, han prohibit el plàstic oxodegradable, que en el seu moment es va vendre com el plàstic més eco perquè es degradava més ràpid. Això vol dir que més ràpidament es convertia en microplàstics. O sigui, gràcies per ser el primer plàstic que treuen. Però, clar, treure que no els plats o els gots d'un sol ús, em sembla molt bé, però què passa amb tots els altres packs d'un sol ús, no? Clar, si els governs no fiquen lleis més dures i no fan que les empreses tinguin, no, que canviar... Sí, necessitem lleis perquè les empreses, no, també puguin fer aquests canvis, i així els usuaris tinguem alternatives a l'hora de comprar. Perquè si no, per molt que un usuari no vulgui comprar en plàstic, és que a vegades no tens més remei, no? Jo, que vaig molt conscienciada, faig molta bossa de plàstic a casa.
1: Com veus el futur del nostre país en aquest sentit? Per exemple, mirant a llarg termini, cap al 2050, la realitat que vivim serà semblant o haurà canviat considerablement, creus?
3: Hòstia, el 2050, jo quan anem al corp, no, i comencen a parlar de vale, farem això pel 2030, pel 2000, i jo penso, però per què no parlem d'aquí 5 anys, si us plau, perquè quan mirem a tants anys, penso, és que llavors es difumina tot tant. Mira, jo, com que tinc dos nens petits, intento ser molt positiva i intento pensar que som capaços. Jo crec que amb la pandèmia també hem vist del que no som capaços, però sobretot del que sí que som capaços. I jo penso que, espero, que el 2050 haguem canviat i haguem repensat la nostra manera de consumir, que realment tornem en aquell, no, pensar global però actuar local, no? I treballar més a nivell de comunitat. I ja no parlo no només a nivell de compra, en el sentit d'intentar anar a comprar amb els nostres propis envasos, el retorn d'envasos, sinó a més també aquesta compra més local, més de producte d'aquí, de botiga d'aquí, no?, que ens ajudem els uns als altres. Espero que sigui una mica aquest decreixement i aquest tornar una mica a connectar allà on estem.
2: Doncs mira, ens quedem amb aquesta idea i aviam si entre tots plegats aconseguim fer alguna cosa. Núria, ho deixem aquí. Moltes gràcies per compartir tots aquests coneixements amb nosaltres i que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
4: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Vist com diverses entitats, associacions, empreses s'estan posant les piles per reduir, reutilitzar i reciclar. Però què en pensen els més joves de totes aquestes tasques que s'estan fent? Per debatre ho hem convidat a la Maria Serra, activista climàtica, i al Joan Gribé, ambientòleg, influencer, comunicador i còmic. Bona tarda a tots dos.
5: Bona tarda.
6: Bona tarda. Quantes coses sóc jo, eh?
2: Sí, eh? Moltes, quina llista. Moltes. No acabem mai, però així ens vas bé per parlar de moltes coses, Joan.
6: Estupendo.
2: Sí, mireu, la gestió dels embolcadors i les incineradores, ho hem estat parlant durant el programa d'avui, veuen que cada cop estan més al límit, no? Que aquests abocadors, que nosaltres anem doncs abocant tots els nostres residus dia a dia, ja estan arribant com a uns nivells màxims. Quina creieu que podria ser la solució més realista davant d'aquesta situació, Joan?
6: Primer de tot, crec que a la gent que treballa als abocadors no els agrada el nom abocadors. Diuen que han de ser dipòsits controlats. No heu trobat això, que us ho comentaven?
2: No us ho he comentat, no.
6: I després, pues és evident, no?, que el que hauríem de fer és reduir el que aboquem en aquests dipòsits.
2: Maria?
5: M'ha fet molta gràcia els dipòsits controlats. A veure, està clar que no era i ni ha sigut mai una solució a llarg termini. O sigui, no sé en quin moment com a societat barra humans vam decidir que era bona idea posar els nostres residus en un forat i deixar-los allà indefinidament. O sigui, en plan, en cap moment ha sigut una solució a llarg termini. El que per mi està clar és que fins que no canvis l'economia, no?, fins que no dissenyis un model que no produeix aquests residus en primera instància, no?, els hauràs de seguir posant en algun lloc, dic jo. Per tant, un altre cop, la responsabilitat sempre cau en l'empresa.
2: La recollida porta a porta, no sé si n'heu sentit a parlar, sobretot que s'està fent a comarques com el Berguedà, que tu a casa tens les teves diferents galledes, no?, on hi situes els teus residus, però no cada dia pots treure tots els residus fora. Et diuen, per exemple, doncs avui es recollirà l'orgànica, demà es recollirà el paper, l'endemà el vidre, i tu no tens un lloc on desar-ho al carrer. Per tant, has de ser responsable en aquest aspecte. El Berguedà, això ha fet que hi haguessin molt bons resultats respecte a altres situacions d'anys anteriors. Creieu que aquest seria un bon camí, Maria, per exemple?
5: Jo soc de Collbató, originàriament on hi ha porta a porta, per tant la meva família i jo portem igual uns 5-6 anys en porta a porta i hi ha instàncies i hi ha dades de que així com els contenidors recullen un 30% de la brossa més o menys, porta a porta recull fins a un 70%, quasi. O sigui que a nivell de números funciona. Clar, portar això a Barcelona no sé fins a quin punt és viable.
2: Digue, Joan.
6: Jo sóc de Sant Esteve de la Tordera, visc aquí i també hi ha porta a porta, i sóc originari de Llinars del Vallès, on fa molt poc que està el porta a porta implantat, i pels veïns de Llinars ha suposat un canvi total. Hi ha alguns que es van queixar pel tren un grup de Facebook i van dir, ara tinc la casa llena de contenedores, no sé què. Perquè el porta a porta el que fa és una cosa molt bonica, que és obligar-te a separar els residus a casa teva. No pots dir, bueno, escolta'm, avui he fet una festeta, ho fot tot en la mateixa bossa i ja, apa, no pots fer-ho, t'ho impedeixen. Aleshores, amb la mesura de vegades que hi ha un canvi en la reducció de residus, és per obligació, és com lo de les bosses, per exemple. Les bosses de plàstic es van començar a reduir brutalment quan te les feien pagar, i els residus es comencen a reduir es comencen a separar correctament quan t'obliguen a fer-ho d'aquesta forma. Una vegada més, les coses de forma vertical, com una mica el que deia la Maria, que és que canvia el sistema, no és que ho deixen a les mans dels usuaris o de la ciutadania de a veure com ho feu això, si ho feu bé o no, sinó, bueno, us obliguem a pagar les bosses, us obliguem a separar a casa i d'aquesta manera pues, obtenim millors dades.
2: I a part de tot això que es va fent i d'aquesta responsabilitat que tenim com a usuaris, creieu que també s'hauria de fer un nou plantejament d'arrel, parlant per exemple d'envasos, de plàstics, de Porexpan, perquè si tu vas al supermercat, no?, gran part de la població és freqüent que vagin a un supermercat supermercats on probablement tot el que trobin ho trobaran envasat en plàstic, en porexpan, no, en materials difícils de reciclar, difícils d'eliminar. Creieu que aquí tindríem el problema d'arrel, que s'hauria de fer un replantejament d'aquest tipus?
6: Sí, i tant. Bueno, ja s'ha fet una miqueta, no? Ara, que a partir de l'any que ve, que ja serà prohibit, corregiu-me si m'equivoco, els plàstics d'un sol ús, estil gots, a coberts, sí. Europa ho ha prohibit. Doncs, mica en mica passarà el mateix amb els envasos de plàstic, com per Espanya, aquestes històries. Ara, cada vegada més, valorem els usuaris que, si tu, per exemple, demanes a menjar a domicili o vas a buscar el menjar en un restaurant, que t'ho posin tot maco en paper, t'agrada més que no en paper de plata, a pòrex, ja ho valores com a client, i que aquestes coses cada vegada van a més. I és qüestió d'anys que també obliguin a no utilitzar, doncs, que els plàtans, doncs, no puguin anar amb pòrex i plàstic, que hagin d'anar al plàtan tel qual i te'l poses tu la teva bosseta a terra. Vull dir, jo crec que ja estem a nivell d'usuari, cada vegada, com que som més conscients, ens estem reduint més i anem cap a una reducció pràcticament total. Però, clar, jo crec que hi ha molts plàstics que no acabem, els usuaris no veiem, saps? Perquè no són de destinació final. I mica en mica, doncs, això, doncs, els refrescos, jo crec que tornaran a anar amb vidre, que arribarem una altra vegada al punt on estàvem, doncs, fa 60 anys, amb molts més residus, però que no siguin de plàstic.
5: Jo sóc bastant hater de la narrativa reciclatge en general, i no perquè sigui hater del reciclatge com a si, de fet crec que tant la meva generació com la del Joan, que són la mateixa, de fet, ens hem criat amb el reciclatge a les escoles i ho veiem com una cosa molt normal, essencial. És bàsicament categoritzar el que tu consums, ja està, no té més, realment. Jo crec, sí, que s'ha utilitzat la narrativa del reciclatge, com s'ha utilitzat les bombetes, com s'ha utilitzat la petjada carbònica personal, no? S'ha utilitzat per distreure't a tu del problema real, no? Que al final són les empreses. Com diu la nostra estimada de les Nacions Unides, una cosa és que el problema sigui comú i l'altra és que la responsabilitat sigui compartida al mateix grau. Que jo compri una ampolla no té la mateixa responsabilitat ni culpabilitat que una empresa en produeixi un milió, no? Per tant, a mi aquesta com massiva injecció de responsabilitat ciutadana cap al reciclatge, crec que simplement el que ha fet és que tu, durant hores i hores, li expliques a algú que la seva vida està en perill i que hi ha el canvi climàtic i que hem de canviar a nivell sistemàtic, i la seva resposta sistemàticament sigui: però jo reciclo. S'ha convertit, sí, sí, no, com a l'eina d'empoderació civil, no? I no ho és, no ho és realment, perquè el problema no és que tu reciclis, és que aquest residu en primera instància no s'hauria produït així, no?
6: També, per tant, digue'm, s'imagina que encara té el discurs de que ho posen tot al mateix lloc després, o que no serveix per
5: sí,
6: res.
5: Sí, sí, així no ho fan.
6: Una mica el discurs de que les empreses, com són el culpable del tot, a vegades fan que la gent digui: escolta, pues jo tampoc separo, perquè llavors ho fiquen tot al mateix lloc, perquè el que no haurien de fer és produir buir-se aquests residus. O sigui, que entenc el que vols dir, però a vegades és un discurs que el que fa és que la gent que té, com que encara no té recollida selectiva a casa seva, doncs el que fan és dir: quan, doncs, ho foto tot al mateix lloc, perquè al final no serveix per res, perquè, saps? És una mica, aquestes coses passen. Vull dir, a mi em sorprèn, perquè hi ha gent que es creu realment que separar, i que les plantes de reciclatge no existeixen, o que tenen el discurs també de que llavors hi ha una empresa en concret que el que fa enduja tots aquests diners. És veritat que no vas desencaminat, però separa a casa teva, home.
2: La idea aquesta és per no sentir-te malament perquè no separes. Llavors dius: mira, m'agafo aquesta excusa, no? I així no cal separar.
5: Bàsic. O sigui, no se'n... O sigui, a mi m'ocupa un 0,2 segons mentals, no? O sigui, literalment és tu anar davant de la brossa i decidir quin color, que al final, si ho portes fent suficients anys, no t'hauria de ser molt complicat, no? Fem coses molt més complicades quan t'aixeques del llit. Llavors...
6: I el porta? és comodíssim.
5: És comodíssim.
6: Sí, sí. No, no tens residus a casa de dies que et descuides i no sé què, i llavors comença a fer, sembla un abocador a casa teva. Doncs com que cada dia has de treure una cosa en concret, doncs tens el mínim residu a casa. Va molt bé, és molt còmode. Al principi costa acostumar-se, però després vas tot prendre.
2: Clar, vosaltres ho veieu tot molt clar, perquè com deia la Maria, des de ben petits doncs ja heu viscut en aquest entorn, però hi ha gent més gran, per exemple jo, doncs que quan vaig néixer tota aquesta conscienciació de separació de residus no hi era, o gent encara més gran, doncs que això a la meitat de la seva vida ni ho ha viscut. Com valoraríeu, perquè aquesta gent agafés més consciència, el fet de que es penalitzi o es premi l'acció del ciutadà?
6: Els meus avis estan contentíssims amb el porta-porta. Els va costar una miqueta entendre-ho, però estan contentíssims. Aleshores, jo crec que no s'ha de premiar que la gent separi casa seva. Escolta'm, és el que hi ha. Aleshores, paralitzar, doncs... És que... A mi no m'agrada gaire a paralitzar, però què has de fer, rotllo? Si veus que algú està tirant una bossa de rebuig on hi ha envasos, cobrar-li 5 euros o cobrar-li en comptes de la tassa de residus que té normalment, cobrar-li un plus. Ostres, jo això ho veig més quan, no tant en el separar residus, que penso que sí que o fem porta a porta o és responsabilitat ciutadana i es fa amb educació. Jo on penalitzaria a tope és quan veus algú que tira mobles antics al costat de la llera d'un riu, o això sí que jo aniria a matar, pràcticament. Però llavors també la cosa és que hi ha persones que es dediquen a un tipus de negoci que no és del tot legal i no poden tirar la deixalleria perquè els hi farien pagar els impostos i no tenen aquests diners o no volen gastar-los. Vull dir, és una cosa molt complexa. Jo el tema de multar la gent, jo crec que el que hem de fer és que no tinguin alternatives i que hagin de reciclar sí o sí. I sí que és veritat que quan ho fas totes les mesures aquestes a les que les portes a la gran ciutat, se't complica tot moltíssim, perquè clar, a una vivenda a Barcelona on visquin 100 famílies o 100 pisos diferents, doncs haver de treure un dia el rebuig o un dia l'orgànic davant de casa pot ser un caos total, així que no sé com ho faria, però jo no estic gaire a favor de ni multar ni tampoc dir-li, ah sí, ho has fet molt bé, 5 eurets, no m'agrada.
5: Que és que és això, al final estem premiant el més bàsic de lo bàsic de lo bàsic, no? O sigui, jo crec que la generació està molt d'acord en que és molt bàsic. Uh-huh. Jo segueixo pensant que la penalització hauria de ser des de dalt, hauria de ser les empreses que produeixen aquest residu en el primer instància, perquè si no, això és un bucle que no acabarà mai. O sigui, fins que no es facin responsables les empreses del seu propi residu, no deixaran de produir-lo, no? Què passa? Ara mateix l'únic que podem fer és atacar el ciutadà, perquè, per exemple, el govern de Catalunya està reformant lleis amb això, però grans empreses com a Coca-Cola estem d'acord que no canviaran el seu model de producció només per Catalunya.
6: Però és que ja paguen, diguem-ne. O sigui, aquestes empreses, això que estàs dient, ells et diran que ja ho fem. Ja paguem el reciclatge dels envasos. Per això tenim aquest trianglet, no? Vull dir, quan no tots els... Si tu, per exemple, fas llaunes a casa teva o fas ampolles de plàstic a casa teva, no sé com ho has de fer, no les podràs reciclar. Això és una cosa que la gent no sap. Les empreses paguen perquè aquest producte es recicli. I per això hi ha aquell trianglet a les coses. Aquell trianglet és, ho miren, vale, això s'ha pagat perquè es recicli. Doncs aleshores ho puc reciclar. Vull dir, clar, les empreses diran que això ja ho fan. El que haurien de fer és no pagar que ho pugui reciclar, sinó no poder fer aquest tipus d'envàs. Bueno, en els supermercats tenim opcions, comprar una cerveseta de llauna o una cerveseta
2: de vidre.
6: Aleshores, potser el que hauríem de fer és que l'opció fos només cerveseta de vidre. No, és que és més cara. Bueno, escolta'm, Tetravic de...
2: Mira, ens apuntem totes aquestes reflexions que heu fet avui, totes aquestes converses que hem tingut per veure si en traiem alguna cosa bona i a veure si amb el programa d'avui també la gent agafa més consciència. Moltes gràcies, Maria Serra, activista climàtica, i gràcies, Joan Gribé, ambientòleg, influencer, comunicador i còmic i tot el que faci falta.
6: I humil.
2: Que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres. We'll be right back.
1: Davant de la situació que vivim, les empreses estan posant les piles i una d'elles és Mercadona, amb més de 1.600 botigues a tot Espanya i 250 a Catalunya. Al setembre de l'any passat van posar en marxa el que es coneix com a 625. Són 6 accions que tenen com a objectiu reduir el plàstic. Les dues primeres ja les han complert, ho explica Maria Sapinya, responsable de Medi Ambient.
7: L'acció 1 era eliminar les bosses de plàstic d'un sol ús. Les hem eliminat en totes les seccions i les hem substituït per bosses compostables o reutilitzables. Aquest canvi, per exemple, de substituir les bosses per bosses compostables o reutilitzables ja suposa una reducció de més de 3.000 tones de plàstic que no posem al mercat. També hem eliminat el parament de plàstic d'un sol ús, que aquesta era l'acció 2. S'ha substituït per altres materials que poden ser tant reutilitzables, paper, cartró, etc. I que tot allò ha suposat també una reducció de 3.000 tones més de plàstic.
2: I ara continuen treballant la resta d'accions, ja que és una estratègia a llarg plaç.
7: En l'acció 3, l'objectiu era reduir el plàstic dels nostres envasos, com ja siga eliminant-lo de tot aquell que no aporta valor, reduint i substituint-lo per altres materials, com per exemple el moviment que hem fet en les càpsules de cafè. Hem eliminat la bolsa que envoltava aquestes càpsules i l'hem substituïda per cartró. En quant a l'acció 4, l'acció 4 era de afavorir que foren reciclables o compostables. Hem de saber que determinats envasos, per la seva pròpia composició, són difícilment reciclables, perquè estan compostos per fines làmines de molts tipus de plàstics diferents. L'objectiu de Mercadona és estudiar tots els envasos que tenim a la botiga per a que siguin totalment reciclables. És a dir, que quan el depositis en el contenidor groc, automàticament tinga una segona o una tercera vida d'aquest envàs. L'acció 5 tracta de reciclar tot el residu plàstic que tenim a la botiga. Ja el reciclàvem, tot el plàstic i tot el cartró, que és el, a partir d'aquest plàstic i aquest cartró obtenim les bolses de caixa o les caixes que fem per a cereals o per a els depòsits, les caixes de llet. Però en aquest moment el que estem fent és reforçar aquest sistema de reciclatge tant per al treballador com per al consumidor. I en quant a l'acció 6, que era la de formar i informar al consumidor, hi ha determinades accions que ens han permès tindre una relació més directa amb el consumidor, com per exemple, els primers dies de l'apertura de la tenda es feia entrega d'un imant que ha agradat molt al consumidor, ja que permetix o facilita la separació de residus a casa.
2: Amb tot plegat, Mercadona vol reduir l'any 2025 un 25% l'ús de plàstic de les seves botigues. Avui parlem de Sedaco. Concretament ho fem amb la Belén Garnica, que és la directora financera i cofundadora. Bona tarda, Belén.
8: Hola, bona tarda.
2: D'entrada, per qui no us conegui, què és Sedaco?
8: Bueno, Sedaco Technologies som una empresa que fem intel·ligència artificial aplicada al món dels residus. El que fem són algoritmes capaços de reconèixer el residu per tal que plantes de tractament de residus puguin fer servir robots que incorporen la nostra tecnologia o també equips de monitorització de flux.
1: Hem vist que aquest mes de novembre, que hem deixat enrere fa pocs dies, amb motiu de la Setmana de la Ciència i la Tecnologia, vau oferir algunes xerrades a estudiants de secundària, però també heu estat a Lió, a França, heu estat a Amsterdam, als Països Baixos, amb altres projectes. Com va anar tot plegat?
8: Doncs sí, recentment hem estat a tres fires diferents d'arreu d'Europa, presentant o acompanyant el MaxAI. El MaxAI és un robot separador de residus que incorpora la nostra tecnologia i que es presentava pues, tant a Lió com a Rimini, a Itàlia, com a Amsterdam. I sí, també fem algunes xerrades a escoles, a col·legis, ens agrada pues, una mica fer difusió, no?, de lo que fem a Sedaco.
2: I si entrem a la vostra pàgina web, veiem, entre d'altres coses, un apartat dedicat a les tecnologies i un altre a les aplicacions. En què consisteix cadascun, exactament?
8: La tecnologia és la intel·ligència artificial. Nosaltres som especialistes en deep learning i el que fem és són algoritmes capaços de reconèixer el flux de residus. És un flux molt complex, dels més complexes del món, perquè pot haver-hi de tot, no? A la brossa, el residu acaba tot. I a més, el tenim en males condicions, no? El tenim normalment trencat, xafat, brut, etc. Llavors, ser capaços de reconèixer informàticament tot tipus de materials i d'objectes amb aquest flux és molt complex. I això és el que fem a Sedaco. Com a aplicació principal, pues asoma els ulls i una mica el cervell d'aquest robot que us comentava, que es diu Max AI, que és un robot separador de residus que s'instal·la a les plantes de tractament i que ajuda pues, a recuperar més material reciclable. El robot no és nostre, sinó que és una empresa americana que es diu DHS, i aquesta empresa bueno, pues, ens va llicenciar la tecnologia i nosaltres estem dintre del robot permetent-li veure el residu.
1: I escolta, ara parlaves de que us acosteu en algunes escoles i instituts a explicar una mica la realitat dels vostres projectes, el vostre dia a dia. Pels més petits de casa, què oferiu des de SEDAC o què podem conèixer des de casa?
8: A veure, el que anem a explicar normalment als col·legis, no? Per una banda és tot el món del residu i com és veritat que separar el residu a casa, no? El que diem reciclar a casa, és molt important, però és només un primer pas de tota una cadena que es necessita perquè al final es recuperin el màxim nombre de materials valoritzables possible. Llavors ens expliquem això, que el que fan a casa ho han de seguir fent, ho han de fer bé, que és molt important, però és només una primera contribució a tota una cadena de reciclatge que és molt àmplia i molt complexa.
2: I vosaltres com veieu el futur? Sou optimistes? Perquè davant de la situació que tenim en general de crisi al nostre planeta, sigui mediambientalment parlant, sigui el canvi climàtic, vosaltres com veieu el futur? Veieu que la gent s'estigui posant les piles?
8: Sí, nosaltres veiem que sí, cada cop hi ha més consciència, no? Com a consumidors, això és molt important, no només com a ciutadans, sinó en el moment de consumir, de posar els calés en algun lloc, cada cop hi ha més, bueno, més voluntat de posar-los en productes i en empreses que facin les coses bé mediambientalment. I també pensem que la tecnologia ha de contribuir moltíssim i de fet aquesta és la nostra missió, no? I la nostra il·lusió, poder contribuir amb tecnologia a que cada cop reciclar sigui més fàcil i més barat. Pensem que al final hi ha una equació econòmica que és la que ha de sortir bé i ha de ser més barat reciclar que no reciclar.
1: Doncs a veure si és així, amb aquest missatge més esperançador i optimista, que és el que hem de fer entre tots, doncs acabem. Gràcies, Belén Garnica, de SEDACO, per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
8: Moltíssimes gràcies, un plaer.
2: Que vagi bé.

0: Avui hem fet un repàs de tot el que hem de fer per aconseguir generar el mínim nombre de residus possibles. No és una tasca fàcil perquè la dinàmica de la nostra societat ens ha portat a viure el dia a dia sense aturar-nos a pensar si realment és necessari comprar tot el que comprem.
1: Anem pel bon camí, però no hem arribat al final, tot el contrari. Això només acaba de començar i encara hem de canviar moltes coses abans d'arribar al residu zero.

0: Ja està aquí la Festa Major de Sant Esteve de Vila-sacra 2026. I hem preparat moltes propostes i activitats per gaudir tots junts. Del 7 al 9 d'agost de 2026.
1: Programació.
2: Divendres 7 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve. A les 8 hores del vespre, concert de gospel, a càrrec del grup Haven On Air Gospel Tour.
2: Dissabte 8 d'agost.
0: Parc del Rentador. A partir de les 6 hores de la tarda, festa infantil amb inflables. Plaça de l'Església, a 6:45 de la tarda, plantada de gegants, a càrrec de les colles del Banyà, Vilaür, Palau de Santa Eulàlia, Garriguella, Viladamat i Vila-sacra. A les 7 hores de la tarda, cercavila de totes les colles amb els capgrossos de Vila-sacra acompanyats pel grup de grallers i tabalers. El Parc del Rentador. A les 8 hores del vespre, festa de l'escuma. El Centre Cívic. A 9:45 del vespre, sopar popular prèvia inscripció. El Pati Antigues Escoles a les 11 hores de la nit ball amb el grup Bluetooth.
2: Diumenge 9 d'agost.
0: A l'Església de Sant Esteve, a les 12 hores del migdia, ofici solemne en honor al patró Sant Esteve, amb acompanyament de la coral Veus Blanques Vila-sacra. Tot seguit, a l'Església ens faran un petit concert. Pati de les Antigues Escoles, a 6:45 de la tarda, concert ball a càrrec de l'Orquestra Venus.
3: Més informació al detall. Telèfon 972 50 75 23.
4: Organitza l'Ajuntament de Vila-sacra, col·labora la parròquia de Vila-sacra, la Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Corals Veus Blanques Vila-sacra, Vila-sacra Activa't, Grallers i Tabalers de Vila-sacra, Gegants del Banyà, de Vilaür, de Palau Santa Eulàlia, de Garriguella, de Viladamat i de Vila-sacra, Xarxa de Municipis de l'Alt Empordà per unes festes lliures de sexisme i Ràdio Vila-sacra.
5: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
6: Bona nit.
7: Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Hola, Joan.
1: Hola, Sílvia.
0: Què fas aquest cap de setmana?
1: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Jess. Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea, sorprèn.
6: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
7: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
8: Comença Arrela. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. Un programa presentat i dirigit per Francesc Balanyà.

0: entre les valls i els aiguamolls.
1: Molt bones a tots i a totes, us parla Francesc Balanyà. Benvinguts a una nova edició de l'Arrela, un programa aquest que dedicarem íntegrament a conèixer l'estratègia del país pel que fa a regadius. Ho farem des de la vessant de la investigació, amb l'IRTA, sabent en tot el que treballen i, evidentment, doncs, les possibilitats reals de que això s'apliqui. És important, sempre, però més venint d'on venim, que no fa tant teníem diverses campanyes de sequera i, com diuen tots els experts, doncs aquestes més d'hora que tard tornaran a repetir-se. Per tant, una qüestió aquesta que és estratègica de país i que abordem amb una rela que comença ara mateix. Som-hi.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Amb nom propi.
1: Doncs som-hi, ens hi posem ja amb aquesta entrevista que abordarà moltes qüestions, ho diem abans, de les que són estratègiques, no del món de l'agricultura, no del món de la ramaderia, sinó del país. Perquè això de la gestió de l'aigua, i ho hem dit moltes vegades amb sequera, és una qüestió de tots i totes. És com els incendis, que diem allò de que s'apaguen a l'hivern, doncs per evitar patir en el futur, doncs cal que hi hagi gent que hi treballa, i sabem que els qui són la referència de tot plegat és l'IRTA. I si un nom destaca per la seva trajectòria, complet qualsevol sala, és l'amic del programa del Joan Girona, investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. També és el seu delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida del Pirineu. Joan, benvingut a casa.
4: Bon dia i, com sempre, molt content d'estar aquí.
1: I que duri. I dic això perquè m'assabenta que se'n jubila en breu.
4: Bueno.
1: Un accident. Però això ho hem de decidir entre tot el sector, eh? Crec que si ho preguntéssim no te deixarien jubilar, no perquè no hagis treballat prou, sinó perquè malauradament per tu has treballat molt i molt bé, eh? Per tant, això de part d'aquest valor. Però clar, em dona la sensació que el relleu és molt bo, i per a mostrar un botó tenim aquí el doctor Víctor Blanco, també investigador d'aquest programa de l'ús eficient de l'aigua de l'IRTA. Molt bones, benvingut al programa, què tal?
5: Hola, bon dia.
1: Tu, allò, si toca fer el relleu, tindràs allò complicat, eh?
5: Difícil.
1: Però bueno, parlem fora de micròfons, i la veritat és que tot el que volem abordar dona la sensació, i ho dic amb el cor, no ho dic quedant bé, que aneu per la bona línia, perquè tenim moltes propostes a comentar que, com deia a l'inici, són estratègiques de país, eh? Però així, a grosso modo, Joan, Víctor, qui vulgueu, aquell anar-nos preparant, perquè ens diuen, escolta, com el que deia els incendis, eh? Doncs amb sequera, doncs ara que tenim episodis de no estrès hídric en gran part del país, doncs què és el que s'està fent, a grosso modo, des de l'IRTA, i pues anirem entrant a cadascuna d'aquestes coses. Fica't a prop del micròfon.
5: Pues justo eso, como bien dices, estar preparado, ¿no? El dedicarse, el conocer y el saber la situación que tenemos. Este año es cierto, venimos de una primavera, un invierno lluvioso, pero la realidad del Mediterráneo no es esa. La realidad nuestra está ligada a las sequías y sabemos que va a venir. Y no sabemos si va a ser más fuerte que la pasada, no sabemos cómo va a ser, pero va a tener un impacto porque es nuestra realidad. Cataluña va a estar en el Mediterráneo y va a vivir sequías en su historia y cada vez más severas, por lo que vemos en las predicciones de cambio climático. Entonces, prepararse para ello es lo que debemos, intentar hacer que la próxima sequía tenga herramientas para que no sea tan, o que el efecto no sea tan negativo como las anteriores.
1: Clar, ja ens posarem de seguida amb aquestes eines, però abans de que ho fem, pregunta transversal per totes elles. Clar, sempre ens ha dit la gent de la investigació que requereix d'uns processos que són molt llargs, que la investigació, per poder certificar, doncs requereix moltes vegades de dècades, i clar, tu pots arribar a unes conclusions, però pues, cal aquesta translació a la pagesia, segons el que sigui, amb la tecnologia pertinent, amb que sigui assequible, amb que hi hagi empreses que se'n facin càrrec, a vegades sou l'IRTA mateix, doncs qui podeu concretar aquella proposta perquè aterri, capilaritzi el territori. Clar, de les diferents línies jo us aniré preguntant, doncs això, clar, a vegades són informacions de manejos, que la cosa ja és diferent, eh? És a dir, del que estem treballant avui, quan pot ser una realitat pel nostre sector, és a dir, que aquests treballs d'avui se puguin aplicar, doncs, en moments d'estrès hídric.
4: Bueno, és evident, és tal com tu dius, no? La recerca no és... Avui comencem a fer una recerca i demà ja tenim els resultats, sinó són coses normalment a llarg termini. Després, una vegada tens els resultats, aquests han de ser aplicables, han de ser assimilats per qui els ha d'aplicar. Però sí que t'he de dir una cosa, i és que quan la situació és extrema i les sequeres són una situació, i per desgràcia, com deia el doctor Blanco, pues, les hem tingut, les tindrem, i segur que les tindrem més fortes, home, la gent reaccionem tots molt ràpid, no? Vull dir, tot allò que la millor estava, doncs pues, vinga, va, mirem, pues, llavors ho intentem aplicar. L'important és tindre coses per aplicar, no? És tindre eines per gestionar, i a poc a poc les hem d'anar tenint, i si hi ha tenim algunes que en el passat hem fet i per tant ara ja les podem aplicar o les podem acabar d'aplicar amb la seva plenitud, però està clar, hem de seguir perquè en el futur, però si no comencem ara, els resultats encara vindran més tard, per tant s'ha de començar, estem aquí. I després hi ha una cosa molt important, que a vegades la recerca és concretament allò que fas, aquell producte que estàs desenvolupant, aquella tecnologia, aquella innovació, però també és coneixement general, i davant d'una situació d'estrès a vegades el coneixement general, el sentit comú de tothom, no? Dels que fem recerca, dels productors, dels gestors de l'aigua, quan ho posem tots al comú, aquest sentit comú en general és el que realment te dona les solucions a aplicar en aquell moment. I això també és un valor que jo crec que s'ha de posar en la seva... i valoritzar-ho, encara que sigui redundació de la paraula, pues, redundit una miqueta, posar en valor aquests resultats i aquest coneixement global que hi ha de la situació, no? I això és el que estem fent.
1: I a veure, que també que la meva pregunta a algú li pot fer pensar que l'IRTA, arran de l'última sequera, s'ha posat a treballar, no? L'IRTA porta dècades treballant, doncs, amb això, l'eficiència del rec i escenaris d'estrès hídric. Ja fa temps que la punten els experts i, per tant, diguéssim, seguiu transitant amb aquesta via.
4: Exacte.
1: I a més, suposo que no sé si especulo si amb la part positiva d'haver patit sequeres, en el sentit d'aprendre i veure coses, com que s'ha sofert, de que passen, és a dir, ningú vol que hi hagi sequera, però la part positiva és que un investigador, doncs, aprèn coses o veu coses perquè li ajuden, doncs, amb aquest trànsit que ja està defendent la investigació. Això és així?
4: Sí, amb això que tu dius està clar, només portem 45 anys treballant amb això.
1: No només
4: 45 anys. I la veritat és que hem après moltes coses, però sí que te'n dones compte en cada sequera que et falta alguna cosa. A títol d'exemple, una de les coses que sí que teníem ja estudiades i així era quan ens faltés aigua, com havíem d'utilitzar aquestes petites quantitats d'aigua que teníem. I això eren les sequeres que havíem tingut fins ara. En l'última sequera, després va ploure, però el mes de maig, no sé si ens en recordeu, de l'any 23, va arribar un moment que els canals d'Urgell van dir que tancaven i que no podrien obrir en tot l'estiu i que com a màxim hi hauria un rec.
1: I per fruita dolça.
4: Quan el dones, aquest rec? Està clar, això és el que no sabíem, perquè sempre havíem estudiat amb poqueta aigua farem això i això i això, però no la situació de dir, dona un rec simplement perquè no es morin els arbres. Arrel d'aquí, doncs amb el doctor Blanco vam fer tota una sèrie d'experiments i així, i ara ja tenim plenament tipificat, publicat i documentat quins són els indicadors que ens diuen quan tu has de regar perquè no se't mori la planta, no per produir, perquè no se't mori la planta. Però això, si no sofreixes una sequera de la duresa de l'última, i segons tenim previst, i ho repetim, ens farem pesats amb això, les properes poden ser més llargues, més intenses i més doloroses, o estem ben preparats, o malament, no? Però que sí que en vas aprenent de situaciones nuevas.
5: Sí, también dar valor a generar conocimiento general, pero a generarlo aquí, a que nuestros datos están tomados aquí, a que nuestros manzanos están en Mollerussa, a que el almendro está en Maials, o a que tenemos en Reus avellanos, ¿no? Es información que, si bien tiene un impacto global y que nuestra idea es de generar conocimiento y utilizar el conocimiento que hay en todo el mundo, también que la aplicación sea directa, que el payés pueda tomar esta información, pueda adoptarla y que la venga a ver si quiere, ¿no? Que ese también nuestro trabajo, el transmitir esa información, y creo que en eso tanto el programa de uso eficiente del agua como el IRTA en general tiene una implicación muy alta.
1: Diem a vegades que la gent som de memòria curta en tots els àmbits de la vida. No sé si a la pagesia també li passa el mateix, perquè ara m'has fet pensar, a doctor Blanco, que no sé si heu fet alguna jornada de... escolteu, si ve una sequera, el que dius tu ara, doncs hem trobat això, estem tenint això. Ara la gent, vaig a ser molt planer, li és igual, li pele la sequera, o no, diuen, escolta, jo ja vinc, també com feu vosaltres, i te us aneu preparant, o si ve una jornada d'aquestes, ens passa com a tota la societat, que ja no hi patim, ja no hi pensem, ho deixem de banda i després tot ja corre. La pagesia li passa això? No tant?
5: Bueno, yo creo que hay una sensibilidad mayor, ¿no? La sequía del 23 fue muy severa, creo que es una realidad que tenemos, pero también es cierto y es innegable que vivimos al día y que al final tampoco se le puede exigir, ¿no?, a un, ningún sector que sea un héroe y tiene un problema hoy y al final, como todos, el problema muchas veces de hoy es el que nos nubla o nos hace que sea nuestra prioridad. Pero sí que creo que hay una sensibilidad y de hecho eso se continúa trabajando y espero que así se haga porque, como digo, es una realidad que va a haber una sequía, no fue algo que pasó y ya no vamos a volver a ver.
1: Doncs va, anem amb les coses concretes, que sé que n'hi ha diverses que esteu treballant. Comenceu pel que vulgueu, ens endinsarem una mica i anirem doncs amb altres projectes.
4: Molt bé, pues mira, si vols, el primer bloc de coses que estem fent en aquest moment i que ens preocupen és una miqueta seguir en la... mirant a veure quanta aigua necessiten els conreus, com l'hem d'aplicar, però sobretot això que parlàvem de les sequeres, no? Com hem de gestionar els nostres regadius quan tenim una sequera, i aquí el doctor Blanco ens explicarà diverses coses. Després una altra és, probablement, per regar tot el que s'hagi de regar en el futur, no tindrem prou aigua. Haurem de començar a utilitzar aigües de pitjor qualitat, aigües residuals de depuradores, aigües a la millor de pous que estan salinitzats, el propi Ebre a vegades baixa amb més salts dels que tocaria, o si hem de desalinitzar aigua de mar, fins a on podem utilitzar aquestes aigües, no? Aquest és un primer bloc de coses que jo crec que són importants, almenys nosaltres ens preocupen i creiem que poden tindre un efecte sobre com s'utilitzen aquestes aigües i sobre les situacions de futur.
1: I amb això, un dubte que sempre he tingut amb la vostra tasca, perquè hi ha situacions similars que ens heu explicat. La feina d'alerta és el que dius tu ara, la detecció, possibilitats, si aquesta aigua és més òptima per un altre conreu i en quins moments, tot això alguns ho donem per fet, però us toca també, permet-me l'expressió, el pollastre de que l'aigua estigui allà. Moltes vegades el problema no és que estigui allà, sinó la logística de com la porto, com l'aplico amb uns preus raonables. Tot això també competeix a l'IRTA, el pensar com aprofitem aigües grises, per la gent que ens entengui, doncs als edificis tirem, quan ens dutxem, aquella aigua li diem grisa, no és la més òptima, però tampoc és una aigua terrible, per dir-ho així.
4: Evidentment que no.
1: Val? Llavors, el com aquella aigua acaba en una finca, aquesta logística, us hi toca posar-vos-hi, us toca parlar amb altres agents, és a dir, com és això? Perquè vosaltres podeu dir, aquesta aigua és meravellosa, l'aigua de mar, aniria de Marte, que veiem que aigua congelada de la Lluna, és igual, seria fantàstica, bueno, però clar, està a la Lluna o està a Marte, no? Llavors, això també us hi toca posar-vos-hi?
4: Això, mira, ara aquí s'ha encetat un valor importantíssim, jo crec, en el sentit de que no, bueno, en principi la nostra tasca seria dir, mira, escolta, aquesta aigua és bona fins aquí, fins a partir d'aquí no, i tot això. Però sí que a vegades et dones compte que quan des de la recerca o des d'altres punts des d'altres coses, no? Però des de la recerca a vegades ens toca, i en el tema de l'aigües ens toca molt, a vegades és plantejar escenaris que ningú se'ls havia plantejat. No, home, l'aigua de mar, l'aigua de les depuradores, de totes les ciutats que estan al costat del mar, se'n va al mar. I tu dius, home, i per què? Si aquesta aigua és bona, després què hem de fer? Desalinitzar, i que ens costarà molt més, aprofitem aquestes. Oh, però és que aquestes... Llavors, anar conscienciant a la gent de que això és possible, de que s'ha de fer, a vegades sí que és una tasca

0: Pues això és país,
1: Aquesta pregunta és molt complicada. Podeu dir, no saber la contesta. Però en l'últim any, quants polítics, quantes administracions, no cal que digui un nom, us han demanat reunió explícita per dir com ens estem preparant per la sequera?
2: En general tenim un
1: no s'hi val una jornada en què el polític va tallar la cinta i a fer l'acte de presència, que està molt bé que hi sigui, però dir, escolta, com que hem d'estar preparats, què esteu fent, que cal que ens preparem, perquè clar, tot el que feu vosaltres, doncs evidentment el que deia Joan, doncs si hi ha aquesta consciència social, per exemple ara estem parlant aquí, no? Però si no hi ha un impuls polític, a vegades doncs, això costa o no tira. Per això però faig aquesta pregunta. Últims dos anys, quantes reunions, allò específicament, us he dit, escolta, què estem fent, què necessiteu, que ens ajudem?
2: No, sobretot per interessar-se una miqueta per com estan les coses, ja sigui a través de l'IRTA o d'altres, diguéssim, organitzacions o col·lectius en els que participem. Bueno, el que veiem és que hi ha una sensibilitat i la gent va preguntant. Sí que és veritat, també t'he de dir que és veritat, que aquesta sensibilitat era molt alta mentre hi era la sequera, i des de la sequera cap aquí, diguéssim que ha baixat el to. Afortunadament no ha passat el que havia passat en altres sequeres, que el dia de la sequera tothom estava allí, bueno, va, que això ho hem de fer així, i sense exagerar, dir-te que abans de que plogués amb una sequera la prioritat de lo que fèiem era 100 i l'endemà de que havia plogut era 0. Ara no ha passat això. Jo crec que aquesta és la bona notícia que tenim. Home, evidentment, com deia el Víctor, no?
1: No és 0, però quan seria? Aquest és el dubte.
2: No, home, jo encara diria que...
1: Amb un altre potser no li preguntaria, però com que el Joan se mulli, més si parlem d'aigua...
2: Sí. No. Pues, home, jo diria, pues, no ho sé, diguéssim, l'aprovat seria un 50, pues, potser li posaria un 40, però... Hosti, no, és 0. Vull dir, la gent segueix preguntant. Nosaltres voldríem que amb molta més intensitat, amb molta més preocupació, no nosaltres, sinó tothom que està al voltant dels temes de l'aigua i està preocupat, li interessaria que fos més gran, però, ostres, jo veig que com a mínim ara ha quedat la sensibilitat. Potser la patacada també ha sigut bastant més forta amb aquesta, o la patacada que ens esperàvem, Potser ha sigut més forta i, per tant, tots en som més conscients, no? I, per tant, a partir d'aquí, escolta'm, ja no hi entrarem ni d'això, però sí que hi han coses com movem l'aigua d'un lloc com l'altre del país, del territori, d'allà on sigui. Això és una cosa que algun dia ens haurem de plantejar, però ara ens assenyem amb el que ens havies convocat i ja està.
1: Has vist que, Víctor, a vegades fem preguntes complicades amb aquest programa? En anteriors ocasions, per seguir aquest fil de l'aprofitar aigües, recordo, i li dic al Joan, però evidentment Víctor podeu entrar els dos, que havies plantejat també allò de anem fent el run-run, i crec que va funcionar perquè com a mínim se'n va parlar, ara sembla que quasi estigui extint com a mínim al debat públic, de que parlem del rec del rec de transformació, del rec, em sortirà la paraula, el
2: rec deficitari controlat i el rec de suport.
1: El rec de suport, que és el que volia dir, però tu parlaves aquest del rec d'emergència o de supervivència, allò, com a nou concepte. I l'explicàvem, és allò de fer, una mica el que dèiem abans, fer arribar l'aigua en moments in extremis, o perquè si no allò es mor, i es mor una economia, no? És un nou concepte, és un altre nou paradigma, que cal també, penso, anar-lo païnt. Jo vaig ser el primer, i aquí el vaig conèixer amb Antena, i sí, ostres, sí. Quina gran reflexió, no? De país, no de sector. Què n'hi ha d'això? Que crec que també té a veure una mica amb el que parlem d'aquest rec de supervivència, d'emergència, quin punt es troba?
3: Bueno, no se conoce, ¿no? Creo que uno de los temas es que no se conoce cuánto es ese agua para que una planta no se muera, porque no es una realidad que hasta ahora se viva. Un productor tiene, ¿no?, su explotación, tiene sus fincas para producir y para sacar una rentabilidad. Entonces, el escenario que hablamos de la sequía del 2023, en el que se planteaba la supervivencia, es algo nuevo y algo en lo que no había una base sobre la que trabajar. Pero no había aquí ni había en otras zonas, porque es un escenario, como decimos, muy, muy extremo. Entonces, ahí es donde estamos centrándonos en... Bueno, el doctor Girona es un experto, ¿no?, en intentar crear o establecer estrategias de riego para aumentar el uso eficiente del agua, saber la sensibilidad, en qué momento se puede reducir el agua que se aplica y que no perjudique a la producción o que perjudique lo menos posible... pero este escenario es completamente

0: totalmente diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de saber cuándo reducir, sino que tienes un tiro y tienes que aprovecharlo, porque, claro, el no aprovecharlo supone la muerte de los árboles y el fin de, bueno, de una economía al final. Entonces, el estudio y la determinación de qué es lo que nos, midiendo en planta, en suelo, las condiciones climáticas, qué es el umbral que tenemos que seguir para saber cuándo hay que parar, ¿no? Al final, es como uno mismo cuando tiene la analítica, ¿no? Y va al médico, cuando sabe, bueno, pues hay umbrales, o queremos conocer cuál es ese umbral para decir, mire, si llegamos a este punto, ¿no? Si la sequía tiene esta intensidad, esta duración, si se produce en este momento, pues no hay vuelta atrás. Eso es un poco lo que queremos conocer para evitar.
1: I també quan parlem d'aquest rec de supervivència, recordo que ja ho debatíem així, aquí en aquest programa, i dèiem que segurament el més complicat és precisament el que us preguntava, és la logística de com fem arribar l'aigua en aquests llocs, no? Crec recordar que llavors parlàvem del Baix Penedès, que era la zona que havia tingut menys pluviometria els dos anys més severs de sequera, municipis com Calafell, Vendrell, Bisbal, per la zona, perquè us ubiqueu més o menys. I dic aquests municipis perquè així el cap ens ve que és zona turística, que hi ha moltes vies de comunicació, trens, carreteres, etc, etc, i clar, que fer-hi passar aigua per allà, doncs ara mateix sembla com algo molt, molt inviable, no? Però escoltant-te, jo el meu imaginari, com que parlo jo dels imaginaris, clar, diferent és potser fer arribar, doncs, canals regadius finca per finca, per tota aquesta qüestió i impediments que hem dit, però clar, si hi ha alguna manera que aquestes aigües de depuradores doncs s'aglutina i van amb un mateix punt, diguéssim, potser la logística és menys complicada per arribar a fer un reabastiment, doncs, amb alguns canals que ja existeixin de dotació d'aigua. No sé si aquesta seria una de les vies, sabent que no són competència directa vostres, eh? Però com que segurament, com que hi patiu cada dia i penseu cada dia, segur que teniu una opinió més fonamentada que qualsevol altra. És a dir, com ho faríem? Insistim.
2: Home, a veure, jo dic que ara això no és directament un tema propi de l'IRTA, però sí que participem amb altres col·lectius així, no? Per exemple, n'hi ha un, que és l'Observatori Intercol·legial Català de l'Aigua, on estem els agrònoms, els industrials, els enginyers de camins i economistes, i debatim sobre aquestes coses. El que sí que tenim clar és que a Catalunya necessitem estar connectats hídricament, necessitem una xarxa hídrica interconnectada, que quan falti aigua aquí la puguem portar, i al revés, no? I llavors, està clar, el que tu dius, les depuradores, l'ideal seria tenir un model, i això és l'ideal, eh? Probablement l'ideal mai serà el més pràctic, però pensant en aquests termes d'ideal, és tindre tota una xarxa de canonades que poguessin distribuir l'aigua residual allà on se produís i portar-la allà on se necessita. I aquesta és la d'això. Sobretot en temes d'aigües residuals, on està clar, cada poble té la seva depuradora, cada localitat té la seva depuradora, i a la millor allà on se necessita està una miqueta lluny, no? El cas del Penedès i el Baix Penedès n'era un exemple, i la idea era recol·lectar tota l'aigua de tota una sèrie de depuradores de diferents localitats per centrar per donar ric de suport a la vinya, perquè al Penedès hi passa una cosa, al Penedès típicament la vinya ja ha anat molt bé, no s'ha tingut que regar mai, però no s'ha tingut que regar mai perquè plovia quan havia de ploure. El problema és que ara ha deixat de ploure quan ha de ploure, i està clar, la vinya, si no li dones aigua, com tots els conreus, no necessita menys, ha de ser molt curós com s'aplica, però també necessita el mínim. I si tenim unes aigües que estem tirant al mar, perquè són aigües depurades, pràcticament bones, i les tirem al mar, home, què estem fent si tenim la vinya allà al costat? Bueno, doncs això, a nivell, aquesta reflexió a nivell de país, doncs llavors es necessita una miqueta. El que necessitem també és una interconnexió, per poder portar les aigües allà on se necessiten.
1: Clar, algú segur que ha pensat el que un servidor. Això és un eufemisme de trasbassament al cap d'algú. I no sé si és una paraula que és un sacrilegi a Catalunya per tot el que s'ha viscut en el passat. Per això també, quan es parlava d'aquestes interconnexions, qui ho criticava després? Penso en Esquerra, penso en l'antiga Iniciativa per Catalunya dels Verds, el primer tripartit, que vos parlàvem de captació. Per no dir trasbassament, també. Penseu que segurament això és una mica d'opinió personal, però suposo que us heu de trobar també al dia a dia, que això de connectar Tu has dit literalment, Joan, Catalunya interconnectada hídricament,
2: sí.
1: Que aquest d'on venim, aquest tabú de moure aigua, pesa a les decisions avui en dia de que això es tira endavant o no?
2: Evidentment que sí. Home, està clar. La història sempre ha passat, i la història... A veure, i a vegades pesa en fonament, eh? No dic jo, una cosa és el concepte d'interconnexió hídrica, que jo crec que l'hem de tindre en mente. Després està el com i per què i amb quines finalitats. També he de dir una cosa molt important, jo crec, i del qual n'estic realment orgullós, d'aquest observatori intercol·legial. Els que avui dintre d'aquest col·lectiu, no? Està clar, els agrònoms ja sabem què és el que defensem, però a vegades els industrials o els de camins o els mateixos economistes tenien una altra visió de la realitat. Ostres, jo estic molt content perquè l'aigua per l'agricultura, l'aigua per produir aliments, que aquesta és realment la font, i al final mengem tots, no? Llavors els aliments que els produeixi un altre. Això en l'agricultura sempre ens ha passat, no? A vegades és un sector que ha estat criticat, però al final tothom menja cada 3 vegades al dia, tu. Per tant, d'algun lloc o altre tenen que sortir els aliments, i per produir aquests aliments necessitem aigua. Ostres, tu, aquest col·lectiu on estem, la gent que no són agrònoms, per dir-ho així, és, doncs, escolta'm, coneixen perfectament les necessitats, suporten perfectament les necessitats i tenen aquesta visió de que no podem deixar l'agricultura sense aigua, i que a més l'agricultura necessita o requereix de quantitats importants, perquè si una poma necessitem 40, 50 o 60 litres per fer-ho, no el podem fer amb 5. Per tant, hosti, necessiten volums importants d'aigua, no?
1: De 83 a 28 o 27 en l'excel·lència.
2: Correcte, correcte. Sí, un bon alumne.
1: Por ahí anava de xifres, no les he clavat, però era de 70 al...
2: Sí, sí, de 60 a 27.
1: Ah, sí.
2: Era però... el rati. Però està clar, jo crec que si de 70 poguéssim passar 35...
1: És un gran què.
2: És un gran què.
1: És un gran què.
2: Però amb 5 no ho farem. I 35 segueixen moltíssima aigua, i per tant s'ha de tindre per produir aquella poma, aquell enciam, aquell carxofa, el que sigui, no? Després amb la tecnologia ja passarem dels 70 als 35,
1: sí.
2: Però amb 5 no ho farem, i llavors la gent comença a ser conscient de que això és una realitat, i per tant aquesta visió, almenys tu, de col·legues nostres d'altres professions, que abans a la millor no tenien aquesta sensibilitat, ara la tenen, i per tant quan diem una Catalunya interconnectada hídricament ens referim a veure, connectada sí, però després amb bon criteri, amb bona gestió, i no, escolta, millor mira, portar aigua a Barcelona, perquè al final és el que sempre tots hem acabat pensant.
1: És que és just on anava. Clar, insistim, no és competència vostra, però segurament doncs, amb aquestes converses, amb polítics, amb membres de taules especialitzades com la que esmentaves i altres organismes, doncs segur que d'una o altra manera l'apareix de forma, jo crec que fins i tot molt directa, però segurament indirectament, amb el què en pensaran, com rebria la gent això, perquè també, com molt bé deia el doctor Girona, venim d'on venim, i amb la gestió de l'aigua se'ns va enganyar, especialment amb unes restriccions per mig, que no veia el trasbassament però després hi era, etcètera, etcètera, clar. I la sensació, i a l'última sequera, que el mateix dia, i aquest programa ho vam recollir, que es deia que les piscines de Girona es podien omplir, doncs a un viverista que cada gota d'aigua l'aprofitava al 3.000%, crec que si us queda, crec que recordar, no me recordo, el mateix dia que havia aquell debat pel turisme, que deia no, aigua de piscines garantit, doncs aquell senyor s'arruïnava, no? Paral·lelament. Llavors, com que venim d'escenaris com aquests i altres, no sé si també, part, insisteixo, no és la vostra feina, Politània i les seves de cor, la que arriben a les llars, però amb aquest rànquing que moltes vegades hem parlat, la jerarquització de qui va segon, qui va tercer, o que sigui públic, o que sàpiguis en aquest escenari quan li pertoca a cadascú, doncs és això, que si es fa alguna cosa serà per atendre aquelles necessitats i no pas les de la pagesia. Per tant, de ben segur, no sé si amb raó o no, però que si veiem una interconnexió de conques, de recursos hídrics del país, de ben segur, sigui cert o no, que el pensament que hi haurà és això es perdona aigua a Barcelona. No només, però el que pensarem al cap és aquest. I segurament com que això hi és al cap, segurament políticament ningú voldrà fer-ho, perquè sap que li tocarà el rebre, però si no ho fa, tornarem a estar igual. I per això dic que aquest relat, aquest mal pensament, que insisteixo, és més que lògic que hi sigui. Clar, no és la vostra feina, però d'alguna manera toca combatre, perquè si no, no ens mourem. El Víctor es toca la barba dient: té raó aquest xaval, o no pensi el contrari. Clar, te paso la patata calenta, sí, sí, preguntes complicades amb aquest programa.
0: No, yo creo que igual nuestro trabajo es sensibilizar, y sobre todo igual a una Barcelona metropolitana, ¿no? Que la conexión que igual tiene con el mundo agrícola no es tan fuerte, pero que sí que estoy seguro que, como bien se ha dicho, sabe que el agua es insustituible. Y es así, y no se va a encontrar otro sustituto. Entonces, el saber utilizarla, ¿no? El tener un recurso que al final se da un valor y que todo el mundo entiende que se necesita para muchas otras actividades, es importante. Además, en el caso ya de, pues igual, un sector en el que sí que sea más agrícola, creo que el tener en mente también el que, si bien es un utilitario y lo necesita para producir los alimentos que come todo el país, que debe también utilizar ese recurso de una manera sostenible, es muy importante. Entonces, sensibilizar, y por eso incluso programas como este, todas las charlas, todas las jornadas que se hacen, son importantes para que lleguen a todo el mundo, ¿no? Para que nos esté escuchando una persona que no se plantea nunca ir a Aitona a ver la floración, o que no tiene muy claro de dónde viene la pera, pero bueno, que aquí aprenda eso, ¿no? Que el mensaje cale y que genere también curiosidad y querer aprender, querer saber de dónde vienen las cosas.
1: Es decir, si aquest pensa, això se n'aniria cap a Barcelona, m'ha fet una mica de política aquí el doctor Blanco, eh? M'ha fet...
2: No, però jo crec que...
1: Però sí. Si aquest és un impediment per tirar endavant, el que no te'n fies, no dels investigadors, lògicament, sinó de les intencions polítiques. Si això ens fa frenar coses que, insisteixo, no és la vostra feina. La vostra feina és investigar i dir: nois, això em serveix, això va bé, això ho podríem fer d'aquesta manera. Però, clar, també un vol, i li agradaria, vull pensar que una investigació és un fillet que tu estàs allà anys, dècades, i dius: si ja ho tenim, borinots, som-hi, anem a aplicar. I que a vegades aquesta aplicació no hi sigui com es que em temo que pugui passar per casuístiques com la que apunto, ha de ser dolorós. I m'imagino que per això també feia la pregunta, perquè voleu aquesta implementació de coses que sabeu.
2: Sí, no, evidentment, el tema que has plantejat jo crec que és un tema cabdal. No només és allò que és bo, sinó després com realment se pot portar a la pràctica, no? Perquè a la pràctica també hi ha la voluntat humana de que realment sí. Home, jo t'he de dir aquí una cosa important. Jo crec que en l'última sequera, igual que t'he dit que en l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua la gent, escolta'm, coneix el que és el d'això, jo he vist que vam començar la sequera on l'últim que havia de rebre aigua era l'agricultura, tal qual, i hem acabat la sequera on es reconeixen els requeriments mínims de l'agricultura i no es posa pel darrere de qualsevol altra activitat. Bé, l'aigua de boca és l'aigua de boca, això hi estem tots d'acord, però a més, escolta'm, jo crec que aquí hem avançat una barbaritat. Però és que hem de seguir avançant, hem de seguir amb aquest debat, hem de seguir amb això, i evidentment que sempre que tu tens qualsevol utilitat, qualsevol instrument, qualsevol eina, aquesta eina es pot fer servir per un fi bo i per un fi dolent. Home, el que és important és que, primer, tindre l'eina, i segona, que cada vegada tots estem més conscienciats de per què l'hem de fer servir. I jo crec que aquí estem avançant, eh? És allò que tu em deies abans, com estàvem... La sensibilitat, no? La sensibilitat de fa un any, de la sequera del 95 concretament, un dia era 100 i l'endemà era 0.
1: Sí, sí.
2: A la final de la sequera d'ara, hòstia, evidentment ha anat baixant. Nosaltres haguéssim volgut que no hagués baixat, evidentment, i que haguéssim seguit amb aquell interès i això, però no està a zero. La gent està preocupada, la gent està parlant, i sobretot jo crec que ens ha posat a tot l'obligació d'uns reptes que hem de tenir, perquè quan vingui la propera sequera estem més ben preparats. I després ja discutirem. Jo crec que el bo és discutir posant això en valor, que això és molt important, no? I per tant, uns ho voldran fer d'una manera, uns altres ho voldran fer d'una altra. Escolta'm, doncs discutim. quina és la nostra tasca com a investigadors? Aportar possibles solucions. La decisió de quin es pren, evidentment, no serà nostra. Només faltaria això. Mare meva santíssima, per on aniria el món? Però sí que posar aquesta informació damunt de la taula.
1: Per això sempre els disculpo quan els faig sortir de les seves competències, però sempre és el mateix, eh? Com que en saben, deuen tindre converses d'aquestes cada dia, són veus autoritzades també, tot i que surti del seu àmbit estrictament d'investigació, al qual hi tornem ara, perquè és que parlem fora de micròfons i estan amb coses absolutament espectaculars. Faig només una puntualització, més que una pregunta, perquè crec també que s'ha de posar en valor, amb aquest programa ho hem fet moltes vegades, que tenim una Diputació de Lleida, allà hi treballa l'IRTA, amb aquell camp experimental, a la Fira de Maials hem parlat moltes vegades, però que hi hagi una administració que no tingui competències directes com la Diputació, no és l'única, però com la Diputació de Lleida, que segueixi uns terrenys, que posi recursos, doncs això, que no és d'ara, que no sé quants anys porta, també pot ser, no sé quants anys...
2: Des del 2015.
1: Doncs fixa't, eh? I que allà també doncs permet anar traient dades i tirant línies d'investigació també és digne d'aplaudir. I amb aquestes línies d'investigació n'hi ha moltes. A mi, Víctor, crec que una de les que pot ser molt important amb, i torno, no sé si tant gestió de sequera que també, però sí ús eficient de l'aigua, és allò de saber llegir les dades, és a dir, d'una foto aèria, entenc bàsicament, però potser no només sabem, no el que li passa amb tota una parcel·la de 100 hectàrees, sinó quasi racó a racó, no? Amb això també s'està treballant.
0: Sí, sí, dentro del programa, en este caso el doctor Joaquín Belbert es un experto en teledetección, en identificación de estrés hídrico a nivel de imágenes satelitales, y creo que es una oportunidad muy fuerte, creo que es un desarrollo de los últimos años, pero que tiene una trayectoria y un futuro también muy grande, porque la tecnología avanza muy rápido y porque al final lo que somos capaces con una imagen satelital es de tener el detalle, ¿no? El píxel que es la hoja del árbol, pero ver comunidades de regantes, ver una superficie enorme, o sea que la capacidad de gestión ya no se mueve en un ensayo que vamos a decir pueda ser media hectárea en la que estamos probando algo, sino que ahora nuestro campo de ensayo estamos valorando superficies mucho más grandes que nos pueden dar una visión también mucho más global. Entonces creo que eso es una oportunidad, creo que es un trabajo gigantesco con muchísima aplicación y con eso, con mucho presente y futuro.
1: Que entenc, si ho dic malament, per fer-ho comprensible, ja m'ajudeu, eh? Que sembla que hem parlat allò del rec localitzat o de l'eficiència amb el rec, a l'imaginari col·lectiu, perquè fa molts anys era així, doncs penses en un gota a gota que va ficant la goteta d'aigua, però és igual un arbre amb una punta de la finca que amb un altre, i és igual el dia no, però quasi, eh? Vull dir, no es tenia d'anar en compte. Amb les eines que tenim actualment, no sé si també entenc que també amb això IES i maneres de fotografia des del cel, siguin drons, siguin avions, siguin satèl·lits, amb lectura d'aquelles dades, del que ens diguin aquelles imatges, i altres maneres de prendre dades, com la humitat del terra, amb sensors, etc, etc, doncs fan que tu puguis tindre unes recomanacions, també veient previsions meteorològiques més endavant, de llocs de referència com tenim la sort de tindre a Catalunya, que puguis tindre allò de donar l'aigua quasi que necessita quasi cada planta. No sé si hi ha finques que ja estan així, però que s'està transitant cap a aquest model, no? Que és algo que és absolutament flipant. Per allò de... És com una atenció personalitzada, planta per planta. Clar, i això fa que si... Entenc, que si ho feis a grosso modo, doncs sempre tires una mica més cap amunt de despendir d'aigua que no passos cap avall, eh? Perquè no sé, si una planta necessita molt, doncs dones una mica més a totes, perquè ho feis tot de forma generalista. És cap aquí cap on anem?
0: Sí, sí, exacto. La agricultura de precisión o el riego de precisión lo que busca es eso, es satisfacer en el momento adecuado la cantidad necesaria y para obtener el máximo beneficio. Entonces esa optimización de los recursos, esa utilización de los datos, porque al final por ahí es por donde vamos, para tener unos datos que nos ayuden a tomar decisiones, a poder ser más eficientes, esa capacidad de identificar zonas dentro de nuestra parcela que nos permitan saber el tipo de suelo diferente que tenemos, si vamos a poder o vamos a tener que trabajar diferente por esas condiciones, cómo debe de ser nuestro diseño. Desde antes de empezar ya podemos utilizar esas herramientas hasta en nuestro día a día trabajar para eso, conocer el nivel de estrés, para saber en la parcela cómo, bueno, zonas donde tenemos más vigor, menos, cómo tenemos que manejarla, todo, desde el riego, como bien se ha dicho, pero es una idea que se pueda ir a una optimización real, práctica y muy, muy individualizada.
1: algunes coses d'aquestes zones ja les tenim en finques, però m'imagino que el nivell d'excel·lència o això de precisió doncs pot anar més, però també perquè la gent s'ubiqui, perquè parlem d'aquest rec de d'aquesta agricultura de precisió amb aquest rec tan localitzat i tan precís planta per planta, passa amb algunes finques, però el percentatge encara és baix, és més alt del que ens imaginem. És a dir, fes una mica de radiografia, a grosso modo també, que no són les teves competències, però com que fas molt, molt terreno, de quin punt ens trobem i on creus que podem arribar i fins i tot quan? És a dir, on som ara i com podem tardar a arribar a determinats nivells?
2: Bueno, la mala notícia és que estem bastant enrere amb això. Op. Perquè necessitem millorar bastant, no? A Catalunya, per exemple, tenim més d'un 40% encara de terres regades amb rec per gravetat, per tant atesa, per tant això és difícil, és molt difícil de
1: 40%?
2: Gestionar.
1: 40%?
2: Sí, més d'un 40%.
1: Uau, pensava que era menys.
2: Dels d'això, en altres zones d'Espanya estan bastant més avançats, aquí ens falta fer això, però bueno, jo crec que ara, amb la modernització dels canals d'Urgell, que ha de ser una realitat sí o sí, pues aquí donarem un gran salt, i per tant estarem amb aquesta primera fase, que és que puguem instal·lar sistemes de rec a la demanda, no? Vull dir que tu tinguis un got a got, o una aspersió, o microaspersió, o qualsevol altre sistema de rec que et vagi demanant aigua i el sistema li vagi subministrant, no? Aquesta és la primera part. Però després hem d'aprendre molt amb com utilitzar aquests sistemes. O sigui, el sistema té una gran potencialitat i n'hem d'aprendre molt a com utilitzar això. I algunes de les coses que experimentalment nosaltres tenim clar com fer, després ho hem d'escalar a nivell pues, de macroparcel·la o a nivell industrial perquè es puguin aplicar, i després pues, hi ha d'haver operadors que l'operin perquè la gestionin, no ho farem nosaltres, i estem en aquest camí. Jo crec que ara, per exemple, hi ha hagut tots els projectes PERTE que han ajudat a la digitalització de tots els temes de l'aigua. Això ens ha d'ajudar, o sigui, aquí simplement hem posat la base, no? Bueno, doncs ara nosaltres agafem aquesta base i fem-la servir per millorar la gestió de l'aigua, no? Perquè la finalitat és el que diu el Víctor, no? El que volem, el que necessitem és que a cada planta li arribi cada dia l'aigua que necessita. I tu has dit molt bé, i si ve alguna combinació climàtica, com pot ser un cop de calor, que si no ens ho hem previst ens pot arribar a cremar les plantes, doncs puguem tindre aquesta previsió i també la podem aportar. Tot això necessita d'una gran flexibilitat de gestió, i aquesta flexibilitat de gestió només ens ho donaran els sistemes de recs modernitzats o supermodernitzats.
1: Clar, aquí no sé si entra un altre pollastre, un mal de cap per vosaltres, la fertilització, irrigació, perquè moltes d'aquestes conduccions doncs, no només doten d'aigua, sinó d'aquell aliment a la planta, i clar, potser necessitaria aliment en un moment, aigua en un altre, i per tant us heu de veure amb un altre departament, o no sé si també és la vostra competència directament, i el creuar les dades pel punt més òptim, doncs amb aquesta ja dificultat de només necessitats hídriques, doncs se li multiplica a l'afegir-hi els adobs, no?
2: Sí, sí, sí, bueno, també està dintre del nostre programa tot el tema de fertilització i de nutrició mineral. La sort que tens amb els recs localitzats és que com que tu pots canviar la concentració dels adobs, encara que li donis més aigua, si li dones una miqueta més de concentració en aquell moment ja li pots anar donant, però a veure, si l'aigua és tot un món, el de la nutrició mineral és quatre mons, perquè és realment encara més complicat, però vaja, ho treballem de forma conjunta, perquè ja és més una cosa per així en general, no? A veure, un bon rec no és un rec, és un sistema de fertirrigació. Vull dir, regar per un cantó i abonar per un altre, això és un desastre, com una calamitat, no? Per tant, un bon rec és un sistema de fertirrigació que combini les dues coses, i a partir d'aquí, al final és nutrir, tant nutrició hídrica com nutrició mineral.
1: No sé si, Víctor, ara especulo molt i em puc equivocar, si dic una barbaritat, els convidats que venen habitualment ja saben que me poden dir, Fran, que dius una barbaritat. Però pot ser que aquesta legislació tan restrictiva que hem tingut arreu de l'estat espanyol amb el tema dels drons, que eren quasi els primers elements voladors que ens podien transferir dades per aplicar-les, faci que tinguem aquest endarreriment que digui el Joan? Perquè en altres zones dona la sensació que allò de les lectures de dades, l'automatització, que l'automatització tu la fas, sí, pots recollir dades de forma automatitzada, és a dir, però com que aquí i ens ho deien altres experts en la matèria amb drons, encara no és pantalla superada, però veníem de restriccions, però anacròniques no, lo següent amb multes que els teus fills heredarien el que havies de pagar per fer volar un dron, clar, fa que tot això, doncs, al millor no hi hagin hagut empreses que desenvolupin, a lo millor no ha hagut un pagès que s'hi tiri perquè hi ha aquella proposta i per tant del costat copia o veu i s'hi fiqui. És a dir, penseu que són vasos comunicants aquesta llei restrictiva de drons, això de lectura de dades o d'aplicació en camp, o no té res a veure?
0: Bueno, yo creo que al final el que haya una legislación que permite, ¿no?, que ayuda o que soporta una actividad es indispensable, porque al final el poner limitaciones sí que va a generar una restricción. ¿Es necesaria una legislación? Siempre tiene que, ¿no?, tiene que estar algo en ley o tiene que estar ordenado, pero sí que puede haber una limitación por ese lado. Sino también como idea general, mientras que los drones son una oportunidad o son una herramienta que sí que se utiliza, el hecho de que cada vez se vaya avanzando más, ¿no? Yo, y por repetir un poco las imágenes satelitales como oportunidad, bueno, permite que los drones era algo, ¿no?, que igual en los 90 sonaba película, que hoy en día, ¿no?, puedes comprar en una, aunque sea pequeño, en una juguetería, o puede sacarse el carnet una persona que quiera. Bueno, esperamos que con el desarrollo de los diferentes satélites, las imágenes que tengamos tengan una capacidad de resolución mejor, tengan unas herramientas y una información que sea mejor, y que el proceso o el procesado de ese escalado, ese procesado de las imágenes también sea más fácil y nos permita tener información directa, una información que sea, ¿no?, real, que sea disponible o que esté disponible para el productor, y que sea, pues eso, a unas escalas muy grandes y con una cadencia muy alta, que tengamos esa imagen con ese satélite que nos está dando fotos de nuestra parcela, pues no una vez cada, ¿no?, cada semana, sino que nos la dé de manera repetida en la misma semana.
1: Clar, i de territoris molt més amplis, amb una regularitat garantida. Clar, tot això entenc que tant pel món de la investigació com per la mateixa pagesia i per l'escull aquest dels drons i les dificultats que hi ha hagut, pot ser, pregunto, pot ser aquesta una oportunitat que multipliqui la velocitat en què aquestes lectures i implementacions de tot el que parlem arribi al dia a dia a la pagesia, això és així?
2: Sí, sí, està clar. Evidentment, el dels drons, com tu deies, potser un petit fre, però bueno, jo crec que hem avançat en moltíssimes altres coses, i la veritat és que, per exemple, pues, sí que els drons cada vegada s'estan utilitzant més, que sé jo, per exemple, per aplicacions de fitosanitaris, vull dir, per coses que necessites físicament estar allí, i menys per la presa de dades, això, pues, perquè ja tenim o aquests grans avions que fan mapes en continu així, o els mateixos satèl·lits, i escolta, a veure, només cal que entrem a Google Earth i mirem la resolució. Sí. Si a vegades tu dius, home, si jo veig el terrat de casa perfectament, doncs ja està, tu.
1: Em sento violentat. Com és que aquest senyor em veu també des de dalt? Correcte. Ens queden 3 minuts. Abans parlàvem, dèiem, en una hora no ens sobrarà temps, mai ni sobre amb aquesta gent de l'Irta, i menys amb el Joan Girona, que amb el Víctor Blanco tampoc. Sobre tot això que esteu treballant, hi ha alguna coseta que no haguem dit que vulgueu apuntar? Un altre dia segurament tocarà parlar més de detingudament, o algun missatge que vulgueu llançar amb aquest tram final de l'entrevista?
2: Home, jo crec que hi ha una cosa que aquest cap de setmana, no el següent, precisament el cap de setmana abans de començar la fira, perquè coincideix just amb el final del Congrés Internacional de l'Omeller i del Pistatxer, que celebrarem aquests dies, tindrem una reunió investigadors de l'IRTA i investigadors de la Unitat de Califòrnia. Tenim un acord entre les dues institucions i nosaltres, de forma regular, cada any, cada 2 anys, ens trobem aquí o allà per debat debatre, això sí, a porta tancada, perquè d'això, per tirar-nos els plats al cap, per dir d'alguna manera, però...
1: Califòrnia, lloc de referència, que a més també van patir una sequera brutal, incendis, i que, per tant, el que van aprendre, allò que diem dels drames, compartir aquesta informació també per vosaltres, això deu ser un luxe i també mereix de produir, i també farem l'excel·lència amb diferències que uns i altres podeu retroalimentar, no?
2: Exactament. És un luxe per nosaltres, però ara no voldria que les meves paraules sonessin a pedant, sinó que també jo crec que és un luxe per amb ells, o almenys ells ens ho reconeixen, i per això fa tants anys que durem, perquè, diguéssim, en el nostre món, com a tot arreu, el debat, el poder contrastar les teves idees amb un altre, que algú et critiqui positivament, no?, per ajudar-te a millorar, és sempre un luxe. I aquest cap de, vull dir això, doncs dissabte, aquest dissabte i diumenge de la setmana que ve, dos dies abans de la festa major, llavors ja ens relaxarem, farem festa major, però abans tindrem aquesta reunió simplement per estar al dia, perquè en la recerca una de les coses més importants és no tancar-te amb tu mateix, sinó veure el que passa al món, i aquesta reunió precisament està sota aquesta filosofia.
1: I de fet diria que de la darrera trobada d'aquestes que us aneu emplaçant a tenir, i assistia la consellera d'Agricultura, crec que també la Rosa, i sí que en parlava a la primera fira Agrobiotec el mateix conseller Oscar Deig, i deia això, ostres, fan coses increïbles, però ostres, és tan bonic veure com parlen de Catalunya i de l'IRTA, sí, un lloc de referència, que de veritat que ho veureu i sentiu orgull de Catalunya immens, i això ho diria el mateix conseller amb un esmorzar allà en aquesta fira, que segur que serà de referència de l'Agrobiotec. Per tant, no només ho diu el doctor Girona, sinó també el mateix conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Víctor Blanco, et podrem tornar a enganyar, ¿no? Has estat bé, t'has quedat bastant bé, ¿no?
0: Mucho. Además, dar las gracias también por ese papel, ¿no? Por darnos voz, por permitirnos que al final, a veces, ¿no?, nuestro trabajo salga del campo, del paper, del laboratorio, y que llegue a la sociedad en general, que es muy importante que nos escuchen. También dar el valor eso del orgullo, ¿no? Creo que sí que es muy importante que dicero pedante el decir que aquí se hacen cosas de mucho valor, que California es una referencia y no hay ninguna duda, pero que aquí también podemos sacar pecho. Creo que en este caso el doctor Girona tiene que estar, bueno, muy orgulloso. Él es uno de los que promueve estas actividades con California, pero bueno, las promueve desde la referencia, ¿no?, también, que es. Entonces, bueno, creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hacemos aquí, mirando a gente buena, pero reconociéndonos a nosotros mismos también cuando hacemos algo bueno.
1: Absolutamente de acuerdo. Muchas gracias a los dos. Y Joan, más igual que jubilis, yo digo fins ben aviat.
2: Fins ben aviat. Gràcies, ja ho saps.
3: La maduixa compta amb una abundant vitamina C, la qual té una acció antioxidant formidable, ajudant a alentir l'oxidació de les cèl·lules pel pas del temps. Per altra banda, aquesta vitamina intervé en la formació del col·làgen. Ossos i dents, i afavoreix l'absorció del ferro dels aliments. Conté una proporció d'àcid fòlic significativa, i aquest intervé en la producció de glòbuls vermells i blancs i la formació d'anticossos. Són molt recomanables per a persones que pateixen hipertensió arterial degut al seu elevat contingut en potassi i baix en sodi, i en totes aquelles que han de seguir una dieta controlada en aquest últim mineral. Per la seva particular composició, posseixen un efecte diurètic beneficiós en cas de hiperuricèmia o gota i litiasi renal.
4: I és que els productes catalans són salut.
1: Ràdio Vila-sacra. Doncs fins aquí aquest programa que ja heu escoltat. S'ha dedicat íntegrament a parlar d'això que és tan important, que és la gestió de l'aigua del nostre país. I amb temes com aquests, que són capitals per a la nostra pagesia, i tornarem la setmana vinent a la mateixa hora a la vostra emissora local. Us ha parlat Francesc Banya. Que tingueu una molt bona setmana.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Bona nit.
1: Passarel·la celebra el 40è aniversari.
2: Celebració
1: amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: Un somriure, una il·lusió.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Soc la Carol Coy, presidenta de l'Associació de Naturalistes de Girona. Som una entitat ecologista i sense ànim de lucre. Ens trobem en un context d'urgència climàtica i per això desenvolupem accions d'educació ambiental i consum responsable que ens permetin canviar els nostres hàbits quotidians i avançar cap a una societat més sostenible. Alhora, treballem projectes de conservació i de millora de l'entorn per afavorir el desenvolupament d'espècies que puguin estar en perill d'extinció, com són els rèptils o els amfibis. També treballem en xarxa per la defensa del territori, per avançar cap a un model urbanístic, de mobilitat i energètic respectuós amb l'entorn que ens envolta. Volem fer un reconeixement públic a totes les persones, sòcies i voluntàries que han format o formen part dels Natos. També ens marquem com a objectiu aquest any arribar a les 500 persones sòcies per tal d'enfortir l'entitat i poder avançar en la justícia climàtica amb més força que mai.
1: Com dèiem,
2: notaràs la diferència.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
4: Hola, què tal? Ens trobàvem a faltar, sí, sí, com tothom ho diu, és veritat, us trobàvem a faltar molt, perquè en aquest horari estem acostumats a escoltar a la ràdio boleros, sardanes, cançons catalanes. I ei, benvinguts! Vinga, molta força!
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Lo Bailao, la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise, t'ofereix aquest espai.

A mitjans del segle XIX, la pressió demogràfica provocava diversos èxodes estacionals envers les zones més riques. Fou en aquest marc de desmembrament social que moltes dones es dedicaren a un ofici nou, el de trementinaire. Aprofitant els seus coneixements sobre els productes del bosc, trobaren una manera de sobreviure a les transformacions socials i econòmiques de la Catalunya vella. Fa prop de 200 anys, carregades d'herbes i d'olis, les trementinaires començaren a caminar. L'home s'encarregava de feines necessitades d'una major força, el camp i el bosc, i la dona s'encarregava dels fills, de la casa, del menjar, de tenir cura de l'aviram, de guardar els productes. Finalment, fora dels cicles de sembra i collita, les persones es podien dedicar a la reparació, a l'artesanat i a buscar feines temporals en d'altres zones. En aquest marc, moltes dones, aprofitant els coneixements que havien adquirit generació rere generació per la via de transmissió oral, tractaren d'aplicar-los en la recol·lecció de productes bosquetans i en la seva elaboració posterior. La flora de la zona fou recollida, macerada, assecada, transformada en ungüents, medicines, elixirs i un llarg etcètera. Armades de pots, llaunes i farcells, les trementinaires començaren el camí arreu de Catalunya, anant casa per casa, des de les planes de l'interior fins al litoral barceloní, i sobretot el gironí, la Costa Brava. Sortien de Tuixent tot seguint les seves rutes a peu, de vegades estant-se fora per períodes d'un o dos mesos, i tornaven amb diners en metàl·lic. Avui en dia, els municipis des d'on partien les primeres trementinaires han apostat per afavorir i retre homenatge a aquestes sàvies de la natura. El 1998 es va inaugurar el Museu de les Trementinaires. S'ha construït també un jardí botànic a les afores de Tuixent per poder observar i conèixer in situ les plantes que empraven. Cada any, a més, se celebra la Festa de les Trementinaires, que consta de variades activitats, itineraris culturals, visites al museu, demostracions de destil·lacions i el lliurament del Premi de la Trementinaire d'Honor. Tot per no deixar en l'oblit un ofici, un coneixement de la natura, una riquesa cultural que està en les nostres mans poder preservar.

0: Vides. Memòria. Comunitat. Milers i milers de documents són els fils d'una xarxa de fets, testimonis i valors que formen el patrimoni col·lectiu del nostre passat i ens fan entendre el present. Benvinguts a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
1: Ara, Teatre Ràdio Vila-sacra.
2: Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.

0: senyores, senyors, benvinguts a una nova sessió de radioteatre. En el marc de la temporada estable de teatre radiofònic a la nostra emissora, avui us oferim L'oncle rector, una comèdia en dos actes escrita per Manuel Folch i Torres, polític i poeta barceloní, nascut el 1877 i mort el 1928. Vinculat a l'activitat política des de ben jove, Folch i Torres era un apassionat de l'escriptura i col·laborador en diverses publicacions de l'època, autor de diversos contes per a infants, obres de teatre, assaig i poesia que li valgueren el títol honorífic de mestre en Gai Saber, concedit en els Jocs Florals de Barcelona el 1914. L'oncle rector, datada el 1911, és un reflex de la situació que es vivia als entorns rurals en aquella època, quan una noia estava en edat de casar-se i calia trobar-li un pretendent que satisfés no tant la mateixa interessada, sinó més aviat la resta de la família i els seus interessos. En aquest cas, la història gira al voltant de la Maria, la jove neboda del rector d'una parròquia rural de la província de Barcelona, vinguda de ciutat, i a qui la seva mare vol casar, tant sí com no, amb qui és del seu grat. La versió radiofònica que avui posem en antena va ser enregistrada pel quadre de veus de radioteatre l'any 1990 sota la direcció de Joan Garrigó i amb la intervenció de Margarida Fabregat en el paper d'Helena, Rosa Aguado com a Maria, Ansel Marcet com a mossèn Gabriel, Ismael Major en Francesc, Ramon Bravo en Denís, Joaquim Vidal en Felicià, Lluís Barón en Salvi i Albert Puig en Gatzireta. La narració corre a càrrec de Joan Rodon, encarregat també de l'adaptació radiofònica, amb muntatge musical de Nina Mataix i realització tècnica de Joan Borràs. Esperem que gaudiu de la nostra emissió d'avui. Comença L'oncle rector, de Manuel Folch i Torres.
1: L'acció passa l'any 1910. Ens trobem en una parròquia rural del Bisbat de Barcelona, en els baixos de la casa rectoral d'un poble de muntanya. Una gran arcada que comunica en el vestíbul del menjador. Al fons del vestíbul, entrada al cancell que té accés al carrer. Una taula de menjar, un armari contenint vaixella, un silló de banqueta, cadires... Per les parets, una tarja senzilla de fusta blanca que serveix de plafó a una gallofa. Penjats en la mateixa tarja, uns rosaris, un calendari amb cromo d'assumpte religiós, quadros amb estampes de sants i l'indispensable cena de Leonardo da Vinci. És un diumenge de juny, matí avançat. L'escena està sola. A l'església reserven el Santíssim. Arriben les darreres notes del cant litúrgic acompanyat de l'harmònium. Se sent un suavíssim flaire d'encens. Les campanes branden alegrement. En aquest moment entra la senyora Helena i la seva filla Maria, que venen de l'església, totes compostes i mantillades. La senyora Helena, ronda els 50 anys, és un xic basta, de geni fort i voluntariosa, però bona dona. La Maria és una noia de ciutat, d'estament humil, un xic aclimatada a les maneres del poble, candorosa, sentimental, desperta d'intel·ligència, si bé encongida d'esperit, religiosa fins a l'escrúpol, però res de beata.
2: Ai, valga'ns Déu i la Mare de Déu. 11 hores i encara el més calent és a la higuera. Ai, té la mantellina, filla. Ves i porta-la dalt i desmuda't, mentre jo faig anar tota d'aquí dintre.
3: I vestida així vol ficar-se a la cuina.
2: Ai, sí, entretenim un mes, si et sembla. El davantal que em posi...
3: Deixi. Ja m'hi posaré jo i en un no res llestos.
2: Fuig, dona, fuig. Ves a mudar-te.
3: Bé, avui ha estat un extraordinari, també. Missa cantada amb exposició del Santíssim, sermó de peu d'altar...
2: Sí, que es vagi escarressant ton oncle a fer festes i tridus i solemnitats per l'estiu, que per què li estimen... No sé, Jo em penso, i Déu que m'ho perdoni, que cada dia hi ha menys creences en aquest poblot.
3: No digui, mare, que avui l'església feia goig. Quina gentada.
2: Ganes de manifestejar prou, però el que és devoció... Oh, ves, ves a dalt, no perdem més temps. Ai, reina santíssima, i quines tribulacions.
3: Ja torno de seguida, mare.
1: Entra en aquest moment Felicià. És el sagristà, campaner, en terra morts, agutzil i home de tants oficis com solen tenir aquests personatges d'un poblet petit de muntanya. És campatxano i ditxeratxero.
2: Hola, Felicià. I el meu germà?
4: Ara l'he deixat despullant-se dels ornamentals, el senyor rector. I tocant aquesta, senyora Helena, mai diria que és el que jo trobo més pesat d'això del rengló de l'església.
2: Què us diré, jo? El sermonà?
4: Que...
2: El confessionari?
4: Què? Us dona? Doncs haver d'esmorzar tant a deshora.
2: També m'heu fet riure vos, ara.
4: Doncs em va formal. No em sabria venir, perquè ha de saber i entendre, senyora Helena, que aquests feligresos, abans de tocar l'oració de punta de dia, ja havia mort el cuc amb dos travessos de dit de barreja, que a les set se me les entenia amb un plat de vianda sobrera del sopar d'ahir, i que abans de començar l'ofici em remullava el gargamelló amb un xiquet de ranci perquè la pístola, més si és que no la tingués res de reparar, ni el mateix benaventurat apòstol que va dictar-la.
2: Ja us veig venir, i voleu dir que perquè a l'hora de dinar no us trobi massa de felló, ara us prendríeu un gotet d'anís del mono.
4: Ni el mateix evangeli, senyora Helena. Vostè i jo ens comprenem.
2: Oh, ja, donant-vos per la fila, rai. Espereu-vos un instant i tot seguit us serviré.
4: Fugi, fugi d'aquí, dona, que té por que no el sàpiga trobar el camí de l'armari. Deixi'm fer mi, que ja ens coneixem amb aquest personatge.
2: Vos mateix, doncs. Que fa falta aigua, Felicià?
4: Bé, ho he sentit a dir, que els pagesos, però si dura gaire aquest aixut, volen fer pregàries.
2: Sí, sí, d'això parlàvem.
4: Endemés, senyora Helena, amb tot això gairebé se me'n cuidava d'anar-me'n la notícia de la memòria.
2: Quina notícia?
4: Que d'un dia a l'altre tornarem a tenir en Francesc per aquí.
2: Quin Francesc? El noi de Salvi Basté?
4: Doncs quin? Aquest matí m'ho ha innovat son pare.
2: I no us ha dit el dia de l'arribada?
4: No li he preguntat res més perquè m'ha semblat veure'l d'on el gaire seu.
2: En Francesc sí que, segons diuen, és dels que porten la mitra a la butxaca.
4: I què vol dir que no ens tocava? Miri que també hi ha hagut mal planter de capellans en aquest poble. Del meu record, ni un que tirés per aquestes dreceres.
2: Doncs si és cert el que es diu, en Francesc li haurà ben topat.
4: Ah, ja sé per què parla. I tant que n'és cert, i que consten els patracols d'un notari, amb tots els ets i uts. És una deixa que la senyora Mastrosai, el cel sigui, la mare del senyor Denís, va fer pel primer fill del poble que se sentís amb vocació de vestir hàbits. Carrera pagada i un manifest que conti que no deu ser mala picossada. Ja es va cuidar d'assegurar-se'n bé en Salvi abans de decidir-se enviar el noi al seminari.
2: No feu judicis temeraris, Felicià.
4: Jo, cap. Però qui no el conegui, que el compri en aquest garneu. No tenia mal ull el que li va treure el motiu al Garça. Justa, ni que fos fet express per ell.
2: Sí, però una cosa és que en Salvi sigui com dieu vos, i l'altra que el seu fill, doncs...
4: Bé, això no en parlem. Si fins sembla mentida que siguin de la mateixa sang.
1: En aquest moment arriba aquest Gireta. Té 60 anys. Filigrés de la parròquia. Amb tots els seus posats de nyeu-nyeu, se li endevina... que no té un pèl de tonto. Vesteix jac de vellut i barretina morada.
5: Que Déu hi sigui.
4: Oh, ai, la Verge Maria.
2: Endavant.
5: Que no hi fora el senyor rector.
2: Ai, ai, no sou el Gatzireta, vos?
5: I sí que el sóc, que no hi fora el senyor rector.
4: Ara està per sortir de la sacristia.
5: Ah, Així, doncs, no hi perdré res si l'espero.
2: Entreu, entreu al despatx, que quan hi faci cap, ja li faré avinent que el demaneu.
5: Ah, molt bé, diu.
4: Ai, refumera de gatzineta. Voleu fer posta que us endevino que li voleu al senyor rector?
5: I sí, home, sí. Doncs què s'hi ha de fer? Si un home es va fent vell i una persona sola, doncs no és ningú en aquest món.
2: Però que no teniu enteniment, gatzineta.
4: Mireu, que ja són tres les dones que us porto enterrades, eh?
5: Oh, doncs que com ho vols fer si un home ha tingut tanta desgràcia? Si almenys el bon Déu volgués fer la permissió que la d'ara fos la que em tanqués els ulls. I a fe que tampoc fora cosa tan mateix, perquè el que és la Rita Traginera, si no fos per la mica d'això de l'histèric, va tan guapa encara. Oi, tu ja la coneixes, Felicià. Cert que no hi mal triat.
4: Però, home, els vostres anys...
2: Sí, no sé pas què us dirà el senyor rector.
5: Veuràs si un home no es veiés tan sol.
2: Aneu.
5: I bé, doncs, així l'esperaré a mossèn Gabriel.
4: Sí. I amb que el toquen aquest gatzinet, eh? I és prou capaç de matar-ne un parell més encara.
2: Tinc poc seny.
4: I quin escallot, senyora Helena. Ah, si té cap regadora vella, des d'ara li deixo compromesa.
1: En Felicià se'n va. Entra mossèn Gabriel i el senyor Denís. Mossèn Gabriel és el rector de la parròquia, germà de la senyora Helena. És un bon capellà i un bon home. Té un tracte senzill i afable. El seu sentiment religiós recolza sobre una ampla llibertat d'esperit. En Denís és un hisendat, persona instruïda, amb maneres de ciutat, vesteix trajo de fil i va amb barret de palla.
2: Hola. Dichosos els ulls que el veuen, senyor Denís.
6: El mateix li dic, senyora Helena. Vostè és sempre tan acafarada, eh?
2: Miri, apariant el desdejuni pel nostre rector.
7: Què parles de desdejuni si abans d'una hora ens haurem de posar a dinar?
2: Sí, però una tasseta de caldo bé te la prendràs si has d'estar de fallit.
6: Faci, mossèn Gabriel. De mateix que ja és hora que comenci a pensar una mica en vostè.
2: Ai, això, senyor Denís, això, que també és obligació que tenim de cuidar-nos un xic.
6: Sempre ho he cregut així mateix.
7: Bé, he servit, senyor Denís.
6: Que li aprofiti, senyor rector.
2: Ai, ja me n'havia descuidat. Al despatx hi ha en Gatzireta que demana per veure't.
7: Vaja.
2: Sembla que li ha tornat a agafar la dèria del casori.
7: Que ho dius de debò? Ai, Déu ens en doni. Ja em permetrà, oi, senyor Denís?
6: No, faci, sense compliments, senyor rector. Que jo també me n'haig d'anar tot seguit.
2: Què diu? Que ja se'n vol anar? Poc que bé, i encara sempre amb aquestes presses.
6: Si un home visqués al mateix poble, rai. Però pensi que d'aquí al mas encara hi tinc mitja horeta de camí.

0: pedrades d'un cop.
1: Però formalment, vostè creu que el seu germà la rebria bé, la meva petició?
0: A mans besades, senyor Denis, a mans besades. Si no hagués de ser així, prou me'n guardaria jo d'aconsellar-li que li digués res. Que si no el rebria, diu. Ai, una persona com vostè, tan bondadosa, tan cristiana, de qui tothom em fa tant de cas.
1: Bé, moltes gràcies. Però el cert és, si mal no recordo, que quan vostè va insinuar-li la meva pretensió...
0: Sí, és natural. Va dir que havia de ser del gust de la noia.
1: Justament. I aquí està allò que jo encara no he pogut saber ben bé pel clar. Ella, no es pot negar, està a mi molt deferent, molt atenta, molt respectuosa, però res més. I amb això no n'hi ha prou, senyora Elena. No n'hi ha prou.
0: Ai, ai, la criatura de Nostre Senyor. I què vol que faci si és tan innocentona? Sempre ha viscut cosida a les meves faldilles, vora del seu oncle. Ah, que sap l'Angelet, que sap ella allò que li convé.
1: Així serà. Però no obstant, miri, jo li parlaré amb franquesa, senyora Elena. Jo no sóc pretensiós. Jo em faig càrrec que no estic en condicions de poder agradar a una noia com la seva Maria.
0: Ai, fugi, home,
1: No, ja veurà, permeti'm. Totes les bones qualitats que vostè em concedeix, cas que fossin certes, podrien ésser de pes segons per qui. Però són poca cosa per interessar el cor d'una noia. La meva edat...
0: Ai, no em parli de la seva edat, per l'amor de Déu. Si vostè està amb la flor de la vida...
1: No em faig il·lusions. Vaig deixar passar la meva joventut al costat de la meva mare malalta, sacrificant-li la meva carrera, el millor dels meus anys, vegetant aquest racó de món... No és que me'n penedeixi, no. Però haig d'acceptar les conseqüències del meu sacrifici. Que jo, sovintejant el tracte amb vostè, s'hagués començat a interessar-me per la seva filla, no té res d'estrany, perquè ella es farà estimar de tots els que la coneguin. Però cregui'm que jo hauria sabut contenir el meu sentiment i guardar-lo secret si vostè no m'hagués despertat il·lusions que jo mai no hauria gosat fer-me. Però és allò que jo em dic de vegades. No ens enganyem tots plegats? No m'enganyo jo? No s'ha enganyat vostè?
0: Ui, mare de Déu! Si fila tan prim, perdrà la vista, senyor Denis? A veure, què més podria esperar la Maria que un marit com vostè? Ai, si això fora una sort del cel, que mai no agrairia prou a Nostre Senyor.
1: Senyora Elena, aquests assumptes no és la conveniència qui els lliga. Quan falta l'estimació...
0: Però si la noia està per vostè, cregui'm, sinó que... ja se n'hauria de fer càrrec vostè. És molt criatura encara, la pobreta. Tot està en que el vegi més, en que el tracti... Miri-la. És que ja el deu haver sentit.
1: Déu me la guard, Maria.
2: Ah, el senyor Denis.
0: Ja ho veus? No se n'ha volgut anar sense veure't.
2: Gràcies, no mereixo tant.
1: Com s'entén? No faltava més?
0: Ara justament parlàvem de tu.
2: Ah, sí?
0: Sí, li deia al senyor Denis que... Digui-li vostè mateix, senyor Denis.
1: Sí, la seva mare volia que em donés per convençut d'allò que no tinc motius per estar-ne gaire, francament. Em deia... En fi, vostè mateixa, senyora Elena.
0: Doncs sí. Jo procurava donar-li entenent que no és pas cert això que es pensa que tu... Com era que deia, senyor Denis?
1: Sí, jo suposava... Més val que d'una vegada ho sàpiga tot. Digui, Maria, amb tota franquesa, consultant abans els seus sentiments, el seu cor, per desagradable que sigui la seva contestació que em doni, pensi que no me n'haig d'ofendre.
0: I què hi pot haver aquí de desagradable ni d'ofenós? Oi, noia?
1: Perdoni, senyora Elena, deixi'm acabar, sisplau. Maria, vol ésser la mestressa del Mas Tossals?

0: meu nom i la meva hisenda són de vostè, si vostè els vol.
1: I és clar que sí, si no desitja pas altra cosa.
0: Bé, però és precís que ho senti d'ella mateixa. Parli, Maria.
2: Jo...
1: És l'alegria, sap? La mateixa alegria que li té el cor nuat a la pobreta.
0: Maria, ha sentit el que abans li proposava? Li prego que em respongui sense por, sense encongiment.
2: Jo no tinc més voluntat que la de la meva mare i la del senyor oncle. Allò que ells manin faré.
1: Ho veu, senyor Denís? No és el que sempre li he vingut dient?
0: Dispensi'm, però no és pas això el que jo desitjo. Molt de lloar és aquesta obediència als seus majors, Maria. Però voldria una resposta més franca, més decidida. No es tracta ara de fer la voluntat dels demés, sinó que em digui quina és la de vostè.
2: Jo... Què sé jo, pobre de mi? Què sé jo que diga? El senyor oncle, parlin al senyor oncle.
1: Està afectada, pobreta. És clar, és un pas molt seriós aquest per una noia.
0: Per això mateix, que és molt seriós, i no és prudent que la que més hi arrisca sofreixi pressions de cap mena. I ara, perdoni, Maria, del que l'hagi pogut molestar. Prenguis tot el temps que vulgui per contestar-me. Però quan ho faci, que sigui ben bé sortit de vostè mateixa tot el que em digui.
1: I ara? Però que no ha quedat tot ben clar. No has dit que estaves ben decidida?
0: No, senyora, no. No ho ha dit ni tampoc penso que sigui ara ocasió perquè ho digui. Temps li quedarà per decidir-se.
1: Tornarà a veure'ns aviat, senyor Denís?
0: Tan aviat com vulgui la Maria. Adéu-siau.
1: Passi bé. Vaja, estaràs contenta, eh? És bonic, això, oi? És bonic. Vaja, un paper de fer-me fer. I quina manera d'agrair a la teva mare els mals de caps que ens pren per acercar-te com
2: a... Però, mare, si jo no...
1: Calla, calla, endiestrada, que no et mereixes cap dels sacrificis que em costes. Però per què t'has pensat, grandíssima? Que et creus que ton oncle ni jo no t'hem de faltar mai? Que et deixes escapar la sort d'aquesta manera? Mireu, mireu de què fan escarafalls les noies d'avui dia. De tot un senyor d'hisendat, amb unes onces que no pesa. Ah, no se n'ha anat poc ni gaire de disgustat. Però vés alerta, em sents? Que si te'l deixaves escapar, creu-me que t'hauries de recordar de mi.
2: Però, mare, si jo no li he dit res que el pogués ofendre.
1: No poc ni gaire, si et sembla. Un sufoc com una casa. Un menyspreu d'una persona sense criança.
2: No s'enfadi, mare, que ja sap que jo no vull disgustar-la, que faré tot el que vostè em mani.
1: Sí, de bones paraules moltes. Però saps qui en té la culpa del que passa? Ton oncle, sí, ton oncle, el babau de mon germà, que no em fa costat com devia per adonar-te entenent el que et convé. Ah, però això s'ha d'acabar, s'ha d'acabar. Ai, per última vegada, vols o no vols el senyor Denís?
2: Però, mare...
1: Ai, fills, ja és ben veritat allò que tantes penes costeu en néixer com en créixer. Au, vés, vés-te'n del meu davant, si no em faries dir els salms al revés. El cel que se'ns vol ficar a casa i barrar-li les portes d'aquesta manera.
3: Què passa? Què són aquests crits? Tu què tens? Què plores, Maria?
2: La mare li ho dirà.
3: Que Déu et faci bona, Helena.
1: Això, només em faltava que ara tu em renyessis a mi. Ai, senyor, i quina pena. Ja està ben vist que sóc una pobra vídua desvalguda.
3: Calla, no et consento que segueixis enfilant-te-les per aquí. Qualsevol diria que hi ets sola al món o que el teu germà no s'ha portat amb tu com devia.
1: Ai, senyor, si el meu Bartomeu tornava...
3: Deixa que el teu Bartomeu reposi en pau, que ben merescut s'ho tenia, el pobre.
1: Encara em diràs que li donava mala vida?
3: Tant com mala vida, no. Però tampoc vol dir que amb tu hi estigués com el cel. I com que ara hi és, cristianament pensant, per això et prego que el que li deixis està tranquil.
1: Bé, doncs, què és el cas de dir-me?
3: Veus? Ara ja et poses més a la raó. I així és fàcil que ens arribem a entendre.
1: No voldria pas altra cosa.
3: Ni jo. Perquè et creus que és gaire edificant que en una rectoria es donguin aquests espectacles?
1: Em sembla que com a germana que et soc, i més gran que tu, tinc certs drets.
3: Ja tornem a desentonar. que te'ls he negat mai per ventura els teus drets de germana, i ni invocant el meu caràcter de sacerdot, que t'he exigit mai que em tractessis amb compliments. Però d'aquí a que les coses més serioses i compromeses t'entossudessis en seguir per camins diferents dels que jo et senyalo, em sembla que hi ha un xic i fins un tros de diferència.
1: Quins camins, digues? Quins camins?
3: Què és el que heu tingut amb la nena? Un disgust per causa del senyor Denis? Ho endevino, oi? No haig d'endevinar-ho. Sí, ja el veia venir des de fa dies. T'ençà que tu em vas insinuar aquesta qüestió i jo vaig poder comprendre que ella no li feia gens ni mica de gràcia el promès que tu li triaves.
1: Però a veure, digues-me, per què no l'ha de voler el senyor Denis?
3: Perquè no li agrada.
1: I què té per no agradar-li?
3: Noia, això pregunto a ella.
1: No és una persona fina, educada. No és un bon cristià i ric.
3: Sí, i obrer de la parròquia, i aviat el faran alcalde. Però no li agrada.
1: Bé, doncs, si a ella no li agrada, ja m'agrada a mi.
3: Doncs així el millor que podries fer és casar-t'hi tu.
1: Mira, si no fos pels hàbits que portes, et diria una altra cosa.
3: Deu ser d'ara que això t'atura.
1: Et diria que...
3: Bé, bé, vols que parlem formalment d'una vegada?
1: Jo sempre n'hi he parlat.
3: No, senyora, i perdona'm, perquè no té res de formalitat l'empenyar-te en què surti per força allò que de mena ha de venir ben lliure i natural.
1: No t'entenc, no t'entenc jo a tu.
3: Mira, Elena, tu ets una bona dona, incapaç de fer un tort a ningú, compassiva per les desgràcies del pròxim. A neta i a feinejadora no hi ha qui et guanyi. Estimes a la teva filla com a bona mare que li ets i ella mereix que l'estimis. Però tens un tarannà que quan t'encaterines en una cosa no hi ha qui se te'n doni en desentenent. No escoltes consells de ningú ni amonestacions dels que poden fer-te'n. Tires el dret i quan està fet el disbarat tots són plans i condolences.
1: És que jo no m'ho penso pas que sigui un disbarat això de que el senyor Denis...
3: Esclar que no t'ho penses, esclar. Si t'ho pensessis ja no ho faries. Ni jo tampoc m'ho penso que sigui un disbarat. Però sí que podria ser-ho cas que es fes sense que la Maria hi vingués bé de la seva lliure voluntat. Jo no sé fins a quin punt arriba l'afició d'aquest bon senyor per la teva filla.
1: Oh, n'està com no pots pensar-t'ho.
3: M'ho explico, perquè ja t'hauràs ben cuidat tu d'acabar-li de fer entrar pels ulls. Doncs per aquesta mateixa raó que estimant-la de debò el senyor Denis, no és possible que la pretengui per força. El conec molt i em consta que certes lleugereses no les faria. Amb això, deixa fer el temps, que allò que d'essa serà, i no turmentis més a la pobreta amb les teves impaciències.
1: Em fa riure tu també amb això de que ella decideixi. Que ho sap ella allò que vol o allò que no vol, com si es tractés d'una persona major. Per això som aquí nosaltres, per donar-li entenent del que li convé. Recorda't de la mare, de la nostra pobra mare, que llavors, quan bon i punt d'ordenar-te, pensaves deixar-ho córrer...
3: Calla!
1: El cert és que si ella no t'hagués aconsellat, obligat gairebé...
3: Que callis, et dic! Què és el que anaves a retreure'm, I bé, sí, no vaig voler robar-li la seva il·lusió, el seu desig a tota la vida i mira, sóc capellà.
1: I un bon capellà.
3: Sí, un bon capellà. Déu nostre senyor sap el que vaig demanar-li, que m'afavorís amb la seva gràcia i la seva assistència i em les ha concedides plenament. Mercès n'hi dono, des del fons de la meva ànima, d'haver-me fet sortir victoriós de la gran prova en què vaig arriscar la felicitat de la meva vida i el que és pitjor, la salvació de la meva ànima. Què saps tu, Elena? Què saps tu?
1: Perdona'm, germà.
3: Perdonada, tu. Perdonada ella, la nostra mare, per la que cada dia ofereixo el sant sacrifici. Nostre Senyor li havia de prendre tot en bé. Era una santa.
1: Germà meu, Gabriel.
3: Bé. Prou, deixem el passat, que és passat per sempre. Vaja, no ploris. On és la Maria? Crida-la i que no se'n parli més.
1: Sí. Maria! Noia!
4: Que em cridava?
1: Potser si començaves a parar la taula...
4: Com vostè mani.
5: Maria va a la cuina a recollir el parament de la taula. Posa les estovalles, els plats, els gots... Mentre va fent la seva tasca, està atenta a la conversa de la seva mare amb mossèn Gabriel i Salvi, que entra en aquest moment. Salvi és el pare d'en Francesc, pastor del poble. És un home fornit i de maneres violentes, especulador i avariciós.
6: Déu gràcies.
1: Endavant, Salvi, endavant.
6: Potser he vingut en mala hora, senyor rector.
3: Vos no sou pas de compliment, Salvi.
6: A més, senyor rector, avui he rebut carta del nas.
1: Que me n'havia ben oblidat de fer-t'ho avinent. En Felicià m'ho ha dit no fa gaire.
3: Què em conteu? Així serà que ja el devem tenir examinat. Un meritíssimus com una casa, no cal dir-ho.
6: No, senyor, no. Unes carbasses com un temple.
3: Què dieu?
1: I ara?
6: No hi ha d'exclamacions que hi valguin. Unes carbasses com un temple.
3: Em deixeu parat? Però com és possible? Quines raons dona ell? Com ho explica?
1: Això?
6: Raons poques. Explicacions menys. Es veu que Minyó només s'ha cuidat que la nova arribés abans que ell, per estalviar-se l'afront que ens haguéssim d'assabentar per la seva mateixa boca. Les excuses ja se les anirà rumiant pel camí. Ben segur que no hi mancaran, però què és jo? Per molt bé que sóc un jumini, estic resolt a no deixar-me enganyar així com així.
3: Bé, bé, bé, a veure, anem a pams. Veiem, no ens atribulem, perquè el cas mereix ser meditat molt serenament.
6: Tan serenament com vulgui, senyor rector. Però jo ja sé què dec fer quan arribi. Amb molta serenitat també li cantaré les 40. I si és el que jo em penso, cregui que el que és de curs no em perdrà pas cap més.
3: Així vos creieu que tot sigui desaplicació? I que... en Francesc, tot menys això. Serà, què us diré jo, serà desgràcia? Potser el càstig d'un mancament als superiors? Tots tenim les nostres febleses. Tal vegada, i això fora el més greu, un refredament de la vocació. Si així fos, el cas ja s'hauria de tractar d'una altra manera, perquè la vocació és gràcia de l'Esperit Sant, i quan aquesta falta...
6: Ah, sí, a la gràcia de l'Esperit Sant. I ajuda molt els cops d'estaca, senyor rector.
3: Salvi.
1: I ara?
6: Dissimuli, que no sé el que han dit.
3: Com esteu?
6: Estic alterat. Quina vergonya davant del poble. I el senyor Denís, què dirà? Ell, com compliment de la voluntat de la seva mare, li pagà els estudis, el pensionat, el seminari, fer-se mal així un previndre. Perquè després de tot, jo crec que això no acabaria aquí, sinó que sempre hi podria comptar amb un protector, amb el senyor Denís.
3: Sí, sí, sí, tot això que dieu és molt del cas, Salvi. Però em sembla que aquest assumpte el tracteu, com us diré jo, amb mires massa profanes. No es tracta ara de si en Francesc perd o deixa un previndre, sinó de saber si aquest entrebanc pot ser un avís providencial que demostri que la voluntat de Déu no el tira per aquest camí.
6: I com s'entén? No ha dit ell sempre que en tenia de vocació?
3: Així em semblava entendre-ho.
1: Ai, senyor, si era el mateix que un santet. Jo, quan el veia combregar o ajudar a missa, tot m'hi edificava.
6: I doncs, que Déu el vol per capellà, quin dubte hi pot haver-hi? El que de vegades pot molt ben ser és que el senyor cridi i els homes es facin el sort.
3: Parleu com si sospitéssiu alguna cosa, Salvi.
6: Miri, mossèn Gabriel, jo potser sigui de mena mal pensat, i això no és gens cristí, ja ho sé. Però cregui'm, de les 100 vegades, les 99, quan jo poso la malícia en una cosa, ho ensopego.
3: Bé, expliqueu-vos més clar.
6: Res, doncs que per mi el noi ja se'm va anar tarat d'aquí, l'estiu passat. Ho vol més clar encara?
3: Francament, res vaig notar-li.
1: Ni jo, si semblava més decidit que mai.
6: Ah, és que vostès no el coneixen com jo. Ni vostès tenien tantes ocasions de veure'l com jo.
3: Veureu, Salvi, feu unes insinuacions tan especials que més voldria potser que anéssim a acabar la conversa al despatx. Així vos podreu parlar més lliurement entre
6: nosaltres. No, senyor, no es tracta de res que no pugui sentir tothom i majorment els d'aquesta casa, on ell era tan ben entrat, on se'l tenia com de la família. Si del que jo digui n'ha de sofrir vergonya, ben merescut s'ho té. El capdavall no serà tan grossa com la que jo haig de passar per culpa seva.
3: Bé, bé, doncs, vos direu?
6: Sí, senyor rector, no ho dubti. L'altra vegada el noi ja se'n va anar del poble tocat de falera. em recansa de tornar als estudis. I quan se'n va anar amb recansa, és que aquí hi deixava quelcom que el tirava més que els llatins i les teologies.
3: Somnieu.
1: No em feu riure. En francès.
6: Ui, doncs així. A què venien aquelles llargues solituds a la seva cambra? No era ell pas tampoc tan massa feréstec. Vaja, que allò que se'm feia sospitós, que un dia el vaig espiar pel forat del pany. Plorava i besava un llibre. Què hi havia? Una estampa. Ho vaig parar fins a haver-ho comprovat. Una rosa boscana, assecada entre les fulles.
3: Bé, en resum, vos sospiteu...
6: Que alguna corrotaca del poble no ens el tingui distret.
3: Aquesta suposició és massa greu per fer-la així tan a la lleugera, Salvi. I el que és aquest cop, em sembla que heu apuntat malament la malícia.
1: Pobre Francesc, oi, si ell sabia...
6: No trigarem gaire en esbrinar-ho.
3: Quan arriba?
6: Diuen que un dia d'aquesta setmana.
3: Doncs fins aleshores no arrisquem més suposicions i deixeu aquest assumpte per mi.
6: Així ho faré. Però cregui'm que ja em triga.
3: Aneu, aneu. Però, sobretot, del que hem parlat aquí, ni un mot a ningú,
6: Com vostè mani. Però comprengui que jo necessitava desfogar-me.
3: Sí, home, sí, entès. I que Déu hi faci més que nosaltres.
6: Estiguin bons tots plegats.
3: Adéu-siau. No, ja és estrany això, ja,
1: Ai, calla, home, calla, si m'he quedat com de pedra. Ai, valga'm Déu, les 12 i m'oblidava d'assenyalar l'Ave Maria.
3: Vés, cuita, vés.
1: Sí, i corro.
2: Senyor oncle.
3: Què vols? Digues.
2: No res, pensava en això, que deia en Salvi.
3: Deixa-la estar, veu visions en Salvi.
2: Quin pecat. Quin pecat, senyor oncle, el d'una noia que fes per prendre una ànima a Déu Nostre Senyor.
3: Però per què t'hi capfiques, tu? Això no són coses teves.
2: Perdoni'm.
3: L'oració. Àngelus Domini anunciavit Maria. Que no respons, Maria. Maria, nena, què tens? Què et passa?
2: Res, no és res.

0: Han passat 3 mesos. En una tarda del mes de setembre, la Maria guarneix de flors un gerro de vidre. L'Ena, la seva mare, està netejant uns candelers de metall.
1: Ai, noia, creuràs que gairebé estic espunyida?
2: I no s'hi amoïni més, que ve prou lluents que li han quedat.
1: És que hi tinc punt, veges. No vull que després aquelles xafarderes de mosses de la Molina, que en tot reparen, ens bescantin per deixades i poc curoses. I ara?
2: Toquen a morts.
1: No hi havia pas cap malalt combregat que recordi.
3: Bona, qui s'ha mort?
1: Oh, no ho sabem pas. En Felicià haurà entrat al campanar per la porta forana.
3: Sí que és estrany.
2: També ens ha sobtat a nosaltres.
3: I bé, que Déu l'hagi perdonat, sigui qui sigui.
1: Això, un bon cel.
2: Que no fos l'àvia Magina, que de tant temps estava com si se'n volgués anar d'un dia a l'altre.
1: Bé, prou que aviat sortirem de dubtes.
4: Que tingui molt bones tardes.
3: I doncs, Felicià?
1: Qui és el mort? I ara?
3: El que ve aquest riure?
4: Dissimuli, senyor rector. És que no puc fer-hi més. Ja em puix d'home. Mireu que les mata com a mosques, eh? Però hi vaja que les amatzina.
1: La dona de Gatzireta.
4: Ella mateixa acaba d'afinar d'un prompte.
3: Mare de Déu.
4: 3 mesos de casats i encara és casset.
2: Pobre home.
4: Pobres dones, jo diria. Que el que és ell ja faria posta que hores d'ara ja s'enté rumiada un altre de recanvi. Sí, quan tenia la corda als dits per fer el toc de difunts, em venien unes tentacions de repicar el casament, ja.
3: Que Déu la tingui la glòria.
4: M'ha dit en Gatzireta, si faria el favor d'anar a resar una absolta davant del cos.
3: I tant.
4: Perquè ell les mata. Ah, però amb això sí, és amb tots els compliments.
3: Tot seguit, tot seguit. M'hi arribo, eh? Maria, la lloba i el barret.
2: Serà servit.
4: No deu pas portar tanta pressa per això. No s'hi pateix pas els ims.
3: Què emboliqueu? Què emboliqueu, Felicià?
4: No diuen que allà hi van els que no tenen pena ni glòria.
3: Ai, senyor, que Déu us faci bo. Fins ara.
4: Sí, amén. Veig que esteu molt atrafegades, senyora Elena. Endegant-ho tot per la diada de demà, oi?
1: I doncs?
4: Felices vigílies, Maria.
2: Gràcies, en vida vostra.
4: En vida meva i d'algú més, torno a dir.
2: Esclar, en vida de la mare, del senyor oncle...
4: I d'algú més, torno a dir.
2: No us entenc.
1: Prou que us entén, Felicià, sinó que aquesta noia, encara que es morís de fam, es faria la desmenjada.
2: I mare també.
1: I com que és així, potser sí que et creus que no se n'ha enterat ningú del poble.
4: El que jo, la veritat, ja fa molt de temps que en tinc esment, però val dir que encara que faci denunci, estic dejú d'esbombar-ne res. Ei!
1: Ni calia. Aquestes coses ja se'n cuiden d'escampar-les les envejoses.
2: Mare.
1: Com que sí, o si no, aquí estan les mosses de l'alcalde, que em guardaran de mentir. Sí, elles que han fet tots els papers de l'auca per veure de replegar-lo al senyor Denís. I ara, tot és trobar-li tares i defectes.
4: Bé, alerta, senyora Elena, alerta. Recordis que sóc la gòtzil del municipi i que de certes coses, de certes persones, no m'està massa bé d'entrar-me'n.
1: Però de quants oficis feu vos al capdavall?
4: Que jo recordi, vagi comptant. De sacristà, de campaner, de gòtzil, d'anunci, de fuser, estones perdudes d'hortalà i de recader, si s'escau.
1: Oh, ja són ocupacions.
2: I tal.
4: Massa. Ja els dic jo que en lloc de tants oficis, millor m'hauria anat el que m'havien pres de marrec. No m'hauria pas costat les suades d'ara.
1: Doncs que volíeu ésser?
4: De l'art de l'església. Capellà. Sinó que vas propassar-me d'un sacrament i en lloc d'aturar-me a l'ordre sagrat, vaig allargar-me al sant matrimoni. Res. Planetes.
1: Sí que no us la sabia, aquesta.
2: Ni jo tampoc.
4: Va ser cosa de mossèn Anton, el rector vell, que el cel sigui. Si fins havia començat a ensenyar-me un xic de llatí i tot. Però que aquells ditxeratxos de mussa i del mussaribus se m'empassonaven poc argamalló, que no havia pas manera de fer-ho així amb netedat. D'aquí ve l'afició que he tingut sempre de fer-me amb la gent de la rectoria. Per més que no tots els que venen per aquí ho facin sempre per devoció, oi, Maria?
2: Ja hi tornem.
4: Bé, és que si li sap greu, no n'hi parlaré.
1: Deixeu-la dir, aquesta moquera. Ai, senyor, poguessin trobar-se en el teu lloc les de casa l'alcalde.
4: Ai, sort que el campaner no ha de comptar l'aguatzil perquè té feina amb enterramots. Bé, amb això, senyora Rana, m'haurà de fer un favor de donar-me les claus del cementiri, que has d'anar a fer el clot però que l'ha deixat vidu el gatzireta per quarta volta.
1: És veritat, teniu.
4: I fins una altra, que amb el desfici que porta aquest feligrès no pariu pas de quedar-me sense feina per ara.
1: Aneu. Què fem? Encara és per vestir la Mare de Déu.
2: Quan vulgui, però jo pensava donar abans una repassada a aquests corporals.
1: Ai, quin dia demà, quin dia. Alça, noia, qui se'l pogués mirar amb els teus ulls i passar-lo amb la teva joventut. Digues, que no estàs ben contenta?
2: Sí, mare, encara que només fos per l'alegria que dono a vostè.
1: Sempre ho havia cregut jo, que vindria el dia que acabaries per obrir els ulls i la comprendries la sort que Nostre Senyor te destinava. Sant Josep Gloriós va escoltar-me i veges, quan ja començava a desesperar.
2: Voluntat de Déu serà quan ha vingut així.
1: I que va ser com un prompte. El mateix dia que et vas decidir, havíem tingut un disgust perquè t'entossudies en no fer cabal dels meus consells. Te'n recordes? Ves que em penso que va ser cosa de miracle, perquè aquell matí justament havia acabat els 7 diumenges.
2: Sí, potser sí.
1: N'estic segura, ben segura. Miracle, i miracle gros, perquè no era tu solament a qui havia de convèncer, sinó a ton oncle. Encara que no entenc per què hi donava tants allargaments.
2: El senyor oncle temia que no sigués prou ditxosa. Encara tot sovint em fa prèdiques.
1: Veu llumetes, ton oncle, però vaja, sort que l'últim ho deixarem tot arranjat.
2: Sí, mare, no em passi ànsia, que ja està ben decidit el que ha de ser de mi. Quan vaig decidir-me, cregui que va ser seguint una inspiració de Nostre Senyor. Qui sap si ell mateix va posar-me pel meu camí, el senyor Denís.
1: Esclar, dona. Ai, però no m'ho diguis amb aquest to d'ànima en pena. El que has de fer és posar-te contenta, ben contenta. Encara que tant se val perquè... perquè ja hi haurà qui s'encarregui de desarrugar-te aquest front.
2: Què vol dir?
1: Que aquesta tarda vindrà i que no serà amb les butxaques buides, perquè has de saber que si ara de poc va anar a Barcelona, va ser per tu.
2: Per mi?
1: Ai, no, que m'ha encarregat, que no et digués res. Ja veuràs si t'agradarà. Ai, i deixa'm començar a pariar això, que tot estigui a punt a l'hora de les completes.
0: L'Helena se'n va. Entra en Francesc, estudiant del seminari. El medi i el costum l'han fet creure en una vocació que no és realment sentida i que trontolla les primeres embestides de la passió.
2: És vostè, Francesc?
5: Sí, Maria. Que no hi és, el senyor rector?
2: Ha sortit, però no crec pas que trigui.
5: Doncs així l'esperaré.
2: Com vulgui.
5: I doncs ja ho deu saber, que demà passat me'n torno al seminari.
2: Sí, ja vaig sentir el senyor oncle que ho deia. El senyor oncle diu que farà un bon examen, que està tan ben preparat.
5: Oh, si m'hagués d'examinar amb ell, rai, és molt indulgent, el senyor rector. No he vingut pas a destorbar-lo.
2: I ara, jo potser destorbo vostè, que vostè deuria venir a estudiar.
5: Sí, però tampoc em ve d'aquí, i el que ara no sapigués...
2: És que em sabria molt greu distreure'l.
5: Demà és el seu sant, Maria.
2: Se n'ha recordat?
5: Sí, que el passi ben feliç.
2: Li estimo molt, Francesc. Jo també li desitjo forces felicitats, tantes com per mi mateixa.
5: Demà farà un any que vaig ser en companyia de tots vostès. Se'n recorda? A la tarda vàrem anar tots plegats a fer una fontana.
2: Sí, és veritat.
5: N'havia fet memòria? Jo he pensat moltes vegades, massa vegades, potser.
2: Francesc,
5: ja li dic que demà passat anava a reprendre els meus estudis, Maria. Un temps vaig dubtar-ne d'això. Vaig dubtar que fos sentida la meva vocació. I el meu pensament es distreia en cabòries i amb imaginacions que haurien acabat, de ben segur, per desviar-me de la voluntat de Déu.
2: Oh, no, Francesc, que deu ser cert que és ell qui el crida. No som ningú nosaltres per a, per resistir-nos a les seves inspiracions.
5: No hi ha pas perill. Ara estic content, decidit.
2: Em parla amb una tristesa.
5: Sí, perquè jo era un insensat que hauria pogut fer-li molt mal a vostè. Molt mal.
2: No sé què vol dir.
5: Una sola cosa m'atreviria a demanar-li abans d'acomiadar-me de vostè.
2: Digui.
5: Bé, ara mateix retret aquell dia. Vull ser sincer amb la meva confessió. Aquell dia en què varen començar a trobar la tranquil·litat del meu esperit i del meu cor, imaginacions de coses impossibles, vostè, qui sap, potser n'hi va donar-se.
2: No.
5: Tranquil·litzis. No és que vulgui renovar il·lusions que em mor per sempre, sinó implorar el perdó de vostè, que sense ell el repòs de la meva ànima no fora complet. Jo havia acollit per a vostè aquella tarda res. Unes quantes flors que amb paroles que vostè va agrair i que després de respirar-ne el perfum va posar-se aquí sobre el pit. D'aquelles flors, ho té present? Jo vaig gosar demanar-li una humil rosa boscana, únic testimoni d'un deliri que no sé on m'hauria portat.
2: Però, Francesc, no segueixi, li ho prego.
5: És que l'ofenc. Jo li juro que és pura la meva intenció, com ho era també aleshores pura, però esgarriada.
2: Llavors, és vostè qui té de perdonar-me a mi? A mi que vaig ser la causa de...
5: No, Maria, vostè no. Vostè ni ho pogué comprendre el que per mi passava. Li demano que em deixi seguir fins a l'últim.
2: Parli.
5: Aquella rosa la guardo encara. L'he guardada tot aquest temps dintre dels meus llibres d'estudi i de devoció. No sé si per consol o per neguit. Abans me n'hauria volgut desfer. Ara no podria si no és per tornar-la qui me la va donar.
2: Francesc.
5: Tingui-la, aquella flor. És ben seca, veritat. Insignificant i amb tot... Ella podria parlar de moltes nits d'insomni, de molts dies de torbació.
2: Tremola.
5: I perdoni'm.
2: No, això no, que fora reconèixer-li una falta que no ha comès. Adéu, Francesc.
3: Bones tardes, Francesc. Què t'he fet esperar?
5: No, senyor, no feia gaire que era aquí.
3: I bé, què em comptes? Com va aquest coratge?
5: Ja ho pot veure. Havia vingut per a fer un xic de repàs amb vostè, però si és que té ocupació...
3: Seu, home, seu una estona. Vaja, digues, no hi ha pas cap núvol. Estàs ben resolt? Ja saps que no em canso de predicar-t'ho. Això és l'essencial. Vocació. Vocació sentida i espontània.
5: És que em dubta, senyor rector, de la meva vocació.
3: Veuràs, no? No em dubto, perquè em sembla veure't força determinat i em consta la teva aplicació d'aquest estiu. Però això no vol dir que no n'hagi dubtat, que no se'n fes misteriós tot el que va succeir-te i que jo no sabia atribuir a altra cosa que una distracció en els teus propòsits. Si és que fos així, Francesc, pensa que encara hi ets a temps.
5: Senyor rector, estic en vigílies de tornar al seminari i això el pot ben tranquil·litzar del tot. Si tingués dubtes, cregui que no hi tornaria. Ho he pensat, ho he meditat molt. I m'he convençut sincerament que és Déu qui em crida.
3: Així serà quan ho dius amb aquesta seguretat. Però no ho sé, no et veig prou alegre. Jo diria que per arribar al teu determini has hagut de sostenir una lluita ferma contra tu mateix, que has hagut de vèncer obstacles, sentiments potser que jo desconec, que n'has triomfat, això sí, però per portar-li a Déu més esperit de sacrifici que alegria de santedat.
5: Senyor rector, jo...
3: No sé, ja sé el que vols dir-me, ja.
5: Vostè suposa que...
3: Jo sé que el teu pare té una il·lusió un xic profana en veure't vestir hàbits. D'ell va sortir la primera idea de fer-te seguir estudis al seminari en edat que no es coneixen encara els impulsos per les passions. Però si n'arriba el moment solemne no ho ratifica la teva consciència, el que va començar per ésser només voluntat del teu pare... Renuncia, creu-me. Renuncia a seguir el camí emprès, que n'hi ha molts que, podent ésser sants al món, són pedra de l'escàndol dintre del sagrat ministeri.
6: Que Déu hi sia.
3: Endavant, senyor Denís, endavant.
6: Va, senyor rector.
3: Bé.
6: I tu, Francesc, Ja deus estar a punt de tornar-hi, eh?
5: Sí, senyor. Demà passat, a aquestes hores, si es Déu plau, ja seré al seminari.
6: Bé, bé, bé, en tinc força, satisfacció, creu-me. I estudiar de valent, i a no aturar-te fins a canonja o fins a bisbe, si pot ser.
3: Bones disposicions no n'hi falten, sembla ser, no?
6: I pel demés ja ho saps. Jo sóc aquí per tot el que faci falta. Ja m'entens.
5: Gràcies, senyor Denís. Senyor rector, si no li fa res, me n'entraré al despatx, aprofita el que queda de tarda.
3: Vés, vés, vés.
6: Ja es veurà en veritat abans de la marxa?
5: Sí, senyor, ja passaré a acomiadar-me de vostè.
3: I doncs, senyor Denís, quins bons vents el porten?
6: Venia per parlar-li del que ja pot pensar.
3: Sí, sí, senyor.
6: És a dir, suposant que vostè cregui arribada l'ocasió i que no s'hagi entrevessat res que vingui a modificar l'aprovació que vostè va donar en principi als meus projectes.
3: No, senyor. I li dic una satisfacció per allò que vostè hagués pogut semblar-li desconfiança. Si vaig ajornar a donar-li des de bon principi el meu ple consentiment, va ser, com ho diré, per allò un xic estrany com es presentava l'assumpte. A ella li havia costat tant de decidir-se que, francament, la seva resolució sobtada de després...
6: Comprenc, comprenc perfectament.
3: Pel demés, he interrogat des d'aleshores diferents vegades a la meva neboda i la seva resposta ha estat sempre la mateixa, que està decidida és la muller de vostè.
6: Cregui que em dona una verdadera satisfacció. Amb tot, jo li diré... demà és el Sant de la Maria... i voldria amb aquesta ocasió donar un pas que pot fer la cosa decisiva, però tota vegada que vostè reconeix que no hi ha obstacle.
3: Digui, digui.
6: Amb la germana de vostè portem de cap donar una sorpresa a la Maria. Només em faltava el permís de vostè i es tracta d'un present, d'una demostració.
3: Entès, entès.
2: Déu vos guard.
7: Vos guard.
3: Veges, Maria, ara mateix parlàvem de tu. El senyor Denís, recordant-se que demà és el teu sant, em demanava consentiment per fer-te un obsequi. Amb això tu diràs què vols que li contesti.
7: Ah, sí? Ai, que n'és de rombós, el senyor Denís.
3: No, no, sí, no és per tu, no, no, Helena. Ja he dit que era per la Maria.
7: Ai, ja m'ho penso, ja. Ves, quines sortides, tu també.
6: És el mateix del que es fa per la filla en rep satisfacció a la mare. No és veritat, senyora Helena?
7: Vostè sempre tan a to. I que bé que sap dir-nos les coses.
3: I bé, Helena, ja ho heu deixat tot al seu punt?
7: Sí, encara que m'agradaria que hi anessis a donar una mirada.
3: Vaja, doncs, ja em permetrà, senyor Denís, un moment, eh? No és...
6: No sí, cert? Senyor, sí, no faltava més.
3: Bé, bé, fins ara.
6: Maria, la veig molt capficada. Que no es troba prou bé.
2: Sí, senyor, molt bé.
7: I és clar que sí. El que deu estar és frisant. Els il·lusiona tant, això, les noies.
6: De debò que m'ho rebrà de bon grat, Maria.
7: Apa, dona, contesta, que ja fora hora que et comencessis a desaixir d'aquest encongiment.
6: Ja vindrà, tot anirà venint.
7: Estem molt a les fosques, i això de no veure's les cares és una llàstima. Avui que les tenim tots tan plenes d'alegria. Denís, ha parlat amb ell?
5: Sí.
7: Tot bé, eh? Doncs vostè mateix. Aquí faig nosa. Ara torno.
6: Maria, ja ha vist que em deixava de parlar amb el seu oncle.
2: Sí, senyor Denís.
6: Senyor Denís, senyor Denís, ja li he dit força vegades que em tractés amb més franquès.
2: Després, bé, ara com no hi estic acostumada.
6: Justament li dic perquè s'hi comenci a acostumar. Primer suprimirem el senyor i més endavant el vostè. No li sembla?
2: No, no, això no.
6: Però per Déu, de què s'espanta? Jo ja ho sé que no sóc per una noia com vostè, perquè no puc oferir-li una joventut com vostè mereixeria. El que jo sento per vostè és més que amor. És amor i devoció a la vegada.
2: Senyor Denís, com em parla?
6: És que l'ofesa.
2: No, això no.
6: Seria tal vegada que no sentís prou per mi.
2: Sí.
6: Doncs, sent cert que m'estima, vulgui lligar-les per sempre a les nostres afeccions, dient-se formalment des d'ara la meva promesa i acceptant
8: Ràdio Vila Sacra.
2: Què?
6: Aquest anell, aquesta penyora del meu afecte per vostè. del meu amor per tu.
2: Déu meu.
6: Maria, què li passa? Maria,
2: no puc més.
6: Maria, que plora.
2: No puc.
6: Que té?
2: No puc.
6: Per Déu, calmis. Que té?
2: Vull plorar.
6: Maria,
2: deixi'm plorar.
6: Susseguis, li prego. Li demano que es tranquil·litzi.
9: Què tens, Maria?
2: Francesc.
9: Per què plores, Maria?
2: Francesc meu.
6: Però què és tot això?
9: Perdoni'm, senyor Denis. Perdoni'm.
2: Quina vergonya. I ara? Què passa, senyor Denis?
6: Res, senyora Helena. O més ben dit, molt. Que en Francesc, abans de ser sant, ja ha fet un miracle.
2: Un miracle?
6: Sí. Acaba de tornar la vista i la claretat a un pobre cec.
2: No l'entenc. Vaig a cridar, Gabriel. Gabriel! Gabriel!
3: Què hi ha? Què vols?
6: Senyor rector, arriba amb oportunitat.
3: No sé...
6: Desitjaria parlar reservadament uns instants amb vostè.
3: Com vulgui, però...
2: Ai, valga'ns Déu, que em matin si m'explico res del que ha succeït.
3: Però és que ha succeït alguna cosa.
6: D'això es tracta, mossèn Gabriel. D'això es tracta. Faci el favor.
3: Sí, sí, passi. Passi, senyor Denis, anem aquí al despatx.
6: Ah, això mateix.
2: Però què és tot això? Parla, noia. I tu, Francesc?
9: Li demano que no em pregunti res. Necessito serenar-me. Tornaré tot seguit per veure el senyor rector. Maria, perdoni'm i estigui segura que no haig d'ésser cap obstacle a la seva sort.
2: Però és que estic veient visions o què? Què ha passat? Digues. Contesta'm si no vols que em fereixi ara mateix.
10: Què és això el que ha passat? Si sembla que torni d'un somni. Que no puc explicar-me el que ha estat ni com ha estat. Només sé que abans tenia el cor encongit, que em sentia morir, mare, i que ara puc plorar, i que em fan un bé aquestes llàgrimes.
2: Ah, no, a mi no em vinguis amb aquestes. Tu saps el que hi ha. Digues, què hi feia en Francesc quan he baixat? Què hi feia tant a la vora teva, amb aquella cara de desenterrat? Ai, si és que fos, si és que...
10: No, mare, no és el que vostè es pensa. En Francesc se n'en torna demà passat al seminari. Ell no hi ha pensat mai en mi.
2: Veus com tu mateixa et fas traïció. És que no estaries emprendada tu d'en Francesc. És que ell t'hauria dit alguna cosa.
10: No, mare, res que no pogués sentir.
2: Ai, Déu meu, si fos el que em malicio. Oix, estaria bé això, oi? Que fos a la rectoria on s'esgarressin les vocacions i es prenguessin les ànimes al Déu Nostre Senyor. Ai, quin escàndol.
10: Mare, no, això no. Si sabia vostè...
2: Si sabia què? Ho veus com aquí hi ha misteri?
10: Ai, que jo, pobra de mi, tot he sacrificat per no carregar la meva consciència amb el que ara vostè deia. Que jo m'hi vaig a venir a ser del senyor Denis per a posar entre en Francesc i jo un impossible. Que jo no tinc culpa si el cor se'm parteix i els ulls se m'omplen de llàgrimes.
2: Ah, sí? I tu dius que estimes a ton oncle? Galant estimació d'esposar-lo amb aquest embrull als ulls de tota la parròquia, a les murmuracions dels feligresos i qui sap si a un càstig i tot el seu superior...
10: No, mare, no. No. Què he de fer? Aconsella'm que jo no sé el que em dic ni on soc.
2: Calla, calla i deixa'm fer a mi.
3: Maria, Helena, el senyor Denis, abans d'anar-se en un viatge que ha resolt emprendre per uns quant temps, desitja acomiadar-se de vosaltres.
2: I ara, senyor Denis, més valdria que ens expliquessin. Ara mateix dèiem amb la Maria que amb tot això hi deu haver per força un malentès.
3: El senyor Denis ja ha dit que desitjava acomiadar-se, no escoltar-te a tu.
6: Maria, el que acaba de sentir del seu oncle és cert. Però abans d'anar-me'n, volia fer-li avinent que no guardo cap, absolutament cap ressentiment amb vostè, ni amb ningú de vostès.
2: Doncs, sent així...
3: Helena...
6: Senyora Helena... Tots ens hem anat enganyant. I jo més que ningú, per haver falegat un impossible. Els meus anys era ridícul, ara ho veig clar. Sort per mi i sort per tots que he pogut adonar-me'n a temps. Maria, li desitjo moltes felicitats. Senyora Helena, li prego que no en guardi cap malícia. I a tots els demano que es recordin de mi com d'un bon amic absent que sap apreciar-los. Senyor rector, de vostè em resto especialment agraït.
3: Passi bé, senyor Denis.
6: Adéu-siau.
3: Déu em perdoni, però cregueu amb bona fe que fins faria riure. L'una plorant per aquí i l'altra somicant per allà com si no fos jo. Jo, l'únic que aquí té dret a queixar-se.
7: Gabriel, no em tentis més la paciència.
3: Però és que encara no les veus clares, les resultes de la teva obra.
7: De la meva obra?
3: Sí, de la teva obra. No et creguis que em vingui de nou el que ha passat.
7: Esclar que no. Com que t'havies entestat en que passés, com que en lloc de ben aconsellant aquesta has fet tot el possible per esgarriar-li la inclinació...
3: No et mentis a tu mateix, Helena, que aquesta inclinació ja saps que la nena no l'havia sentida mai.
7: Doncs així, qui et feia donar el teu consentiment?
3: Bé, prou que em va arracar i prou allargos que vaig donar-hi. Però si a la fi vau acabar per fer-me creure que tot allò meu eren manies...
10: Ara, senyor oncle, em fa mal que es disputin per mi. Jo només has donat motiu per aquests disgustos.
3: Sí, sí, tu també has d'acusar-te'n de tot això, que tu també m'has enganyat. Per què no m'eres més franca?
10: Jo he sofert molt, senyor oncle. La meva consciència ha estat plena d'angúnies i d'intranquilitats. Jo li vull contar tot com si em confessés.
3: I què m'has de dir que jo no sàpiga, que jo no llegeixi els teus ulls? Pobre Maria.
7: Però qualsevol diria que ara ja queda tot arreglat. Que no t'han dit allò altre. No m'entens? Pensa en l'escàndol que donarem al poble, en allò que el teu bon nom em pot sofrir.
10: Senyor oncle, disposi de mi. Mànim, sacrifiqui'm si cal. Jo tot m'ho mereixo.
3: Calla, calleu. No sou vosaltres les que heu d'ordenar les meves accions.
7: Però què és el que et proposes?
3: Mira, vés, Lena, vés avisant en Francesc que tot seguit l'haig de veure.
7: Què li vols dir? Mira que et conec la intenció.
3: Acabem-ho. Vull veure en Francesc, que et dic. Vés, Lena.
7: Mira, aquí el tens.
3: Deixeu-me sol amb ell. Ara mateix t'enviava a buscar, perquè penso que ens hem de dir alguna cosa tu i jo.
5: Jo també he vingut a parlar-li, senyor rector.
3: Digues, doncs.
5: Que he determinat no esperar demà passat per tornar al seminari.
3: I doncs?
5: Sí, penso marxar demà mateix en el primer tren. Ja ho ha dit el pare i a ell li sembla bé.
3: Em deixes parat. I com ha estat aquesta impensada?
5: Senyor rector, deixi'm fer. Cal que jo marxi demà mateix.
3: Ho dius en un to que qualsevol diria que no te'n vas, sinó que fuges.
5: Potser sí, però moltes vegades el fugir no és covardia, sinó tot el contrari.
3: Bé, i no has de dir-me res més?
5: Sí. Haig de demanar-li que tingui la bondat de fer-me el certificat de bona conducta, perquè em sigui consentit el reingrés.
3: Ah, ja. Veus, doncs, justament aquí està la dificultat.
5: Què vol dir?
3: Que per certificar la teva bona conducta cal abans que jo estigui convençut que l'has portada bona.
5: És que en dubte.
3: Gens. Estic segur que a consciència no et puc fer el certificat.
5: Què diu?
3: Però que no veus que no me'l puc creure el paperot que estàs representant?
5: Però...
3: Tu saps prou bé que ara mateix em deixo de parlar amb una altra persona.
5: I aquesta persona?
3: Aquesta persona m'ha confirmat el que jo sempre m'havia temut. Que la teva vocació és sols aparent, que t'estàs enganyant miserablement a tu mateix i que jo, com a pastor d'ànimes que sóc, no puc consentir que la teva s'esgarri.
5: Per això li demano que em deixi tornar al seminari.
3: No insisteixis.
5: Vostè judica només que pel que aquí ha passat aquesta tarda.
3: El cor t'ha fet traïció.
5: La meva actitud pot haver estat mal compresa. Jo veuré el senyor Denis.
3: El senyor Denis és més generós que tu. El senyor Denis hi renuncia per endavant els seus sentiments. Ell no te'l vol, el teu sacrifici imprudent.
5: Déu meu.
3: Tornar al seminari. Mentir a Déu. Mentir en ella.
5: Senyor rector.
3: Et sembla que sóc jo qui deu autoritzar-te per això?
5: Doncs, què fer?
3: I m'ho preguntes. Mira, aviat ho tindrem decidit. Espera, veuràs. Maria!
5: Per Déu, senyor rector, no la cridi.
3: Maria!
10: Senyor oncle,
3: Aixeca els ulls, dona, que no t'haig d'acusar de cap delicte. Veges, en un francès que ara ha vingut perquè l'autoritzi per tornar demà al seminari. Sinó que no sé per què a mi se m'ha ficat al cap que no sóc jo qui li ha de donar el consentiment.
5: Maria, digui, respongui. Vol que me'n vagi?
3: No contestes?
10: Déu meu.
5: Parli, Maria. Vol que me'n vagi?
10: No, Francesc.
5: Maria.
3: Bé, ja en tinc prou. Tot el demés ja us ho acabareu d'explicar una altra estona, eh?
7: A la fi ha tingut d'ésser.
10: Mare, no en tingui pena.
7: Ves, ves, una altra hora. Ara encara no t'ho podria perdonar.
5: Senyora Elena, tots ens hem de perdonar uns als altres.
7: Tu, segons veig, t'ha entrat el fer sermón després de penjar els hàbits a la figuera.
4: Santa nit!
3: I ben santa, totes ho són allà on la voluntat de Déu triomfa.
4: Carau, senyor rector, que és un tros de la prèdica de demà.
3: No, Felicià, de la d'avui.
4: Ah, ja ho entenc. Bé, repeteixo, Maria, que sigui per molts anys de vida de...
7: No hi poseu el nom, Felicià, que l'esgarraríeu.
4: Doncs, encara no es pot dir. Sí que van per simònia tot això. Va, va, vaig a repicar festa. La de demà i la d'avui, també. Sigui com sigui.
3: I que vagi fort, eh?
4: Descuidi.
3: Vaja, dona. Alegre, Elena. Alegrem-nos tots. Que és alegria. Santa alegria, allò que senyalen aquestes campanes.

0: Acabeu d'escoltar l'oncle rector de Manuel Folch i Torres en un enregistrament del quadre de veus de radioteatre de l'any 1990. Esperem que hagueu gaudit de la nostra representació i us emplacem la setmana vinent a aquesta mateixa hora en una nova sessió de teatre radiofònic.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Bona nit.
3: Ràdio Vila-sacra, una altra forma de fer les coses.
2: Ens acompanyes?
4: Ones de llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia.

0: t'apuntes?
1: Ara sí! Amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Quina calor. Vens a l'aigua?
3: No, que ara mateix estic flipant amb Ràdio Vilasacra. Sota el parasol i no vull fer el que fa tothom. Prefereixo gaudir de les sensacions que jo vulgui aquí i allà. Lluny de tanta viralitat absurda.
2: Ja, això passa.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Yee-haw!
6: És l'hora del pati.
7: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
8: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi del Dies Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Maria Gómez.
9: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crear així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
10: Pues què passa que ara he d'agafar aquest i l'he de portar a futbol, i aquest altre l'he de portar a ballet, i aquest altre l'he de portar a anglès, i això pues ens angoixa a nosaltres i sobretot ens angoixa amb la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, faré això altre, que al final ve troncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
9: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
11: Cuando me necesitan siempre hay que esperar a que te llamen. Porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones. Pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
9: Limitar horaris és una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Elvira.
12: Quan nosaltres estem criant,

0: àvia i les dos matins l'altra àvia.
1: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi o anar amb una coral o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
2: Hoy me tocaban a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
3: ¿Podrían tenir un cangur? Sí, podrían tenir un cangur.
4: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
5: La nit. Quan la realitat és trista i avorrida,
6: el millor és inventar-se una bona història.
7: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries
8: convertides en sensacions.
9: Jacint Verdaguer, La fada de roses.

Que bonica n'és la mar. Que bonica en nit serena. De tant mirar lo cel blau, los ulls li bevegen. I davallen cada nit amb la lluna a les estrelles. I en son pit, cavat d'amor, gronxades s'abressen. Tot escoltant l'infinit, sa dolça música apresa, na per lo mirall del cel, lo cel de la terra. Ahir vespre la vegí, com dormia en la maresma, com dormia capdallant, escuma i arena. Los coralers de Begur, coralen dins llur barqueta. Coralers, si m'hi voleu, fareu bona pesca. Si voleu saber qui sou, sou una fada empordanesa. Les fades del Pirineu me diuen sirena. Quan ells se tiren al fons, jo en sortia amb les mans plenes. Ells trauen rams de coral, jo aquest ram de perles.

Els vells amics, un viatge per tota la vida. Una novel·la sobre els somnis per complir i el pes de l'amistat. Els vells amics, de Sílvia Soler. Un llibre de columna.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
4: El comerç de la teva ciutat, sempre al teu costat.
5: Quin plaer arribar a casa, i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
6: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització. Airzone.
7: Les estafes en què se suplanta una empresa de missatgeria són molt habituals. Els ciberdelinqüents envien missatges amb suposades incidències en l'entrega d'un paquet per obtenir les dades bancàries, com ara la targeta de crèdit. Per tant, desconfia de qualsevol missatge de text o correu electrònic que t'avisi sobre incidències en l'arribada d'un paquet. Si has fet una compra i te l'han d'enviar a casa, consulta l'estat del lliurament a través de la pàgina web o l'app oficial de l'empresa. Mai comparteixis les teves dades personals ni bancàries en una pàgina on hi has accedit a través d'un enllaç.
8: Incibe, Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
9: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
10: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
11: A Figueres, Avinguda de Roses 35.

0: sigues intel·ligent.
1: Fer volar la imaginació.
2: Sí. Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.
0: Bona nit.
3: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
4: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Un paraigües, botes d'aigua, núvols i carrers mullats. Ja sabeu de què parla el poema que ara sentirem?
5: Hola, em dic Nabil Mjet Didi. El poema que has escollit es diu Cel de pluja, de la Lola Casas. He escollit aquest poema perquè m'agrada la seva lletra i també m'agraden les seves rimes. Cel de pluja. Els núvols de color de tinta inflats de pluja i de vent s'acosten amb cara fosca per la banda de ponent. El noi que treballa al bar treu el cap i fa ganyota. Amb cara de ser un entès, diu la seva xicota. Si el cel vol s'enterbullit i de núvols ben farcit, cal el paraigua agafar. Si no et vols ben remullar.
4: Exacte. Heu encertat de la pluja. Gràcies, Nabil, per recitar aquest poema tan bonic. Fins al proper Embaladits. Adeu.

Passarel·la celebra el 40è aniversari. Celebració amb artistes locals, concerts en directe, festes, el retorn de la Shark i clàssics com la Fluor i el Closing. 40 estius després, la sala continua unint generacions i encenent les nits d'Empúria Brava. No et perdis la festa. Tota la informació a passarel·la.com.

0: tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: El govern de la Generalitat ha multiplicat de manera notòria les subvencions destinades a RAC1, l'emissora de ràdio del grup Godó. Les dades d'ajuts públics mostren un augment molt significatiu entre el 2024 i el 2025, fins al punt que la cadena de La Vanguardia ha vist créixer el suport econòmic de l'administració amb diner públic en un 265,7% en només 12 mesos. Algú sap per què la Generalitat subvenciona una emissora privada amb diner públic? Gràcies.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.
5: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: llibres per somiar. Hi havia una vegada, els records dels contes, de Laura Ortega, publicat per Flamboyant, recomanat a partir de 8 anys. Llibres per somiar.
1: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic per tu,
2: per tu
3: i per tots.
2: Escolta'ns,
3: t'agradarà. Amb molta il·lusió.
1: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: cau la nit i neix un nou ritme de vida, univers màgic de sensacions i emocions. El moment de deixar anar la ment, de fer volar la imaginació. Tot es veu més clar.
1: Òptica i audiologia universitària us ofereix...
2: Sorpresa a Ràdio Vila-sacra. Molt maca.
3: A les Terres de l'Ebre i part del País Valencià tenen una sola paraula per dir morros bruts, morrandes. No intenteu buscar-hi sinònims perquè no en trobareu un d'igual. El Diccionari Normatiu Valencià ja ho documenta com a prova de la vitalitat que té. El sufix en, anda, no és gens productiu en català, perquè l'evolució natural de la terminació anda seria ana en català. En tortosí tenim els mots escuranda i morrandes, compartit en part del valencià, d'ús ben viu. Per exemple, tenir molta escuranda significa tenir l'aigüera plena de plats, gots i olles per rentar. En bona part del domini lingüístic, a les illes, per exemple, de rentar els plats en diuen escurar, de manera que l'escuranda en neix per derivació. Volem morrandes al diccionari. Té tots els números per entrar-hi, perquè als catalans ens agrada molt dir les coses amb una sola paraula. D'això en diem economia del llenguatge. Deixeu-nos fer morros amb les morrandes, si volem.
4: 100% Empordà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra. Les entitats independentistes convoquen una diada unitària i descentralitzada amb manifestacions a Barcelona, Girona i Amposta i amb el lema «I soc, i som, pel present i pel futur, independència». Més detalls des de la plaça Catalunya de Barcelona, Jordi Corbalan.
1: Aquí a la plaça Catalunya és on confluiran les dues marxes de Barcelona que sortiran de la Gran Via amb Casanova i de la Via Laietana amb l'Avinguda de la Catedral. El president de la ANC, Josep Vila, i el d'Òmnium, Xavier Antic, criden l'independentisme a sortir al carrer, però també tots aquells sectors socials descontents.
2: La societat catalana té clara quina és la solució, però ens cal sumar. Sumar esforços, generar confiances i, mobilitzats, tornar a sortir al carrer.
3: Cal que tornem a generar esquerdes en aquesta falsa normalitat i cal que sigui la ciutadania, com sempre ho ha estat, articulada i mobilitzada, que torni a estar a l'avantguarda de la defensa dels drets i les llibertats.
1: Els convocants de la diada denuncien un procés planificat de desnacionalització.
4: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
5: Tanca els ulls.
6: Potencia la productivitat al teu espai de treball amb Ditec. Des d'oficines intel·ligents fins a sistemes de conferències o espais immersius, a Ditec creem entorns que inspiren. Més de 25 anys d'experiència. Visita'ns a ditec.es, perquè si tu ho imagines, nosaltres ho fem realitat. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.

0: L'aixecament militar del 17 i 18 de juliol de 1936 contra la República no va tenir l'èxit que els revoltats esperaven. La Guerra Civil és la resistència contra aquest atac als drets socials i civils dels espanyols, però també un marc històric en què la classe obrera va veure l'oportunitat de fer la revolució més enllà de les estructures de l'Estat republicà. Un exemple clar d'això el trobarem a Catalunya i especialment a Barcelona. Aquí el cop d'estat fracassa en bona mesura per la resistència de grups anarquistes com la CNT o comunistes com el POUM i el PSUC, però també per la lleialtat a la República per part de militars i cossos policials. La Catalunya de rereguarda és també un experiment revolucionari. Es col·lectivitzen fàbriques, s'integren sindicats al govern o fins i tot és la classe obrera la que controla l'ordre als carrers. La Generalitat, per la seva banda, perd autoritat en la majoria d'àmbits, però també l'Estat es queda sense poder a Catalunya. En un context de guerra contra el feixisme, els sectors més revolucionaris no volen deixar passar l'oportunitat de transformar la societat de socarel, mentre que els més pragmàtics prioritzen la lluita contra l'exèrcit franquista abans que els canvis socials. Això comportarà tensions al llarg de tota la guerra que tindran el seu moment àlgid a principis de maig de 1937 amb l'enfrontament directe entre diverses faccions antifeixistes que acabarà amb centenars de morts i una profunda desconfiança entre els sectors republicans que serà clau fins al final de la guerra. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de memòria. Capítol 3. Una guerra dins la guerra. Els fets de maig.

0: Som a principis de 1937. Fa mig any que l'exèrcit rebel es va aixecar en armes contra la legalitat republicana en un cop d'estat que va trobar la resistència de les forces lleials a la república, però també d'organitzacions polítiques i sindicals que, tot i no ser defensores del model república vigent, veien l'aixecament feixista com un atac als drets més fonamentals. És per això que a les principals ciutats espanyoles la classe obrera va ser clau per mantenir a ratlla el feixisme. Barcelona n'és l'exemple més clar. Els sindicats i organitzacions polítiques proletàries van ser essencials per aturar el cop d'estat a la capital catalana.
1: L'únic lloc on l'exèrcit, quan surt al carrer, és derrotat en combat obert a tot l'estat espanyol és la ciutat de Barcelona. Quan dius això, hi ha gent que diu no, és que van fracassar a Madrid, també els militars, i van fracassar a València. No van sortir al carrer armats. Aquí va haver un combat. I amb aquest combat té una força important. Inicialment, la Guàrdia de Salt i els Mossos d'Esquadra, i després amb l'ajut popular, extraordinari i social, amb el qual molts dels militants són senetistes, però també hi ha gent d'Esquerra Republicana, hi ha rabassaires, hi ha anarquistes, hi ha pomistes, hi ha republicans, hi ha nacionalistes, hi ha de tot.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Josep Maria Soler i Sabater, qui ens acompanyarà al llarg del programa d'avui. El cop d'estat havia fracassat a Barcelona, però els sollevats comptaven amb suports militars molt importants, els de l'Alemanya nazi i la Itàlia feixista, però també en menor mesura la de la Portugal, governada pel dictador Salazar. Mentre que la resta de països es van mantenir neutrals al conflicte, deixant pràcticament sola la república, Espanya només comptava amb el suport directe de l'URSS de Stalin, que va vendre ajut humanitari i armament, però també va voler influir en el desenvolupament de la guerra i la política espanyola durant el conflicte.
2: Tant a nivell espanyol, el Partit Comunista, com a Catalunya, el PSUC, varen gaudir de l'important suport que va tenir de la Unió Soviètica, l'armament que va arribar, l'aviació que va arribar de la URSS. Això sí, la República va pagar amb el fons del Banc d'Espanya tota aquesta ajuda militar. I això va permetre que el Partit Comunista i el PSUC, que eren organitzacions molt petites abans de la guerra, creixessin enormement. És conegut que el PSUC va atraure a molts sectors contraris a la revolució social que estava tenint lloc.
0: Si bé el cop d'estat havia triomfat sobretot a les zones més pobres i despoblades, on l'exèrcit fidel al govern legítim republicà tenia menys presència, les tropes franquistes aviat van encerclar Madrid i la van sotmetre a una gran pressió militar que no va sorgir efecte. La resistència popular va endarrerir la caiguda de la capital espanyola fins al final de la guerra. A València s'hi allotjava el govern de la República, liderat per Largo Caballero i format per una coalició de comunistes, socialistes i anarquistes. A la Generalitat li havia passat una cosa diferent. Des del fracàs del cop d'estat del juliol del 36, les milícies antifeixistes, un organisme paral·lel al govern format principalment per la CNT, anarquistes i altres forces com Esquerra Republicana, el POUM, el PSUC, la Unió Republicana, la Unió de Rabassaires i la UGT, havien obtingut pràcticament tot el poder real i el govern es limitava a gestionar el que podia. Més tard es va dissoldre el comitè i es va reorganitzar la Generalitat amb la presència de figures de les diferents forces antifeixistes. Catalunya es troba a la rereguarda. Des d'aquí s'organitzen bona part dels intents de retenir i aturar el feixisme, però això no vol dir que la guerra quedés lluny.

0: Els constants bombardejos navals i de l'aviació feixista van tenir com a objectiu desestabilitzar la resistència i desmoralitzar la població civil. Roses, Granollers, Lleida, Tarragona, Girona o Figueres són només alguns dels objectius bombardejats pels sollevats. La capital catalana no en serà una excepció i és per això que el govern acabarà traslladant la seva seu a la Facultat Nàutica de Barcelona. Miralls de Memòria ha visitat la mateixa sala on es reunia el govern per parlar amb Pelai Pagès Blanc, expert en aquest període històric.
1: Estem en un lloc emblemàtic, bueno, entre altres coses perquè molt aviat es va començar a bombardejar Barcelona i els llocs on es bombardejava Barcelona eren sobretot els llocs on hi havia residència del govern. Clar, fer-ho amb un... reunir-se en una escola com era la Facultat Nàutica, doncs això no ho podien preveure els feixistes, no?
0: Però la convivència dins del Comitè de Milícies Antifeixistes primer i el govern després no va ser mai fàcil. Durant la Guerra Civil a Catalunya hi convivien dues grans visions dins l'antifeixisme: aquells que volien defensar com fos la República davant els sollevats i aquells que veien en la guerra una oportunitat de fer la revolució social.
2: En el bàndol dels defensors de la revolució social trobem a comunistes, és a dir, trobem a marxistes com els militants del POUM, trobem comunistes com els bolxevic-leninistes que estaven lligats a l'oposició d'esquerres de Trotsky, i trobem també a molts anarquistes, a una gran part dels anarquistes de la CNT, de la Joventut Llibertària, de l'agrupació Amics de Durruti.
0: Acabem d'escoltar l'historiador Salvador Lou Quartero. Durant els primers mesos de la guerra, aquestes formacions i sindicats fomentaran les col·lectivitzacions, és a dir, prendre el control dels llocs de producció a la seva propietat i deixar-la en mans de comitès obrers. Això passarà a fàbriques, però també a edificis estratègics com el de la Telefònica, que estarà en mans anarquistes des d'on es té el control absolut de les comunicacions.

0: La revolució social generava recels dins del govern, però també a les forces més ortodoxes del comunisme a Catalunya. Creien que la revolució social llastrava els esforços de guerra i acabaria significant la derrota republicana. El PSUC, un partit comunista de l'òrbita estalinista, aviat va enemistar-se amb el POUM i amb la CNT.
1: Ja a partir del mes de desembre-gener del 37 hi van començar a haver importants discrepàncies i també importants confrontaments. Per altra banda, el PSUC va començar a fer propaganda contra el POUM, presentant-lo com un partit pràcticament feixista.
2: El POUM és un partit marxista antiestalinista i això, diguem que el Partit Comunista no podia permetre que existés un altre partit que parlés en nom del marxisme i que no estigués sotmès als designis, diguem, a l'autoritat de la Tercera Internacional que es manava des de Moscou per part de Stalin. Per tant, sempre és un objectiu de totes les campanyes de difamació d'una manera molt més forta, fins i tot que la CNT. També hi ha campanyes de difamació contra els anarquistes per part de l'estalinisme, però bueno, en el cas del POUM, de fet, sí que participa el govern de la Generalitat a l'inici de la guerra, però al desembre serà expulsat del govern de la Generalitat a petició del PSUC. I després hi ha tota una campanya molt forta durant tota la primavera de l'any 37 contra el POUM, no? Se l'acusaria de tot, de fet se l'acusava de ser un element de la quinta columna, és a dir, de que estaven seguint ordres del Franco.
0: La Maria és estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. Potser la recordeu del capítol anterior. Té una pregunta sobre les campanyes de difamació política.
3: La propaganda política desinformava la ciutadania?
2: Sí, la propaganda política i sobretot hi havia campanyes autèntiques de difamació que eren mentides absolutes. N'hi ha moltes, no només relacionades amb els fets de maig. Tenim des de campanyes, per exemple, per promoure la sortida de les dones del front, que van acompanyades de campanyes de salut pública en les quals s'identificava les dones com un problema de salut pública perquè eren les culpables de la transmissió de malalties de transmissió sexual al front, no? I això era una autèntica campanya de desinformació i de contra i misògina contra les milicianes. I també tenim durant els previs al fest de maig i posteriors al fest de maig hi ha autèntiques campanyes de desinformació i de difamació, és a dir, s'arribarà a acusar directament els sectors anarquistes i els sectors poumistes que defensaven la revolució social d'estar treballant per l'enemic, que estaven seguint directament ordres de Franco.
3: Ens traslladem a través dels miralls de memòria cap a l'interior d'un cafè de 1937, on es començaven a fer evidents les tensions entre comunistes i anarcosindicalistes, tant pel que fa al poder militar i polític com de les diferències ideològiques i estratègiques de la pràctica revolucionària.
4: Eusebi, si us plau, et demano prudència i calma. Hem de sortir d'aquesta reunió amb un acord si no volem que des de Madrid ens cridin a l'ordre i ens acabin de treure el poc marge de decisió que tenim.
5: Mira, no sé per què he vingut. Ho podríeu haver parlat vosaltres, que sé de sobres que us enteneu bé. I pel que fa als de Madrid, és igual. Deixem-ho estar.
4: No sé què vols dir, però això és el que em refereixo. Estem aquí per negociar i per negociar tots hem de cedir. Vosaltres també.
5: És fàcil parlar de cedir quan no tens morts entre els teus. Pere, se'm remou l'estómac de pensar negociar amb terroristes. Jo represento un grup de gent que ens han rebut amb bales, hòstia. Amb bales. I tenen les files plenes d'enemics de la República.
4: Va, tranquil, hòstia. Que no podem malfiar-nos de tothom. Per molt que des de Moscou t'expliquin històries, has de confiar i creure que ens podem entendre o no arribarem enlloc. El front s'acosta a l'Ebre i hem d'estar. Mira, ja és aquí. Xevi.
6: Bona tarda, senyors. Pere, com estàs?
4: Bé. Seiem, va, i demanem.
7: Tres cafès, sisplau.
4: Us agraeixo a tots dos que hagueu volgut asseure-us a xerrar. Parlant ens hem d'entendre.
5: Bé. Ja veurem si podem fer entrar en raó aquesta colla d'animals.
6: Pots parlar amb mi sense que des de Moscou et donin permís?
4: Calma, va, hòstia. Ningú vol més sang ni més disputes internes. Els feixistes avancen cap a l'Ebre i hem de fer un front fort i crear una estratègia. I tota ajuda serà benvinguda encara que sigui des de l'estranger. Els feixistes tenen el suport...
5: Els feixistes estan entre les seves files. Tot això que parlem avui, aquí ho acabaran sabent Franco i Mola. Tan bon punt hàgim sortit d'aquest cafè.
6: Em diràs tu que et fies de tots els teus homes, oi? Colla d'hipòcrites.
4: Prou, va, prou! Els nostres objectius tenen moltes més coses en comú que diferències i les vostres disputes posen en risc el nostre govern i la independència.
6: Els vostres objectius sense en refoten. Nosaltres treballem per l'acció directa, la vaga i el traspàs del control de les empreses als treballadors. I si d'això se'n diu terrorisme, doncs fem terrorisme. Però ningú pot dir que tenim un amo que ens mana.
5: Vinga, va. Que no t'adones que ell t'està utilitzant i que quan li hagi servit la teva acció directa traurà el poc que et dona?
6: Això no té cap sentit. El pròxim cop que vulguis fer una reunió, no em facis venir perquè m'insultin.
4: Xevi, sisplau, seu. Que l'altra opció és pitjor per tots nosaltres. Fes-me cas.
6: No em diguis el que és millor per mi.
4: La mare que us va parir.

0: A les tensions entre els partits revolucionaris i els partidaris de prioritzar la guerra s'hi ha de sumar les que hi havia entre la Generalitat i el govern espanyol, que volien el control de facto del que hi passava a Catalunya. Espanya pugnava per un control centralitzat que permetés una millor organització de la guerra, mentre que Catalunya volia mantenir la seva autonomia política.
1: A partir del juliol del 36, el govern de la Generalitat va actuar com si fos un govern independent. Per exemple, es va crear una conselleria de guerra, hi va haver un conseller, cosa que, evidentment, l'exèrcit sempre havia estat sota el control del govern espanyol. Clar, un govern, val a dir que en aquells moments el govern de la República tenia relativament poc poder.
2: El govern de la República sempre va desconfiar del govern de la Generalitat. Deien coses tan absurdes, doncs que si volien fer un moviment separatista, la Guerra Civil Espanyola, que és el cas català, el fet nacional, és un fet subsidiari. A Catalunya mateix, l'important era aleshores fer la revolució. El fet nacional no era el prioritari de la gent. No solament això, sinó que a més no se'n van fiar mai. Clar, al haver creat una revolució tan profunda amb un exèrcit de milícies, l'estat espanyol com a tal això no va acceptar mai. Volia recuperar el poder a partir d'un exèrcit regular, un exèrcit de vell nou creat per la República.

0: És en aquest context que arribem al 3 de maig de 1937. Cap als vols de les 3 de la tarda, el comissari d'ordre públic de la Generalitat, Eusebi Rodríguez Sales, militant del PSUC, es presenta a la seu de la Telefònica, a la plaça Catalunya, juntament amb 200 guàrdies d'assalt. Exigeixen el desallotjament de l'edifici, ocupat per treballadors, la majoria afiliats a la CNT i d'altres a la UGT, sota el pretext que els anarquistes tenien punxades les comunicacions oficials entre la Generalitat i el govern republicà. Però la resposta dels senatistes és obrir foc contra Rodríguez Sales i la Guàrdia d'Assalt i es desencadena un intercanvi de trets que només s'aturarà quan hi arribi un dirigent anarquista demanant calma.
1: Sembla que el Rodríguez Sales va tenir un paper important, de tal manera que després del fes de maig va ser destituït. Aquest era un membre del PSUC, un personatge molt conflictiu, conegut per les seves accions violentes. Sembla que l'actitud va venir bàsicament d'ell, una mica en funció doncs de frenar el procés revolucionari.
0: Però aquell incident només va ser l'espurna d'una guerra civil dins la pròpia guerra. Tan bon punt es van sentir els primers trets, els partits i sindicats van començar a muntar barricades per tot Barcelona i els militants es van armar. D'una banda, les forces d'ordre públic, amb el suport d'Esquerra Republicana,

0: acabin passant factura a l'esforç bèl·lic. Els segons tenen una visió més revolucionària de la guerra i no volen fer ni una passa enrere en les conquestes socials.
1: Malgrat el que li diuen els seus teòrics dirigents, pensem que amb l'anarquia no hi ha jerarquia, vol dir els senatistes no creuen que ningú hagi de manar, tot això és molt teòric, però després, quan ho porten a la pràctica o ho executen, doncs no volen. És a dir, els diuen retirar les armes i diuen no, nosaltres volem fer la revolució i continuem.
2: El POUM en un principi no crida la calma, com que sí que faran els comitès superiors de la CNT el primer dia dels fets de maig, després la direcció del PUM sí que s'afegirà a aquestes crides a deixar els combats, però sobretot la militància del PUM participa dels fets de maig. Quan arriben les notícies del que ha passat a la telefònica, tota la ciutat pràcticament aixecarà barricades, es proclama la vaga general.

0: Les jornades posteriors als fets de maig van servir per desarmar el POUM, però també per apartar la CNT de bona part de les estructures de poder a Catalunya i Espanya. El PSUC, en canvi, gràcies a la influència soviètica, en sortirà més fort. De fet, els 5 dies de combats a Barcelona i altres localitats catalanes faran trontollar fins i tot el govern de la República, presidit per Largo Caballero, crític amb la influència russa, que acabarà dimitint per les pressions dels sectors prosoviètics. De fet, en el seu lloc s'hi posarà qui serà president del govern fins al final de la Guerra Civil, Juan Negrín, pròxim a les tesis del Partit Comunista Espanyol i el PSUC català.
1: El govern Negrín ja s'establirà a Barcelona, amb la qual cosa el govern de la Generalitat quedarà totalment apagat. Val a dir que, per altra banda, no serà l'única conseqüència, no? Immediatament després dels fets de maig, el PSUC acusa el POUM d'haver estat el responsable dels fets de maig.
0: La persecució del POUM acabarà amb la seva il·legalització i la detenció dels seus principals líders. Un d'ells va ser Andreu Nin, qui havia viscut durant els anys 20 a Moscou, però s'havia oposat a Stalin i n'havia hagut de fugir. Nin serà capturat i dut a Alcalá de Henares, on s'hi havia instal·lat la policia secreta de la URSS, l'NKVD. De Nin no se'n va saber gaire més, però es creu que va ser torturat i assassinat per agents soviètics.
2: Hi ha cada vegada més pes per part del SUC. I a part d'això, això ve acompanyat de la il·legalització del POUM, i aleshores ja s'ha creat una situació de persecució contra les altres forces polítiques. L'enemic de veritat era la CNTFAI, el que passa que és tan fort que l'únic que fan és afeblir-la.
3: Quan acabin els fets de maig, s'obrirà un llarg període, diguem, d'ocupació per part de forces policials, de la Guàrdia d'Assalt, que havien vingut de València, de la ciutat, i s'inicia un període molt repressiu contra els militants de les organitzacions que havien participat en els fets de maig, no? Sobretot el POUM, militants de la CNT, de les Joventuts Llibertàries, fins al 16 de juny de l'any 37, que és el dia on es fa la detenció segrest d'Andreu Nin, però també es detindrà tot el comitè executiu del POUM.
0: La desaparició de Nin serà la punta de l'iceberg de la repressió contra la dissidència política al bàndol republicà, que passarà a tenir un control centralitzat i desmuntarà qualsevol resta de revolució social que havia caracteritzat la rereguarda republicana des de l'alçament militar franquista. A partir d'aquest moment, tots els esforços republicans se centraran en resistir la guerra contra el feixisme.
3: A partir dels fets de maig, i a part amb un govern de Negrín molt més autoritari contra les organitzacions obreres i contra qualsevol dissidència política, s'estableix una guerra en la qual el que terminarà pesant molt més és la capacitat militar d'un bàndol i de l'altre. I ahir teníem la guerra perduda, perquè la capacitat militar del bàndol franquista era més gran en ombres, en capacitat, en armament, que la del bàndol republicà.
2: A partir del maig del 37, diguem, amb les competències totes que estan en poder del govern central, comença una guerra més clàssica, els bombardejos, que això serà la gran preocupació de molts barcelonins i de tots els catalans, però Barcelona és la ciutat de l'estat més bombardejada en diferència. I després de la ciutat més bombardejada de l'estat en diferència, la segona és Tarragona. L'altra preocupació és la fam, autèntica fam, gent gana, gent passa gana, gana de veritat. I és per això que desapareixen els coloms, desapareixen els gats, desapareix tot, la gent menja tot el que corre i pot, no?
0: Escoltem ara la pregunta del Samuel, alumne de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat. També ens va acompanyar l'anterior capítol de Miralls de Memòria.
4: El franquisme s'aprofitava de la rivalitat entre comunistes i anarquistes?
2: Sí, sí, clar, sí, sí. Franco aprofitaven per demostrar, diguem, l'atrocitat que era, segons ell, la política a la rereguarda republicana, la brutalitat que tenien, com si fossin alemanyes, deia, la brutalitat que tenien anarquistes i comunistes o comunistes i anarquistes entre si, i aleshores, clar, això prestigiava, diguem, la sensació de voler defensar l'ordre públic i l'ordre i la pau que ell deia que volia defensar, quan és ell, precisament, a l'inici de la guerra, que l'havia, amb el cop d'estat, que l'havia trencat.

0: Els fets de maig van significar la desil·lusió de bona part de la classe obrera amb la República i les possibilitats de canviar el sistema. Però la República també va aprofitar la situació per mirar de guanyar prestigi a Europa. Havia aconseguit controlar els revolucionaris i ara es presentava davant del món com un estat democràtic que combatia el feixisme, que també amenaçava Europa. La mal anomenada Guerra Civil és en realitat la defensa de valors republicans i democràtics contra la intolerància i el totalitarisme. No va ser una guerra entre germans, sinó la resistència contra la barbària. Una barbària que més tard sacsejaria Europa i el món sota el jou del nazisme i el feixisme italià. Espanya esperarà durant mesos que França, Gran Bretanya i altres països europeus ajudin la República, però l'espera es farà llarga i serà infructuosa. Però això ho veurem al pròxim capítol, que dedicarem a un dels episodis més sagnants del conflicte, la Batalla de l'Ebre. Al capítol d'avui ens ha acompanyat Josep Maria Soler i Sabater, doctor en Història, professor d'Història Contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona i especialitzat en la Guerra Civil i la Postguerra. També hem parlat amb Pelai Pagès i Blanc, doctor en Història i professor d'Història Contemporània a la Universitat de Barcelona, a més de ser president de la Fundació Andreu Nin. Amb en Salvador Lou Quartero, historiador especialitzat en aquest període, hem recorregut alguns dels espais més emblemàtics dels combats de la Setmana Tràgica. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluén de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Passió per la ràdio.

0: al Racó de l'Albera, especialitats en embotits ibèrics i entrepans. En plena natura i a l'aire lliure.
1: Davant del Centre Reproducció de Tortugues, telèfon 676 58 50 16, Garriguella.

0: la sensibilitat és un art, potser l'únic, que ens fa concentrar sobre nosaltres i que ens fa créixer allò que no hauríem de perdre mai, la capacitat de pensar i de sentir per nosaltres mateixos.
1: Piano, guitarra, violí, bateria, saxo... Fins a una dotzena d'instruments musicals pots aprendre a tocar, fer música a Espai Creatiu de Vilobí d'Onyà. I també producció musical i DJ. Som una escola de música on els alumnes aprenen amb un mètode propi amb resultats demostrables. Fem música a Espai Creatiu. Informeu-vos a femmusicaespaicreatiu.com.

0: teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila Sacra, sí!

0: Sacra.
1: L'Ajuntament de Roses obre un procés selectiu per cobrir en propietat una plaça de tècnic o tècnica de festes, corresponent al grup A2 de l'administració. La convocatòria es farà mitjançant el sistema de concurs d'oposició lliure, després de l'aprovació de les bases per part de la Junta de Govern local. Les bases reguladores es publiquen al butlletí oficial de la província de Girona i la convocatòria també apareix al butlletí oficial de l'Estat i al diari oficial de la Generalitat de Catalunya. El tràmit per presentar la sol·licitud està oberta de l'1 al 28 de juliol, amb dos inclosos. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció tant de manera telemàtica a través de la seu electrònica municipal com presencialment al Servei d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament. Per participar en el procés, els aspirants han d'acreditar que compleixen els requisits establerts a les bases i presentar la documentació corresponent, com la titulació exigida, al currículum i, si s'escau, el certificat de coneixement de llengües.
0: Això és Ràdio Vila-sacra.
2: Què?
3: Que això és Ràdio Vila-sacra. Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
2: Jo?

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Pel camí dels cavallers, amb Montse Quadreny.
2: Castell de Calafell.
3: Mitjana, Calafell va sorgir com altres poblacions del Baix Penedès al voltant d'un castell que els servia de protecció. Un castell que els àrabs van anomenar Calafell, és a dir, castell petit. Conegut igual que l'església que hi ha al seu interior amb el nom de la Santa Creu, fou construït i reforçat per la família Palou, aleshores senyors de Calafell. Al segle XI el va adquirir el comte Ramon Berenguer I. Al segle XIV va passar a poder de la família Castellbisbal I i de Galzerat d'Ezlor i de Palou després. Ja al segle XVII el senyor del castell de Calafell fou Frederic d'Esbosc i Sant Vicenç. També va servir una època com a hospital de pobres. Durant la Guerra dels Segadors, les tropes de Felip IV van destruir part de la fortalesa i també part del nucli urbà de Calafell. El conjunt va ser abandonat fins als anys 80 i actualment el castell i l'església estan restaurats. Dins el recinte veureu conservades algunes tombes antropomorfes, la cisterna d'aigua i diverses sitges gravades a la roca.
1: La llegenda.
2: L'existència d'una llarga mina, desconeguda pels assetjadors, és una constant en els castells del país, però poca sort en tingueren en el seu ús els sarraïns del castell de Calafell. El seu reietó, cada nit per la mina, sortia protegit per guardaespatlles a la platja i prenia un bany. La netedat és mitja vida, però el reietó, el costum de banyar-se, li costà tota la vida. Car un xicot cristià, que es fixà en aquesta habitud del bany diari i nocturn, es vestí de dona i, enganyant com a fembra plaent la guàrdia personal del reietó, pogué acostar-se-li i clavar-li un punyal. Abans que l'escorta reaccionés, el noi es tirà al mar i, excel·lent nedador, va poder escapar-se. Els cristians aprofitaren el desori que es produïa entre els moros, mancats de cabdill, per apoderar-se de la fortalesa. Més fins i tot, el brau Minyó es deia Calafell, i com que li fou concedit en premi al castell, acabà assignant-li el propi nom.
3: Una altra llegenda parla de la presència de bruixes a dalt del castell. Per conjurar-les i seguint les disposicions establertes a mitjan del segle XVI pel Concili de Trento, es va construir damunt de la volta romànica de l'església el Comunidor, un petit edicle quadrat de dos pisos obert als quatre vents, destinat a maleir les bruixes, els dimonis, les tempestes i altres mals. En trobareu més dades als webs calafell.org/turisme, tarragona-goig.org o weblandia.com/castillos. Hi trobareu imatges del castell i horaris i gestió de visites.

0: 112, telèfon d'emergències.
1: Ajuda! Que algú vegi una ambulància!
0: Una emergència? Truca al 112. El 112 és el telèfon d'emergències comú als països de la Unió Europea i serveix per avisar de qualsevol incident que requereixi la presència immediata de policia, serveis sanitaris, bombers, agents rurals o protecció civil. És gratuït, funciona a les 24 hores dels 365 dies de l'any i gràcies a les millores tecnològiques, ara gairebé totes les trucades es poden geolocalitzar. I recordeu, el 112 és només per emergències. 112, telèfon d'emergències.
2: Bla bla bla, bla bla bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
3: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.